0: 638-31-34-66.
1: Sí, en ese teléfono estamos recogiendo esas primeras ideas con las que se están despertando nuestros oyentes, esa preocupación con la que abren un ojo, que a veces pues acaba eclipsando incluso el día entero, a veces es una esperanza, una ilusión. Les estamos escuchando en el 638-31-34-66, con una nota de voz de unos 25 o 30 segundos.
2: Hoy me he despertado oyéndoos a vosotros por la radio y acordándome que es mi último día de trabajo. Hoy por fin, después de 40 años de trabajo, me jubilo y bueno, es un día importante. Me acuerdo de todos esos compañeros que me han acompañado a lo largo del camino y con los que hemos peleado y hemos luchado pues para intentar tener unas buenas condiciones de trabajo sobre todo de esos buenos compañeros, de esas buenas amistades y esa camaradería.
1: Es una especie de confesionario, Aymar, en el que pueden volcar esos primeros pensamientos además, con los que se despiertan.
0: O sea, pues, sí, efectivamente, de la circunstancia personal de cada uno o lo que opinan acerca de las noticias que acabamos de contar o lo que les dé la gana. 638-31-34-66.
3: Buenos días, soy Magdalena y llamo desde un pueblo de Alicante y hoy, como muchos días atrás, me levanto pensando en que mi hijo, mi nuera y mi nieto que viven en Valladolid se vienen a vivir aquí con nosotros.
1: 638-31-3466, que nos los manden.
4: Soy María de Santiago y hoy me he levantado pensando en lo difícil que es para las personas que vamos en silla de ruedas atravesar algunas aceras que parecen colocadas para ponerlo un poco más difícil. Ojalá alguien se despierte pensando en nosotros.
5: Lo que se me pasa por la cabeza a estas horas, a las 6 de la mañana, justo antes de ponerme a entrenar, por aquí por la Sierra Guadarrama, a 1800 metros, con 15 o 16 grados creo que he visto, es el calor. Este infierno que llevamos sufriendo 2 meses y que yo ya no soporto más. Espero ansiosamente el invierno y esas temperaturas de confort de grados negativos donde disfruto mucho más.
6: Hola, buenos días, soy Carla, llamo desde Cantabria y hoy me he levantado pensando en cambiar de trabajo. Bueno, realmente llevo pensándolo mucho tiempo, pero esta semana es lo que más barrunta en mi cabeza.
7: Hoy me he despertado pensando que nos vamos de vacaciones y que una tontería como tomarte una pastilla que te tienes que tomar en ayunas te obliga a hacer un termo de café para tomártelo en ruta. Bueno, nos vamos de vacaciones.
1: Qué ilusión, ¿no? Pues los que se van de vacaciones. Pues
0: disfrute muchísimo. 638-31-34-66.
8: Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo.
9: Todos tenemos alguna manía. Fobia.
10: Fobia a las agujas.
11: Yo tengo un trauma.
9: O neura inconfesable.
12: Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
9: Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
12: ¿Qué es lo que te pasa?
9: Cuéntame. Me pasa una cosa.
13: No hay problema.
9: Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
12: Estoy curado ya.
14: ¿Y entonces para qué vienes?
12: Porque tú me has invitado.
9: Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser.
15: Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
16: Tú sabrás lo que haces, bueno.
15: Se las ve con Isaías.
17: Un peligroso encierro en los Sanfermines ha dejado un herido por asta de toro. El autor ha sido el toro, que se ha quedado rezagado y que ha provocado que el encierro haya durado más de 5 minutos.
18: Nos ha jodido. El autor de la cogida por asta de toro ha sido el toro. Hemos descubierto América a estas alturas. Pero bueno...
15: Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
19: Me he equivocado y...
15: Cadena Ser.
0: 7-10, 6-10 en Canarias.
20: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
21: Bon dia, és dimarts, és 1 de setembre i hi ha canvis a la Conselleria d'Educació després del fiasco per les proves PISA, els exàmens internacionals que avaluen el sistema educatiu de cada país. La consellera d'Educació ha fulminat la seva número 2 i ha obert 3 expedients disciplinaris. Cop de puny damunt la taula després de reconèixer que l'Estat va avisar en diverses ocasions que hi havia errors en la mostra d'alumnes. És la principal notícia del dia, un dia en el que avui farà sol, el termòmetre superarà els 30 graus i això marcarà un inici inici de setmana on tornen a pujar les temperatures. I el que dèiem, a una setmana que comenci l'escola i amb la convocatòria d'una vaga, la consellera d'Educació ha volgut tancar una de les patates calentes que tenia damunt la taula, la de les proves PISA. Els resultats de Catalunya han quedat fora de la comparativa perquè el nombre d'alumnes exempts de participar-hi va superar l'establert. Susana Ruiz, bon dia.
10: Bon dia, i per això ha obert tres expedients disciplinaris i ha rellevat la fins ara secretària general, la seva número 2. La consellera vol enviar un missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir.
21: En té tots els detalls la Soledad Domínguez.
11: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
13: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
11: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
21: Aquest matí es nomenarà una nova secretària general, però malgrat aquest moviment per la resta de l'arc parlamentari no n'hi ha prou.
10: Els socis del govern avisen la consellera Niubó que amb aquest cessament no s'arregla la crisi educativa i que ha de consensuar altres solucions. És el que deien Esquerra i els Comuns.
14: Esperem que el govern no cometi i l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
16: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures, però això no es pot quedar en un simple anunci.
10: La resta de l'oposició reclama a Niubó que comparegui al Parlament o fins i tot que dimiteixi.
19: Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats, potser haurà de ser el president el qui la cessi amb ella.
10: És el que apuntaven des de Junts.
21: El de la nova secretària general d'Educació no serà l'únic nomenament. També hi ha canvis a Interior. Joana Rodrigo, al càrrec del departament, substituirà a Tomàs Carrión, que hi va comunicar que torna a fer de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Dues de cada tres morts per sobredosi tenen lloc al domicili. Són dades de salut que corresponen al 2024, últim any amb xifres tancades. Per primer cop, el nombre de defuncions va superar les 300.
10: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions les dones, 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat, insomni i la cocaïna les més presents en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
21: I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb seu a Tarragona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, a la Tabacalera, el 2029. Es farà una inversió de més de 6 milions d'euros. Des de Ràdio Reus, Cristina Artacho.
22: El centre de recerca gairebé triplicarà el seu espai, el qual permetrà ampliar laboratoris i reforçar l'activitat científica i de formació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
23: Situa encara molt més l'ICAC com aquest referent internacional en arqueologia clàssica i, a més, l'ICAC és un gran demostrador de relacions amb altres universitats, amb altres centres de recerca d'arreu del món que situen Tarragona, doncs, com aquest referent de patrimoni.
22: Està previst que les obres comencin el 2027.
21: I el món de la cultura està de dol. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
24: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom. La psicòloga de merda, el centre d'adopcions...
21: Garrido havia participat a diverses sèries de TV3 com Estació d'Enllaç o Cites. També va sortir a pel·lícules com Mar Adentro, Balandrau o Barcelona 1714.
10: L'actor que ha mort a causa d'un infart també havia participat en obres de teatre, sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Cauqué, a les ordres de Marcel Barrena.
21: Són les 6:55.
25: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
26: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua.
2: que sentiràs el vent, que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
3: Espera, que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal! Quin golarro de la vin! Quin golarro de la vin! Aura! Aura, comprens!
21: Victòria del Barça per 5-2 davant del Rayo Vallecano.
10: Doblet de Lamin, que s'estrena al marcador, i doblet també de Rafinha el dia que a Barcelona ha arribat Gabriel Jesús per ser el nou del Barça. Un gol en pròpia porteria de Legend, ha provocat per Gordon, va completar el marcador.
21: El fitxatge justament de Gabriel Jesús es farà oficial avui.
10: Sí, ahir ja estava a la llotja del Camp Nou, s'ha de tancar les sortides de Casador, Guille i Toni Fernández, i s'explora l'arribada d'un central jove amb projecció. Flick ha donat festa a la plantilla dimarts i dimecres. L'equip tornarà a entrenar-se dijous a les 11 per preparar el partit contra el València.

0: I Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piromusical de la Mercè d'aquest any.
1: Tot i que no ha revelat la seva tria per mantenir la sorpresa, l'Ajuntament assegura que a la selecció hi haurà una presència molt destacada de música en català i també diversos estils i sensibilitats. Montero, poc després de la Mercè, començarà els concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 220.000 entrades venudes. En els últims dos anys, els encarregats d'escollir la banda sonora d'aquest piromusical de la Mercè van ser Rosalia i Estopa.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
2: Les morts laborals a Catalunya han augmentat un 17% en el que portem de 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Entre gener i juliol, 74 persones han mort a la feina, a les que cal sumar 460 accidents de treball greus. Àlex Calatrava.
3: En el que portem de 2026, dins de les 74 persones que han perdut la vida mentre treballaven, 53 han mort durant la seva jornada laboral i 21 anant o tornant del seu lloc de feina. La gran majoria han estat al sector serveis, un 70%, mentre que la resta s'han repartit entre la indústria, amb un 20%, i la construcció, amb un 10%. En aquests mesos, a més, hi ha hagut més de 70.000 accidents laborals que han causat baixa, en aquest cas, de tots els graus de consideració, des de la mort, lesions greus o lesions lleus.
2: I l'aplicació Transporta, que permet consultar el temps real les incidències dels trens, ja compta amb 108.000 usuaris, una xifra que ha crescut un 20% des que s'ha afegit la informació del metro de Barcelona. Eva Hidalgo.
4: La nova versió incorpora horaris i incidències a la xarxa de metro i la capacitat dels vehicles. En l'àmbit ferroviari, a més dels retards, s'afegeixen dades del tipus de tren, si és llarg o curt, de quina estació estan més a prop i si hi ha servei de bicing a l'arribada. Dignitat a les vies és qui ho ha impulsat. Ana Gómez és la portaveu.
5: Et dona eines per viatjar millor i, si fa falta, buscar-te un plan B.
4: A finals d'any s'ampliarà amb informació sobre la xarxa de busos.
2: I Protecció Civil ha informat aquest dilluns a la tarda d'una restricció de bany a la platja de Creixell, al Tarragonès, a causa d'un abocament d'aigües residuals.
6: Com a conseqüència del vessament, s'ha activat el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines en fase de prealerta. En un primer moment s'ha recomanat la restricció del bany i posteriorment s'ha hissat la bandera vermella per la mala qualitat de l'aigua.
2: I els bombers de Barcelona, que han donat per extingit l'incendi forestal declarat el dia 25 al nord de Collserola. El foc que ha afectat més de 54 hectàrees i que va començar a la carretera alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, estava controlat des del dia 26.
6: Un cop el cos d'emergències ha donat les flames per apagades, l'Ajuntament ha desactivat el pla d'actuació municipal. Segons els agents rurals, la superfície afectada forma part del Parc Natural de la Serra de Collserola, principalment és arbrat i matolls, i es distribueix entre Barcelona, amb el gruix del terreny calcinat, i una miqueta de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
2: I seguint, doncs, en clau ambiental, l'últim minut, què celebrem?
7: Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas.
6: Doncs avui és el Dia Mundial dels Primats. Per tant, estem de celebració tots nosaltres perquè els humans són primats, encara que hi ha gent que sembla que no li agrada que li recordin. Fa més de 20 anys, el 2005, es va designar aquest Dia Mundial amb la finalitat de destacar la importància de conservar aquestes espècies de mamífers i també per fer consciència sobre les greus amenaces d'extinció que pesen sobre la majoria d'elles per motius diversos. Destrucció dels seus hàbitats, caça il·legal, explotació amb finalitats comercials i malalties víriques propagades pels humans.
2: Què és això que sona, Roberto Carlos?
6: Sí, senyora.
7: Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo.
2: Doncs amb el Roberto Carlos arribem a 8:15. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
8: 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias.
9: En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
8: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este martes. La primera pregunta es, en las tres horas que estuvieron ayer reunidos el rey y el presidente del gobierno, después de que Sánchez anunciara ayer aquí en Hoy por Hoy el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla, ¿ahí se concretó algo más? La fecha, las condiciones, lo que sea. Moncloa insiste en que el despacho del rey y el presidente estaba previsto desde antes. Pero las palabras de Sánchez aquí obviamente han agitado todo. ¿Se concretó algo allí? Segunda pregunta, ¿en qué momento le ha parecido a Isabel Díaz Ayuso buena idea que sea el consejero de vivienda de su gobierno el que salga a defenderla en público por el asunto del ático de los 6 millones de euros comprado con dinero de los contribuyentes? El consejero de vivienda. Y tercera pregunta, ¿hasta dónde va a llegar el ruso Putin en sus provocaciones al territorio OTAN? Polonia ha interceptado un avión espía ruso sobre el mar Báltico y esta madrugada han tenido que desplegarse en Letonia cazas OTAN también por posibles amenazas. Esto después de la visita absolutamente opaca a Moscú del director de la CIA. Estas son son las preguntas. Vamos con las tres claves de este martes. La primera, Canals.
10: Empezamos con la vuelta al cole. Para los alumnos es la semana que viene, pero los profesores empiezan a trabajar ya hoy con los docentes en pie de guerra en varias autonomías, en Madrid, en Cataluña y en Andalucía. Directamente hay convocadas huelgas por sus condiciones laborales. De hecho, es cada vez más habitual la presencia de interinos, que cada vez son más. Son casi uno de cada tres y subiendo. Hay más.
8: Segunda clave de este martes.
10: Los controles fronterizos como medida eminentemente política. Lo ha vuelto a confirmar la Italia de Meloni al alargar los controles a pasajeros españoles con la excusa de Ceuta durante 15 días más. España no cede, mantiene el pulso con Italia y prorroga la misma medida por el mismo periodo.
8: Y la tercera clave es empresarial.
10: Sí, en concreto sobre una de las empresas más importantes del mundo, Apple. John Ternus, hasta ahora vicepresidente, toma hoy las riendas de la compañía al sustituir a Tim Cook como consejero delegado de la empresa, cargo en el que llevaba 15 años. Cook se ha despedido diciendo pues que su gratitud es infinita.
8: Tres sonidos este martes, Villar.
11: El primero es el sonido del chantaje. Donald Trump ha sugerido que podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar así a Reino Unido a que gaste más en defensa y de paso congraciarse con su amigo el ultra Milley. Según el Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono a modo de coacción para que Reino Unido llegue al 5% de gasto de defensa a la OTAN.
8: El segundo sonido de este martes son estos pasos.
11: Los pasos de los familiares del rey Harald de Noruega que han portado su féretro hasta la capilla del Palacio Real que se va a abrir hoy al público para despedir al monarca. Entre ellos estaba también su sucesor, su hijo, el rey Haakon. El funeral de Estado será el miércoles de la semana que viene en la Catedral de Oslo.
8: Y tercer sonido.
12: Sí, yo alguna vez he dicho que realmente me medicaron con literatura porque yo tuve dislexia y mis padres con mucho esfuerzo me llevaron a un logopeda.
11: Es Alberto Conejero, autor de La Piedra Oscura, la obra que ha servido de inspiración a los Javis para su nueva película, La Bola Negra. Ha sido el primer gato pardo de esta temporada en el

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
3: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.

0: Molt bon dia, són les 8 i 20 minuts. Avui és dimarts, avui és 1 de setembre. El govern considera una excel·lent notícia que Islàndia hagi dit no a formar part de la Unió Europea perquè prefereixi mantenir l'acord d'associació actual. Ha estat la ministra d'Exteriors, Imma Thor, qui s'ha referit a la votació que es va celebrar el diumenge en el país nòrdic i que determinava la negativa de la majoria de la població a reprendre les negociacions per esdevenir el país membre número 28. Des del seu punt de vista, de Thor, és una excel·lent notícia per Andorra, ja que demostra la victòria de l'acord d'associació que manté des de l'any 1994, ja que els dona accés al mercat únic, als programes formatius i de cooperació, inclou les quatre llibertats, però adaptades a la seva realitat, i queden exempts, això sí, tots els elements sensibles per a la seva economia, com la normativa sobre pesca o agricultura. Per tot plegat, Thor, la ministra d'Afers Exteriors, entén que la població islandesa ha votat clarament sí a mantenir l'acord d'associació actual, que és precisament allò que negocia el govern d'Andorra i que és el que els ha permès créixer i prosperar.
1: Però, en definitiva, jo penso que aquest resultat, que demostra que en el marc de l'acord d'associació els islandesos se senten còmodes, saben que han tingut una era de prosperitat durant aquests darrers anys, doncs jo crec que això ha de fer pensar molt a la gent. I
0: Thor feia aquestes declaracions en el marc de la presentació d'un nou acord de col·laboració amb UNICEF Andorra per finançar amb 175.000 euros un programa de 4 anys d'ajuda a la reinserció dels infants recuperats de la guerra a la República Centreafricana. Segons declarava, es tracta d'un programa més important de l'any, tant per la seva durada com per la quantitat econòmica que representa i també per la incidència que tindrà. A més, s'adiu completament als objectius que volen promoure des del govern en matèria de cooperació i d'ajuda internacional. Són les 8 i 22 minuts. Moment ara per conèixer la informació de serveis.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bon dia.
3: Bon dia. El mes de setembre entra en condicions de ple estiu, avui, com ahir, sol la major part d'hores i temperatures molt semblants. Ara, al voltant dels 13-14 graus a Andorra la Vella, a les Fonts d'Arinsal, temperatura actual d'uns 9 graus. Farà sol, amb alguns moments de núvols, però bàsicament sol, i temperatures pujant ràpidament, amb màximes properes als 30 graus a Andorra la Vella, per exemple, i en general a tot el sud del país, al fons de les valls. I els pròxims dies continuarà fent sol i la calor anirà a més.
4: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Vuit i 24 minuts, el govern bonifica el gasoil fins a 15 cèntims, mentre que la benzina es queda en 5 cèntims. L'executiu comunicava que fa un pas més per defensar el poder adquisitiu de la ciutadania i preservar la competitivitat del país per l'encariment del preu dels carburants, i per això durant tot el mes reduirà 10 cèntims més el litre de gasoil, que se suma a la rebaixa ja prevista de 5 cèntims que s'ha aplicat tot el mes d'agost. D'aquesta manera, el descompte total per al ciutadà serà de 15 cèntims. No passarà el mateix amb la benzina sense plom. En aquest cas, es manté la bonificació prevista de només 5 cèntims durant tot el setembre. Per fer-ho possible, el govern promourà una modificació de la llei de mesures temporals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs, que permetrà habilitar la devolució parcial d'aquests 10 cèntims més a l'impost especial sobre els hidrocarburs. També es compromet a fer un seguiment permanent de la situació i a adoptar, si s'escau, noves mesures per continuar protegint la ciutadania. i l'Institut Nacional de l'Habitatge i la Fundació Privada Família Cierco han signat un conveni per oferir ajuts econòmics destinats a finançar despeses relacionades amb l'habitatge. Amb aquesta iniciativa pública o privada, les institucions uneixen esforços per evitar que les dificultats econòmiques puntuals posin en risc el benestar de les persones més vulnerables, i en aquest sentit la Fundació Família Cierco realitzarà una aportació econòmica anual destinada exclusivament a finançar aquest programa, mentre que l'Institut Nacional serà qui se n'encarregarà de gestionar-lo íntegrament, des de la valoració de les sol·licituds fins a la concessió i al seguiment dels ajuts. Entre d'altres situacions, permetran cobrir despeses essencials relacionades amb l'habitatge, com ara la fiança d'accés, les altes de subministraments, el pagament puntual de les rendes en situacions sobrevingudes, les factures d'aigua o electricitat, o fins i tot les assegurances obligatòries. Hi podran accedir les persones adjudicatàries d'un immoble del parc públic sempre que compleixin amb els requisits establerts, i es prioritzarà les famílies monoparentals. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a la Seu implicades en el robatori de quatre vehicles d'una empresa de la Comella. El cos policial va arrestar la matinada del diumenge dos homes presumptament implicats en els furts de quatre vehicles d'una empresa dedicada a la gestió i venda, la qual està situada a Andorra la Vella. Segons informa el cos, Andorra estan col·laborant estretament ja amb els Mossos i han activat els mecanismes de col·laboració policial a través d'Interpol, també judicialitzant el cas per continuar avançant en la investigació. Per altra banda, la policia arrestava dos homes, la policia andorrana, sospitosos de tràfic de drogues. Són dues intervencions que es van fer a la frontera del riu Roner. El primer va detenir un motorista que portava 25 grams de cocaïna a l'interior del casc. El segon és un altre home que viatjava amb un vehicle, en aquest cas amb els fills menors d'edat, i portava en el maleter 230 grams, 9 cigarretes de marihuana i 200 grams més de xix. En el registre del seu domicili van trobar-li 87 grams de marihuana i 2 grams més de xix.
6: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: En esports, Samu Ponce acaba un 31è a l'OCC de l'Ultra Trail del Montblanc. Una desena de corredors andorrans participaven en tres proves d'aquesta competició que s'ha celebrat a Chamonix. La posició més destacada va ser la de Ponce, que va finalitzar als 60 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu amb un temps de 6 hores, 1 minut i 16 segons, que li va permetre ser 31è. El van seguir Marc Saura i Esteve Moreno. Aquest últim, per cert, va aconseguir la tercera posició en la seva categoria de fins a 59 anys. Mentrestant, Xavier Hernán va acabar la prova de TDS, en aquest cas és de 145 quilòmetres i 9.500 metres de desnivell positiu, i en la de ETC, que és la inferior, la de només 15 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, va ser Emma Rodríguez qui va finalitzar trentena. I avui comença la representació andorrana en els Jocs del Mediterrani, que es disputen aquests dies a Itàlia. Els primers a competir seran Duna Vinyals i Eloi Vilella, els representants dels ballistes que participaran a les eliminatòries de la prova dels 400 tanques, tot just aquesta mateixa tarda. Ja de cara al vespre, passades les 7 de la tarda, serà el torn de Pol Moya, que competirà en la prova dels 1.500. Serà l'única final del dia. Si els ballistes passessin a la final, aquesta es disputaria demà i coincidiria amb Nahuel Carabanya, que competirà en la prova dels 3.000 metres obstacles. L'última representació serà Ariadna Fanés dijous a la mitja marató.
4: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
7: 8:30. 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias.
8: El pulso de hoy por hoy.
7: esta mañana con Esther Palomera, con Fernando Garea, con Lola García. Hola de nuevo.
9: Hola de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal?
7: Pero antes, esta mañana, noticias para hoy, Sara Canals.
11: Pues mira, tres titulares, Aymar. El primero, en media hora se reúne el Consejo de Seguridad Nacional para abordar los múltiples frentes de la crisis en Ceuta, en una semana clave tras el reinicio del curso político. A las 9:30 hay reunión del Consejo de Ministros y veremos si después el Gobierno dice algo más sobre su sobre futura visita del rey a la ciudad. Segunda, y al menos 12 muertos tras un nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania con misiles y con drones. Ataque en plena escalada de tensión entre Putin y entre los países de la OTAN. Y por último, Shein, que ha empezado perdiendo un 10% en su estreno en la bolsa de Hong Kong, aunque después ha ido recuperando parte de esas pérdidas.
7: Sara, gracias. Que nos estamos haciendo a raíz de la crisis de Ceuta es ¿dónde está la Unión Europea en todo esto? Ha pasado un mes, no hemos visto a un líder europeo allí en Ceuta. Lo que hemos visto es a distintos líderes de gobiernos europeos diciendo que qué mal lo de Ceuta, que qué mal lo del gobierno español, pero no ha habido un representante de las instituciones europeas en el territorio europeo en el que se ha dado esa entrada masiva. Andrea Ricci, buenos días.
12: Buenos días.
7: Es el analista de asuntos globales del diario El País, colaborador de Hoy por Hoy. Andrea, ¿cómo crees que ha manejado la Unión la crisis de Ceuta?
12: Pésimamente. Creo que pésimamente. Creo que se ha impuesto un cálculo partidista miope en la gestión de este asunto, una reacción que al principio tuvo rasgos incluso de pánico. Yo creo que hay que tener en cuenta que entramos en un ciclo electoral europeo complicadísimo. Hay elecciones ahora regionales en Alemania, pero de aquí al año que viene tenemos Francia, tenemos Italia, tendremos Polonia, tendremos obviamente España. Muchas elecciones de peso y creo que hay un nerviosismo enorme. La materia migratoria es tóxica y esto ha influido en la gestión de esta cuestión. Al principio hubo esa iniciativa realmente extrema por parte de Italia, secundada por otros. Luego se ha un poquito suavizado la cosa, pero en conjunto ha sido una gestión pésima, entre otras cosas porque creo que en el fondo ha venido a revalidar la tesis de la ultraderecha, porque esta reacción descompuesta, exagerada y con múltiples implicaciones, incluido en Schengen, de alguna manera, una vez más, da munición a la ultraderecha.
7: ¿Te ha sorprendido no ver a Ursula von der Leyen, por ejemplo, en Ceuta? O sea, como si la vimos en Lampedusa hace 3 años, cuando pasó algo muy parecido.
12: No me ha sorprendido, desgraciadamente. Pienso que habría sido muy oportuno. Creo que la respuesta de la Comisión Europea al principio fue equivocada. Luego corrigieron un poco el tono. Pero no me sorprende porque, evidentemente, cabe notar que Ursula von der Leyen maneja un tempo y unas posiciones, a mi juicio, demasiado frías y tímidas en esta cuestión. Teme el auge de la ultraderecha. Dentro de las filas del Partido Popular Europeo hay quienes, como Manfred Weber, abogan abiertamente para consolidar un eje de cooperación con la ultraderecha. Y no me ha sorprendido que von der Leyen no haya querido estar aquí para manifestar en persona esa solidaridad.
7: ¿Y la socialdemocracia europea en qué punto está respecto a la inmigración? Está con Frédéric

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia. Aviam si et sona, Flaqui.
3: A veure.
2: Valorize cada momento porque sou únicos cada un d'ells.
3: Caram.
2: Aquesta és la frase que va escriure Rafinha al seu Instagram quan a Ser Catalunya li vam donar el premi com a millor futbolista de l'any. Li va fer molta il·lusió. Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic. Va arribar per a jugar d'extrem, es va fer gran jugant a l'esquerra, va arribar per jugar d'extrem dret, es va fer gran per jugar d'extrem esquerra, i ara, quan l'han posat de davant de centre, porta 5 gols en 3 partits. 5 en 3 partits. Rafinha sí que és únic. I Rafinha sí aprofita els moments.
4: Se'n vol anar de la gent. Gordon se'n va cap dins, busca la rematada, la deixa per Rafinha.

0: 12 i 7, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment parlem de la victòria del Barça al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo Vallecano. Ho farem amb el Lluís Carreras. Què tal, com estàs, Lluís?
1: Què tal, molt bon dia.
0: Amb el Jordi Ferrón. Què tal, Jordi?
2: Molt bon dia.
0: Futbolista criat a la Masia, que va debutar a primera divisió amb el Rayo Vallecano i que ahir va fer una entrevista preciosa al diari AS recordant els teus orígens.
2: Sempre va bé que se'n recordin d'un, eh? Està molt bé.
3: T'estima, t'estima, hòstia.
0: Abans de parlar del 5-2 del Barça, avui és l'últim dia de mercat, Flaqui.
4: Sí, estem pendents dels despatxos.
0: Amb el Bruno Alemany farem un especial a partir de les 9 de la nit al YouTube de l'Arguero i també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de la emissora. A les 9 de la nit el Bruno amb els últims moviments, tancament de mercat. S'espera un dia relativament tranquil al Barça. Els últims moviments, Santi Ovalle, Nil Sola, què tal, com esteu?
5: Què tal, bon dia.
6: Bon dia.
0: Passen per la presentació de Gabriel Jesús aquesta tarda.
5: Sí, no se sap l'hora, però serà avui. I arriba, ja ha passat la revisió mèdica, ho va fer ahir, sense problemes, i avui serà presentat com a nou futbolista del Barça, signa per 3 temporades.
0: Signa per 3 temporades, costa 10 milions d'euros.
5: Més 5 en variables.
0: 10 sí. Més 5 sí. I firma per 3 temporades.
7: Ah! I... Exclusiva! Al tanto! Gabriel Jesús ha pasado la revisión mecha. Please don't go.
0: Lo acaba de explicar el Santi Ovalle.
7: Y yo también, exclusiva.
0: Per tant, el primer nom propi d'avui és el de Gabriel Jesús. Sí. Es, farà oficial, en forma de presentació, el seu fitxatge pel Barça. 10 més 5 en variables, firma per 3 temporades, ja ha passat la revisió mèdica. I estem pendents de saber si al final, a última hora, el Barça incorpora un central de perfil baix o no.
5: No té pinta. No té pinta. Té pinta que el Barça no farà res gros en el que queda de mercat. Clar, és el Barça i mai se sap, però no, a aquesta hora del matí no té pinta que hagin de fitxar un central. Per què? Perquè s'ha fet una oferta per Nijstad, d'aquest central holandès, que és de 8 milions d'euros, i no l'accepten. Per tant, a no ser que hi hagi un canvi en tot això, però no té pinta que hagi
8: que
5: de
8: algun fitxar. Gesto, no? Por ejemplo, que algún gesto que pida cosa, que se niega a jugar, que se niega a entrenar.
0: És un central de 18 anys, ja va explicar el Nil Solà que el Barça li interessava, Ruud Nijstad, que juga al 20, pel que explica el Santi Ovalle, el Barça ha ofert 8 milions d'euros que el 20 ha rebutjat.
7: Al tanto, exclusiva! Please don't go, que don't go! Exclusiva di Giovanni Romano!
0: Quina és?
7: Que no va... Que no passa res.
0: Pues si ho acaba d'explicar.
7: L'exclusiva és tutto bene.
0: Vale, això en quant a entrades. Ja sortides, es tanca el traspàs dels cosins Fernández.
6: Sí, Guille Fernández, que marxarà al Mallorca, una quantitat que rondarà els 4 milions d'euros, i també Toni Fernández, en aquest cas marxarà a Venècia, els dos ja és pel 50%, i el Barça es guarda aquesta clàusula de recompra a partir de la segona temporada, i pendents també del futur de Marc Casador. Últim dia, ja sabem que Aràbia i Turquia tanquen més tard el mercat, però la decisió de Marc Casador i del club que s'ha de ser en les pròximes hores.
0: Per tant, els cosins Fernández, Guille i Toni marxaran traspassats amb opció de recompra. És aquesta nova política del Barça d'intentar treure diners pels futbolistes del planter guardant-se una opció per recuperar-los. I també pendents del futur de Marc Casador, avui l'Ivan Sant Antoni ha publicat al diari Esport que ell vol anar al Bayer Leverkusen.
6: Sí, la informació que tenim és que perquè el Bayer Leverkusen pugui fitxar Marc Casador, ha de vendre algun dels migcampistes que té. Si això no passa, és pràcticament impossible. Ahir, des d'Alemanya, ens explicaven que era realment complicat, però sí que és veritat que Carles Martínez va tenir a Marc Casador a la Masia, el coneix molt bé, i a Marc Casador li agrada molt la idea de poder anar allà on ens trobaríem un altre català, com per exemple també Aleix García.
7: Ah, al tanto, exclusiva, Marc Casador, que se'n vol anar a Leverkusen, Marc Barça.
0: Escrit l'Ivan Sant Antoni al diari Esport.
7: Petito, Giovanni Romano aquí, questo, senza citare. Il tema també, els cosins Toni Guille Fernández, una banda, l'altra l'altra, com els gatets, quan se ve una família de gatets i un cosí se'n va aquí i l'altre se'n va allà.
0: Per tant, pendents dels últims moviments del mercat, el nom propi al Barça és Gabriel Jesús, que ja ha passat revisió mèdica. Hansi Flick va reconèixer ahir que li va sorprendre que a última hora li oferissin la possibilitat de fitxar aquest jugador i que el Barça l'hagi pogut incorporar.
1: Yes, of course he came from injury, so,
9: per suposat, venia d'una lesió, però està bé. Em va sorprendre que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'encanta. M'agrada molt com juga a futbol i el seu estil. Crec que, a més, encaixa molt amb nosaltres i amb el nostre estil, i que ens pot ajudar molt. Per nosaltres és molt important aquest traspàs. Gràcies a Deco, perquè ha fet una feina fantàstica.
0: Per tant, Hansi Flick reconeix que és una sorpresa aquest fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús. Sí, sí, és una oportunitat de mercat que se li presenta el Barça al final de la finestra d'estiu, mentre Julián Álvarez entrena avui ja amb normalitat a l'Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, Tala, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, Julián trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, con el grupo y en un clima de total normalidad. Ya tiene claro el argentino que su futuro inmediato es el Atlético de Madrid y que no va a salir del equipo rojiblanco en las pocas horas que quedan de mercado. Descartó ofertas internacionales, sobre todo de la Premier, la última, la del Arsenal, aunque también apareció a última hora el Manchester City. Quería, así lo dejó claro en verano, ir a Barcelona, pero ha sido inflexible la postura del Atlético de Madrid, que se ha remitido a la cláusula del argentino y, por lo tanto, ya está en dinámica total integrada de trabajo con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Siguiendo la evolución, en principio debería ir convocado el fin de semana ante el Athletic Club.
4: Doncs res, s'acaba el serial de l'estiu.
0: De moment.
4: De moment. Potser tenim un serial d'hivern.
0: És que a Netflix les temporades de les sèries són moltes.
4: I tant.
11: I on el posem? Si en fitxem a tants? Exacte. Tots volen jugar, eh?
0: Amb l'Albert Llimós explicarem per què el Barça ha fitxat a tants jugadors. D'aquí a una estona el que t'hi jugues. Tira-ho. Que t'hi jugues.
12: Bueno, deixem, anem per feina.
4: Va, anem per feina.
12: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim, de què parlàvem. Què t'hi jugues?

0: Líder, 9 punts en 3 jornades. Només Barça i Madrid han guanyat els 3 partits d'aquest inici de Lliga. El Barça és líder per 2 gols, en porta 12 a favor, el Madrid 10. Tots dos en porten 2 en contra. El proper partit del Barça és a València, diumenge, 16-15, València-Barça. Abans jugarà el Madrid divendres, sí. Divendres, a més partit amb Morbo.
1: Quines coses.
0: Betis-Madrid, Pellegrini, Mourinho.
2: Que hi hagi Champions.
1: No és la primera vegada.
2: No és la primera vegada, que hi ha Champions i juguen divendres.
0: El Madrid juga Champions dimarts contra l'Inter, per això avança el seu partit a divendres, li avancen el seu partit a divendres, Betis-Madrid. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou, partit de Champions. Juga diumenge a 16:15 contra el València a Mestalla. Us va agradar el Barça ahir, Lluís, Jordi?
3: Molt, sí. molt. Jo crec que el Barça... Rock and roll, no? En aquest nou moviment de puntes ràpids, dinàmics, és molt interessant veure una nova proposta, de veritat, Lluís, perquè t'imagines un nou més fixe, tens a Rafinha ara que surt, que Gordon ocupa l'espai, com permuten posicions, jo crec que de moment està funcionant perfectament la idea. Veurem en partits que siguin una miqueta més trebats, però fins ara jo crec que la idea principal, on Gabriel Jesús també encaixa molt bé com aquest recurs sense treure el protagonisme a Rafinha i a Gordon, que estan impressionants, però que sempre et pot donar, si les relacions es respecten, diferents opcions també.
4: Sí, diríem que ha vingut el Flick 3.0, no? Sí. Sense molta gent posicional, amb molt moviment, sorprenen, com deies, els fitxatges, primer perquè crec que Deco treballa molt bé, ningú sap per on sortirà. Es va sorprendre ja amb Gordon, pràcticament acabar la Lliga abans que comencés el Mundial. Sorprèn també les declaracions de Deco dient que Rodri va aparèixer, que no el anaven a buscar, que va aparèixer, vine cap aquí. Ara de Gabriel Jesús. És una oportunitat de mercat, veurem si és bona o no. Uh-huh. I estic obsessionat amb el fet de... No m'agrada dir rotacions, no? Del repartiment de minuts. Crec que Flick ha après, i sembla que ho hagi de dir jo, doncs el fet de que el tram final, semifinals de Champions, el final de la Lliga, semifinal de Copa del Rei, han de jugar els bons, que encara no sabem qui seran els bons, no? Tots els tenim al cap, 8, 9 els tenim. Però m'agrada que vagi jugant gent que potser no et jugaria una final de Champions, però que en tens suficient amb tots els respectes per guanyar Elx, per guanyar Rayo i per guanyar l'Atlètic Club.
3: Una bona notícia és que sent, evidentment, el millor jugador, però no hi ha segurament la independència que hi havia l'any passat. Perquè tens un Gordon que t'està generant moltíssim, tens un Rafinha que es troba molt còmode, un Fermín, un Olmo, sí. Que en cas de que tingui que descansar o que no estiguin a ser un pic de forma més adient, el pots sentar un partidet, no passa res.
4: Discrepo. No? O sigui, és bo no tenir la mi independència per l'equip, no és bo no tenir la mi independència per ell. Perquè ell vol sentir-se que el Barça depèn d'ell. L'hem vist dos partits trist. Sí. No sé què li passa a aquest noi, si té algun problema m'ho desconec. Uh-huh. Noi, somriu, passa-t'ho bé, juga, que estàs al millor club del món, que la gent t'està tratant.
5: Bueno.
4: T'està tratant, que tens un pare que t'ajuda, una mare que t'ajuda, una nòvia molt maca.
5: Hòstia,
4: riu una mica, no? I l'he vist com trist, aquest últim partit ja no, eh?
0: Perquè va marcar.
4: Per això et dic que no sé si és bo no tenir la independència.
0: Ell necessita marcar, donar assistència, sentir-se important.
5: No li gustan los goles, és que no passa nada, no?
0: No li gustaven los nuggets.
5: Los nuggets y los goles, tampoco pasa.
1: ¿Pero qué le gusta más, los nuggets o los goles?
5: Le gusta todo.
1: ¿Estaba triste porque no marcaba o porque no le dabas nuggets?
5: A él le gusta todo. Él es el mejor del mundo en comer, en driblar, en marcar, en todo.
0: D'aquí a una setmana comença l'escola, però nosaltres ja tenim el professor aquí.
6: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
1: El golejador Rafinha, un nou encert de Flick, sense Julián i a l'espera de Gabriel Jesús, el davanter és el capità. Té gol, sí, lidera la pressió, també assisteix per descomptat. És capaç d'associar-se, oi tant. Rafinha reuneix, doncs, tot el que li demanaríem al davanter centre per un Barça de Flick. Els grans partits europeus posaran context a la seva vàlua com a killer, però ara mateix podem dir que tenim davanter. Fins ara, i com dèiem ahir, Rafinha és un 11 que, jugant de nou, es mereix un 10.
6: Notable.
1: El fenomen Xavi Espart, amb Tebo cabadat. A la pissarra es lateral esquerra, la gespa és indetectable. Ocupa zones del mig camp, arriba amb comoditat a la frontal rival, cada cop s'engresca a picar més cap a dalt, amb pilotes un xou i sense ella, a l'espera d'un duel de més alçada és dels que més recupera. Té el joc interioritzat amb una naturalitat que espanta, és el que té a Mamant Masia. 3 partits, 3 titularitats, 3 grans rendiments. Xavi ja és part del primer equip.
7: Satisfactori.
1: La generositat de Gordon, una d'aquelles històries d'amor del Camp Nou. Dues estones de Gordon i ja es coneix el seu nom. I no és que hagi marcat gols o fet grans actuacions, simplement ha caigut en gràcia. Si existís el premi, Gordon optaria a la pilota d'or de la honradesa. No pretén fer més del que ja sap fer. Pressiona, treballa, s'associa, llegeix espais, no negocia esforços, més pendent de l'assistència que del gol. La passada i a Rafinha en el quart és una delícia. El van fitxar preguntant-nos si seria car. No patiu, que no ho serà pas.
7: Suspès.
1: Les desconnexions de Koundé. 8 segons de partit i ja havia regalat un servei de córner. Álvaro García el va retratar en el primer gol del Rayo. El que posa nerviós d'ell no és l'errada, és el posat. La seva primera temporada en Flick va ser excel·lent. El secret va estar en quelcom ben senzill. Jugava concentrat. L'any passat ja es va destensar i enguany ha començat dispers. Desespera la seva aparent apatia. Per alguna cosa Flick li ha obert la porta. L'antídot a la desgana de Koundé és la màxima concentració d'Eric García.
0: Què deia el vestidor després del 5-2 contra el Rayo, Nil?
2: El vestidor content, el vestidor... a més, amb la sensació també que, que hi ha hagut aquestes rotacions, que tothom es pot sentir important, i des del que se transmet a la graderia, que és aquesta il·lusió, també la tenen a dins del vestidor, una sensació de que pot ser un gran any.
0: Què va dir Flick del partit?
2: A Flick va parlar de Gabriel Jesús i va parlar del nom propi, sense cap mena dubte, d'aquest inici de temporada. 5 gols porta ja amb el seu invent de Rafinha de nou.
8: No, of course I expect this.
9: Sí, i tant, per suposat que ho esperava. Rafinha és un jugador fantàstic, un jugador top. Me n'alegro molt de tenir-lo al meu equip. Crec també que la situació del capità és molt positiva per ell. En aquest moment està mostrant el que necessitem d'ell, el que necessita l'equip.
2: Rafinha és el nou capità. Li van preguntar precisament per aquesta qüestió a Marc Bernal, un futbolista que està guanyant pes, i la resposta sobre el braçalet de Rafinha és aquesta.
10: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
2: El Camp Nou, que va cridar en diverses ocasions a Rafinha capità i també Rafinha català. Aquest Flick que demanava aquestes ganes, aquest discurs de tenir líders, doncs clarament Rafinha s'ha erigit en un d'ells.
0: El Camp Nou va ovacionar Rafinha, va ovacionar Gordon. No sé si va cridar Rafinha català o Rafinha capità.
2: Jo vaig sentir les dues.
1: Rafinha català, que mola.
0: Potser la de Rafinha català va ser fruit de la vostra imaginació.
4: Jo vaig sentir Xavi, però bueno. Sí.
1: Like chocolate.
4: Jo sentia Xavi, like chocolate.
0: Què creus que cantava el Camp Nou?
1: Jo diria que era Rafinha capità, però m'ha agradat això de Rafinha
0: català. Rafinha català.
1: És molt del que li cantaven a Mitchell, també, no?
2: Ho buscaré i us ho demostraré.
1: Escolta-me, si no el primer partit, Rafinha català.
0: Va, vés a buscar-ho, vés a buscar-ho, tinc curiositat.
2: Vaig a buscar.
0: Tens 20 minuts per trobar-ho. Rafinha capità o Rafinha català.
1: Molen les dues.
0: Sí, està guai. Si no, encantat que el proper ho cantin.
4: Xavi.
0: El trident titular serà aquest? Rafinha català i capità Gordon i Lamine? O creieu que amb Gabriel Jesús i Adeyemi i serà difícil saber
9: en principi,
0: quins són els...
9: En aquest nivell jo crec que és indiscutible que serà aquest, no? Rafinha per tot el que et dona, no només els gols, sinó com ha interpretat el que vol Flick, el venir quan té que venir, el trencar quan té que trencar, el generar moltes vegades l'espai perquè sigui Gordon el que quan salta el central de dret sigui ell que tira la diagonal. Jo crec que ara mateix estan molt ben coordinats i tornem a dir, no es poden jugar tots els partits tots els minuts, tens el recanvi de Jemi que està, bueno a veure Lluís, què em diu de Jemi perquè a mi em té una miqueta bé però no descol·locadet i després que Gabriel Jesús si li respecten les lesions, jo crec que és un altre nou que ens pot donar moltíssimes coses més l'arribada de Dani Olmos, que jo crec que el Barça és que disfrutarem. Ja veurem, a veure, perquè jo crec que la Lliga ho parlàvem abans, no? Seran tres partits, perquè tot el que sembla una superioritat aplastant dels grans amb els demés, i en aquests partits a veure, però jo crec que per lo menos setmana rere setmana disfrutarem del joc.
4: Més Fermín, més Hamza, que va debutar ahir.
0: A mi m'agrada Hamza.
4: No sé. M'encanta, m'agrada molt, no per ser el titular indiscutible, però crec que hi ha un bon projecte de davanter. Ara sí que són aquests tres, o sigui, Lamine és indiscutible, Rafinha és indiscutible, i Gordon, el 80%, actualment sí, Veurem. Jo també veig com una mica dispersa, diguem-hi, no? Com que condeja una mica, segons sí. quina acció. L'altre dia vaig veure un vídeo que volia sortir a córrer descalç o amb xancles. Sí, sí, sí. Escolta, noi, però t'estàs... Saps? Vull dir que...
11: El contacte amb la natura és important, també.
4: Sí, s'ha de redreçar, jo crec, que una mica, no?
9: Ja Bruno ens ho va dir, que era així.
4: Ja
9: deia que tenia aquestes desconnexions, era aquest tipus de jugador. Jo no entrec el gif aquell del meme que sortia amb la cara com si...
0: Ara, parlàvem molt històricament de les cruifades, déu-n'hi-do amb les flicades, perquè sí. t'ha convertit a Gerard Martín en central, Xavi Espar lateral esquerre, Rafinha davanter centre.
9: Brutal.
0: O sigui, tu veus l'alineació del Barça i a vegades flipes.
4: Sí, la tranquil·litat que em dona aquests fitxatges que ningú haguéssim posat als millors 10, d'Adeyemi, de Gordon, del mateix Gabriel Jesús, és que sé que en Flick milloraran. És que repassant tots i cada un dels jugadors que ha tingut Flick, no sé si em posaria dos que no ha millorat, però la resta, a tots els ha fet millors, inclús a Tec, que va començar una mica despistat i va saber inclús...
0: Sí, però estàs més tranquil amb Livakovic.
4: Estic més tranquil, molt més tranquil.
0: Que en principi l'inscriuran avui. En principi i en final l'inscriuran avui.
11: Sí, però canviar el Rafinha de posició és la idea del Flick. Sí, tant. És una idea molt del Flick. Sí, posar el Koundé de lateral també va ser una idea del Flick. I tant. Dan Kebel, no? Guten Morgen. Sí.
0: Potser l'únic que no ha millorat és Balde, amb Flick.
4: Bueno, Balde només havia de millorar amb una cosa. Físicament és un portent, el registre defensiu corrent cap al darrere per la seva potència ho fa bé, és aquesta última passada. O sigui, quan arribes, passar-li la pilota amunt que porta la mateixa samarreta que tu.
12: Petit
4: I aquí
12: detall.
4: Li ha costat.
12: És un petit detall, no?
4: No, i aquí li ha costat. Jo crec que Balde no ha millorat amb això, no? Amb aquesta assistència. I després serà gol o no serà gol, no? I crec que, bueno, que això Flick ho ha vist, l'ha penalitzat, no juga, veurem si surt.
9: I et diria, jo crec que també, a part, sobretot a mi, per mi, més defensivament, perquè ja tens aquest lateral esquerre ofensiu cobert amb Cancelo, ara amb Spar, que és una mica de tot, si Valde t'hagués donat potser la seguretat defensiva, però és que també et donava les errades de desconnexió que tots li diem que Cancelo té i les té. Llavors, al final, jo crec que Valde, no sé què passarà avui, però jo, si fos ell, crec que buscaria una sortida perquè és que no tindrà minuts per jugar. És que
0: ell no vol moure's del Barça. Ni tan sols va escalfar, no?
12: No.
0: O sigui, no ha tingut ni un minut, res, cap alternativa li ha donat Hansi Flick en aquests tres primers partits.
12: El cap de setmana d'ells, que és el cap de setmana que rep l'estenotada pública de Hansi Flick, tant a la prèvia com al postpartit, per la seva manca d'actitud als entrenaments i on se li obre de bat a bat la porta de sortida, ni tan sols viatja. El dia de l'Atlètic Club, després d'entrenar aquella setmana, sembla que molt bé, pel que ens deia el Bruno, molt i molt bé, doncs entra a la llista i escalfa, però no juga, escalfa els últims 5 minuts de partit.
0: Per tant, com a mínim sap que quan entrena fort, sí, escalfarà.
12: I no sé si ha deixat d'entrenar fort, però és que a la banqueta i prou.
9: Però, Lluís, tu has estat, l'opció B pot ser, perquè tens minuts, l'opció C no jugues mai.
4: No jugues mai.
9: Perquè l'entrenador... Quan falla la B, et recol·loca un jugador. L'opció C...
0: Sí, l'opció C no existeix.
9: No existeix.
0: Un dia m'explicareu això del futbol.
4: Perquè... La C, per mi, Gerard Martín.
9: No, per això ja...
0: Un dia m'explicareu això del futbol, perquè jo tenia entès que a la dreta jugava un lateral dretà i a l'esquerra un lateral esquerrà. Ara resulta que pot jugar Cancelo, que no és esquerrà. Després m'heu matxacat que si els centrals han de tenir perfil dret i esquerra, l'altre dia vaig veure, ara no recordo quin equip, que va jugar amb centrals amb cama canviada, és a dir, esquerra a la dreta i un dret a l'esquerra.
9: Això ja és màgia, no? Lo de
4: no, és molt fàcil. Sí. És molt fàcil. Depèn de com tu et perfilis. Jo puc ser dretà, però em puc perfilar bé amb cama esquerra i tenir una bona sortida. A l'hora de defensar, si hi ha equips que et juguen amb extrems a cama canviada, tens el teu perfil bo, sempre tapant dins, que és el més perillós. Cancelo, no negaré que ho dic, es perfila bé, es perfila perfecte a l'hora de sortir. El primer partit...
0: Espar, us agrada, eh? Ahir el segon gol va fallar ell.
12: Sí, falla el córner.
9: El falla ell, però d'una cosa que també... O sigui, creixerà.
0: Clar,
9: o sigui, l'alçada que té els jugadors del Barça és la que tenen i en tenen més. Abans, en algun moment, Espar, 1,75 m, tindrà que marcar algun davanter.
0: Per tant, és veritat que ell queda a la foto del gol, però igual hi ha una errada de concepte de marcatge. No hauria de ser ell el que marca Camello?
9: Aprendrà a marcar d'una manera diferent, però sempre que tingui un jugador més alt que ell, doncs patirà. Però ho parlàvem també abans, els defenses del Barça, els laterals del Barça, que no estem acostumats a defensar aquest tipus d'accions, amb l'experiència les vas guanyant, estàs acostumat a defensar cap endavant, perquè els entrenaments són molt dinàmics, molt defenses cap endavant, defenses en carrera, els uns contra uns vas bé perquè tens molts uns contra uns en els entrenaments, però aquest tipus de joc de pilotes a l'àrea, no estàs acostumat a fer-lo, això ho guanyes amb avantatge, però després, sobretot, la bàscula, no? Quan veus si fallen el gol, però és que et dona tant en atac, defensa també cap endavant, amb un Gerard Martín que li agrada molt caure a esquerra, que no té por, li tapa les esquenes com fan Cancelo, a mi em sembla un descobriment, el que passa que, clar, això ho diem cada temporada, perquè el descobriment d'Espar és el descobriment de Bernal, és el de Cubarsí, és el de Lamin, la Masia és que realment és impressionant el que està fent.
4: Sí, sembla que sigui jo esperava aquest any la confirmació de jugadors com Gerard Martín, com Cubarsí, que ja porten 2 o 3 anys, i la confirmació no m'esperava que sortís ningú. El millor que té és que interpreta molt bé la posició del camp, on està, lateral, mig centre, interior, per què? Perquè ho té interioritzat, no? Al final, l'entrenament, la repetició d'entrenament, crees un hàbit, i quan crees un hàbit no penses, ja ho executes, no? Ens aixequem, anem al lavabo, si no hi hem anat a les 2 del matí, et rentes les dents, esmorzes, ho fa sense pensar. Doncs Xavi Espar fa això. El fet del gol és guanyar duels. Al final, el duel te'l guanya el qui salta més, el qui és més fort. I un matís, i no és per fotre un pal, no? Però penseu, i si no us sabeu, jo us ho explico, i si no ho mireu, el partit que debuta Araujo a Mallorca, debuta de central esquerrà. De les 10 primeres pilotes que toca, és amb la dreta, com que no té el perfil, és amb la dreta i els hi dona el porter. Araujo sap jugar amb l'esquerra, sí, però no sap perfilar.
0: Perquè a Araujo li havien dit que al Barça el porter juga. Llavors li donava totes les pilotes a ell.
13: Sí, jugar con la izquierda y con la derecha.
0: I després...
13: Con la derecha la paso y con la izquierda corro.
0: Te tengo que seguir a defender yo.
9: Claro. Que sent dos dretans, Cancelo i Espar, tenen maneres de jugar diferents.
4: Sí.
9: Espar interpreta molt bé el joc d'interior, perquè es sent molt còmode.
4: Molt millor.
9: Jugant al mig del camp, que m'encanta.
0: És que és migcampista, ell.
9: I Cancelo, és veritat que és dretà, però pot jugar obert, quasi extrem esquerra, perquè la centrada d'exterior que té...
0: Com es nota que el Jordi Ferrón era lateral.
9: Sí, clar. Sí,
12: jo disfruto molt. La pregunta per tancat. Estem tots engrescats. Avui que es tanca el mercat, tenim millor plantilla que l'any passat?
4: Sí.
12: Sí.
4: Jo crec que sí.
9: Es necessitava el nou, però és que l'invento del Flick ha funcionat perfectament. Lewandowski estava allà aquest d'això, Ferran era Ferran, i sembla que millores.
14: No eches de menos mi?
4: Sí, buscàvem l'excel·lent, o sigui, buscàvem el jugador referent, i crec que hem fitxat molts notables alts. I això crec que és un valor afegit a una plantilla on hi ha molts partits.
0: Un excel·lent o matrícula o 3 notables alts d'excel·lent?
4: Tinc dubtes aquí, eh? Depèn quin és el matrícula.
12: Però és que crec que l'excel·lent matrícula ja la tens.
0: Que és Lamin.
12: I fins i tot, si m'apures, aquest Rafinha pot aspirar a aquest excel·lent matrícula. Per tant...
0: I, diguem-ne, al global de l'equip, Rodri. Rodri és matrícula.
12: Sí, el que passa que, clar, iniciàvem a l'estiu pensant davanter, centre i central.
4: Sí.
12: Eren les mancances que tots detectàvem. Han marxat davanters, no ha arribat cap davanter. Bueno, ha arribat Gabriel Jesús ara. Ha marxat centrals... com Araujo, no ha arribat cap central, però tot i així tenim la impressió que Deco ha fet una molt bona feina i que el mercat ha estat més que positiu.
0: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers 2 anys. Són 1:15 del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que us... Espera un moment, que estic fent aquí.
12: On vols estar?
0: La contracrònica de Sánchez.
15: Lamin torna a somriure. S'ha parlat molt de que estava trist. Pregunto què li passa a Lamine Yamal. Res, és el de sempre, em responen. Quan no li surten les coses, quan no veu porteria, s'emprenya. Però és amb ell mateix. S'havia especulat dies enrere amb que estava moix, estava emprenyat, perquè havien defenestrat els seus 2 amics a la plantilla, Balde i Casadó. M'ho neguen. No té res a veure amb això, m'asseguren. El dia previ, Flick va dir que havia fet un entrenament espectacular. Va ser tan heavy? Pregunto. Ho va rebentar, em responen. Va fer 2 gols i 1 assistència al partidet. Lamine Yamal va calcar el dia previ el que faria ahir a l'estadi. El gol 50 de Lamine i el partit 100 d'Andreas Christensen. Li van regalar una samarreta després del partit amb aquest número. A Flick li agrada Christensen si està en forma. Crec que jugarà bastant si el respecten les lesions, m'asseguren des del club. El dia que es va lesionar l'any passat, Laporta va dir que li havien d'oferir la renovació. Ja ho vam explicar. També vam explicar que era dels que menys cobrava de la plantilla. Amb bonus, per objectius, arribaria als 5 milions d'euros bruts. Realment, és un dels sous més baixos de l'equip. Ara, els futbolistes tenen dos dies de festa. Dijous, tornen a la feina. Ja haurà tancat el mercat. I tocarà votar capitans. Però el Camp Nou ha parlat clar.
0: Santi Ovalle en respon la incògnita que tenia amb el Lille. Aquí queda clar que diu el Camp Nou Rafinha capità. I creieu que és qui ha de ser el capità de l'equip, Rafinha?
9: Sí. I jo crec que l'ha fet molt bé Flick, no? És un marrón, el dels capitans, pels entrenadors quan arribem a una temporada.
0: Clar, però quan l'entrenador ja, de manera provisional, exacte, diu que seran, de moment, Rafinha, Pedri i Eric, d'alguna manera ja està dient que aquests seran els capitans. No?
12: Tu vols jugar aquest any? Vota els que he dit.
9: Exacte, tu veus que la gent està a favor, veus que compleix molt bé de capità. Llavors, l'elecció és molt més fàcil perquè els jugadors facin el que tu vols que facin. Això és molt d'entrenador, Que els jugadors facin el que tu vols creient que la idea va seva.
0: Això deia del Bosque.
9: Sí,
0: que un entrenador ha d'aconseguir que el futbolista faci el que l'entrenador vol pensant-se que fa el que el futbolista vol.
9: Això és clau, perquè quan tu t'impliques en una decisió, la prens més teva, i si és la teva pròpia decisió...
14: I tu creus que tens que quitar el braçalet?
0: Frenkie, com estàs?
14: És que... Lesionado. Bueno, lesionado ahora.
0: Mira,
14: sí,
0: te voy a leer
14: mal,
0: un mensaje que acabo de veure al YouTube del que t'hi jugues, un missatge.
12: Sí, i jo en diré un altre després.
14: Me han hecho capitán de la enfermería.
0: Per a Frenkie de Jong, ¿cuándo vuelve Frenkie de Jong? Se le echa de menos.
14: ¿Ves?
0: Ironía es que... modo on.
12: No, ahí a no. Carrusel Deportivo, y no era ironía modo on, era Bruno Alemany, ara que el veig allà assegut, ara entrarà, va dir que no som conscients que Frenkie de Jong jugarà aquest any bastant més del que ens pensem.
14: No sé,
12: si un dia vols traslladar
14: que
12: t'hi jugues.
14: Però la premsa està en contra de mi.
0: Ell es troba bé.
9: No creieu que és
0: venda? Perquè ha optat per un tractament conservador i hi ha persones que creuen que quan torni a jugar notarà inestabilitat, que s'hauria d'haver operat. Veurem què passa, perquè, òbviament, amb medicina 2+2 no són 4, o depèn de les opinions es fa una cosa o una altra. Ell ha volgut un tractament conservador, i hi havia qui li recomanava operar-se, veurem quan torni, si pot jugar amb normalitat o no.
9: Però Luke ja no creia que hauria de ser venta, realment. Si es
0: de Jong?
9: Sí. Amb tot el que hi ha, és
0: ja, però
9: que
0: si no l'has pogut vendre mai perquè no ha pogut marxar, quan està lesionat.
9: I aquí li traurà minuts.
14: És que,
9: Bernal...
14: Otro de la prensa está diciendo lo mismo, otra vez lo mismo.
0: 12:35, en un moment, l'1 per 1, especial coses d'estiu, ara que estem a punt de tancar-lo, especial coses d'estiu, en un moment, l'1 per 1 del Barça 5 Rayo 2, abans endrecem l'actualitat.
16: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
17: Bona tarda.
0: L'Espanyol pendent també de l'últim dia de mercat. Els darrers moviments afecten al lateral dret.
17: Sí, Rubén Sánchez marxa cap a ells per una xifra propera als 500.000 euros i Monchi ja té el seu substitut, Andoni Gorosabel, lateral de l'Atlètic Club. Els dos jugadors han estat apartats les tres primeres jornades de Lliga a l'espera de resoldre el seu futur.
0: Per tant, Andoni Gorosabel fitxarà per l'Espanyol. Encara a la Lliga, victòria Flaqui 2-1 contra Getafe.
1: Un gol de penal de Budimir confirma el bon moment dels de Ramis, que encara no han perdut, sumen 7 punts de 9 i deixa el Getafe amb només 3 punts en 3 jornades.
0: La Federació Espanyola de Futbol finançarà la congelació d'òvuls de les jugadores de la selecció.
1: Ho va ensenyar el diari El País. La federació està ultimant un acord amb una clínica de fertilitat perquè les jugadores puguin congelar els seus òvuls. La iniciativa impulsada per les capitanes busca facilitar la conciliació entre la maternitat i la seva carrera esportiva.
0: Què li sembla aquesta notícia, doctor Plàtan?
18: Home, em sembla molt bé, no? Molt correcte. Tot el que sigui congelar està molt bé. Jo, de fet, reclamaria també que es congelessin els

0: Martín Minaya.
1: L'aler nord-americà de 27 anys té passaport dominicà, signa fins al 2028, primera experiència europea després de més de 136 partits entre la J-League i la NBA.
0: La selecció espanyola es complica la classificació pel Mundial.
1: Tercera derrota consecutiva, aquesta vegada contra Grècia. Espanya s'haurà de jugar a la classificació a les finestres de novembre sense els jugadors de la NBA ni de l'Eurolliga.
0: Carlos Alcaraz s'estrena en victòria al US Open.
1: Es va imposar el rus Safiulín per un triple 6-4. L'andaluz va caure eliminat. Avui és el torn de Rafa Hodar, que s'enfrontarà prop d'un quart de vuit a Kokkinakis, i de Carlos Taberner, que ho farà no abans de les 6:10 contra Berks.
0: A on has dit?
1: A on no? He dit contra qui? He dit Kokkinakis.
0: Ah, contra qui, contra qui. Kokkinakis.
1: Això, home, sí, Kokkinakis.
0: A la vuelta, avui, de ser etapa, Enric Mas, líder.
1: Sí, ens ho explica el Borja Cuadrado. Borja.
2: Bon dia, que te juga. Saludos desde Alcaraz, provincia de Albacete. Aquí va a arrancar en unos minutos la décima etapa de la Vuelta a España. Serán 185 kilómetros dirección Elche, de la Sierra también, en la provincia manchega. Van a ser 185 kilómetros, como digo, con 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, jornada exigente, complicada de controlar. De momento, recordemos, líder Enric Mas con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic, 1.39 respecto al austríaco Félix Gall.
0: Per cert, han operat a Tadej Pogacar,
3: sí,
0: en un hospital de Barcelona.
3: Sí, senyor.
0: Un castanyot que es va pegar.
3: Sí, noi, déu-n'hi-do, eh?
4: Bueno, ha sortit molt bé l'operació.
1: L'ha fet vostè?
4: Sí.
0: El doctor Plata ha operat a Pogacar.
1: No suporto el som ambient del quiròfan del doctor Plata.
4: Si tot va bé, seran dos Pogacars a partir d'ara. N'hi haurà dos.
5: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
0: A punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram i ja els hem superat a TikTok. Regalem entrades, no, Núria?
7: Sí, una entrada doble per anar a veure The Weeknd avui. Sí que, per tant, la gent té temps fins abans que s'acabi el Que t'hi jugues per participar. Veuran un vídeo que hem penjat al nostre Instagram per participar. És molt fàcil, ens han de seguir i etiquetar un amic amb el que hi voldrien anar. Recordem, teniu temps fins abans que s'acabi el Que t'hi jugues, perquè el concert és aquesta nit.
1: Ja,
7: sí que...
1: ja, això.
0: Fins a les 2 del migdia teniu temps de participar al concurs que obrim a Instagram. Ens heu de seguir, etiquetar un amic amb el que vulgueu anar al concert. Dos entrades poden ser vostres, i els que ens escolteu a la ràdio de tota la vida, els que sobretot sumeu a l'EGM, avui que comença l'Estudi General de Mitjans, estigueu atents a la propera hora i mitja, perquè en algun moment anirem obrint telèfons. 933-44-1411, encara no. I els més ràpids també s'emportaran entrades,
8: sí,
0: per anar a The
8: Weeknd. El producte és gratis, el producte sois vosotros. Cuidado, no aceptéis los términos y condiciones de esta gente que quiere controlar los días que vais al supermercado.
0: Miguel, ¿te gusta The Weeknd?
8: Me gusta cuando es weekend, pero en martes se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Esto es un complot de unas élites que quieren poneros fines de semana en martes.
0: Doncs 40 a l'1 per 1 del Barça 5, Rayo Vallecano 2.
9: L'1 per 1 del Bermúdez.
10: Especial coses d'estiu.
0: Joan Garcia.
10: Crema solar. És imprescindible, perquè el dia que no ho fem servir acabem cremats.
1: Jules Koundé.
10: La sorra és irregular i s'ho empassa tot.
0: Covarsí.
10: L'ombra. Un luxe com ell va molt buscat, perquè no es desenganxa mai de la seva marca.
1: Christensen.
10: Cadira de platja. És fenomenal, sempre que no es trenqui.
0: Xavi Espar.
10: Cubell. Els petits ja sabien que era una gran eina, però de sobte hi juguen els grans i també s'ho passen de conya construint un castell.
1: Marc Bernal.
10: AP7. A vegades té algun accident i alenteja el ritme, però el descans de Barcelona i el seu futur, de moment, depenen d'ell.
0: Pedri.
10: L'eclipsi és impressionant, però només quan està al 100%.
1: Dani Olmo.
10: Salmorejo. A Espanya els encanta, però aquí jo el veig una sopa freda.
0: Gordon.
10: El mar és inabastable, arriba de punta a punta i s'ho pixa tot.
1: Lamine Yamal.
10: Urxata és l'estrella. A qui no li agradi és que està malalt, perquè quan més el necessites fot una xufla espectacular.
0: Rafinha.
10: Bomber. A vegades hi ha incendis i ell es fot on li demanen i els apaga tots. El demanen a la dreta, a l'esquerra i al davant. I a tot arreu es quitxa.
1: També va jugar Rodri.
10: Ligue d'estiu. Ens pensàvem que se l'enduria un altre, però goita tu, igual la relació dura poc, però i el subidón que ens ha donat, què?
0: Fermín.
10: Ventall. L'hem fet servir a tot arreu. Es mou espasmes amunt i avall i posa molt d'esforç i et salva de moments difícils.
1: Joao Cancelo.
10: Tinto de verano. Puja molt fàcil, però després li costa de baixar.
0: Adeyemi.
10: Onada de calor. Quan el rival ja estava ofegat, va entrar ell per

0: Acabar d'arrebatar-lo.
1: Hamza.
0: Piscina inflable. Ha donat un gran rendiment durant l'estiu, però ara pinta que a l'hivern el guardarem i no l'ensenyarem massa.
2: I acabem amb la banqueta, Hansi Flick.
0: La Costa Brava ha tornat la il·lusió a una pila de catalans, però li sentireu el català amb comptagotes.
2: En una estona teniu el 1x1 especial coses d'estiu del Barça 5 Rayo 2 a les xarxes socials del Que T'hi Jugues, on aprofito, tot i que ja sé que els que comenten no són els que escolten el programa, per dir-vos que és humor. Ho dic perquè ahir em va donar per mirar comentaris a les xarxes socials de coses del Que T'hi Jugues i no sé si algun compte de Madrid va repiurar la carta de Vinicius a un fichatge del Barça.
3: I t'ha llamat de racista, tí, eh? Gilipollas.
2: A mi no, a ti.
3: A ti, gilipollas.
2: I hi ha un munt de comentaris de madridistes insultant al Bermúdez, amenaçant-lo de mort, dient que és un racista. Hi ha algun comentari? T'ho juro que m'he plantejat avui fer una secció al Que T'hi Jugues dels comentaris que hi ha, perquè n'hi ha algun que em fa especial gràcia, perquè n'hi ha un que diu: eres un racista de mierda, del mono de la min no, del moro de la min no dices nada.
4: Vale, vale.
2: ¿Cómo?
3: Sí, és increïble.
0: Tal qual.
2: A part, que no hi ha racisme en aquell gag.
3: No. És que no és racista. És que sí, és que jo, si hablo así...
2: Clar.
3: Estoy imitando la voz de Vini, no de otro. Y parado todo. Segunda.
2: Allà mira la càmera i dedica a aquest tal jugadors del Barça.
3: Querido todos los que me insultan a mí, todos vosotros, pa abajo, ta, a segunda.
2: Et deia pels jugadors del Barça, però ja va bé que els ideis dels madridistes que ens segueixen a les xarxes.
3: Y los del Barça, también. A segunda, pero más lento, porque soy más bueno. Soy lo segundo, vosotros.
2: Doncs, 43, si no teniu plan el cap de setmana, que sapigueu que hi ha els Extreme Games.
0: M'agradaria molt que actués de Tuesday, el cap de setmana.
2: Hi ha un DJ de 40.
0: Sí, sí, no? Això és, ja sabeu, el cap de setmana, aquest cap de setmana, de fet, del 4 al 6 de setembre, Adrià Ortega... I toca també l'Uri Mora, però més enllà d'això, és la competició d'esports extrems més gran del món. De manera que això arriba al Parc del Fòrum del 4 al 6 de setembre i direu, quant costa?
4: Quant costa?
0: Quant costa?
4: Quant costa?
0: Res. És res. Gratis. És gratuït. Gratuït. És gratis. Què esperes?
2: Tres quarts d'una del migdia.
5: Esports i bogeria a CERT Catalunya. Què t'hi jugues amb...
6: Sí que... Rocky!
2: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
0: Doncs sí, narraré jo.
2: Flipant, o sigui, clar.
0: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
7: Hay que valorar lo que tienes.
5: Què t'hi jugues amb...
6: Sí que... Rocky!
7: Entesos de papers...
2: Que és veritat el que va explicar el Bermúdez.
0: Jo sí que sí.
2: I els de futbol amb paràlisi cerebral et van posar un like al missatge.
0: Van posar like a les transmis, als vídeos de les transmis. Sí, sí, sí. Si en el fons és una passada. És un futbol molt interessant. Ho dic molt seriosament.
2: Aviam, Nil, hem parlat dels últims moviments de mercat. El Barça ha fitxat a molts jugadors. També n'ha traspassat. Ja vam explicar fa mesos que la política del club passava per donar sortida als jugadors del filial amb els quals no hi comptaven en forma de traspàs, guardant-se una opció de recompra, i és el que hem vist en aquest mercat d'estiu, fins al punt que el Barça ha ingressat 60 milions d'euros en traspassos de jugadors de la cantera?
8: Sí, la majoria en aquest últim tram de 2-3 setmanes, a la qual el Barça ha acabat de vendre tots aquests futbolistes, generant al final 60 milions d'euros per futbolistes de la Masia. El primer de tots a marxar va ser Ansu Fati, per qui van pagar més diners juntament amb Tomi Marquès, són 11 milions per cada un d'aquests futbolistes. Héctor Ford, 8,5 pel 50% a la Real Societat. Altres casos, com el que hem explicat, de Toni i Guille Fernández, també el de Jofre Torrents a l'Àjax, tot això a l'espera de que Marc Casador, en principi també s'ha d'ingressar per ell, suma 60 milions d'euros, i no només en futbolistes que has venut ara. És a dir, et vas guardar un tant per cent del que passés amb Jan Virgili i això t'ha generat pràcticament 5 milions d'euros del seu traspàs al Bruges, i més enllà d'això, aquesta solidaritat, aquests mecanismes de solidaritat que hi ha quan hi ha un traspàs i tu has format el jugador abans de que tingui aquests 23 anys, doncs ha fet que aquest any t'hagin arribat 4 milions d'euros pels traspassos de Nico González al Newcastle, de Cucurella al Madrid, de Grimaldo a l'Atlètic de Madrid i de Sergi Altimira a l'Sporting de Lisboa. Per tant, 60 milions a l'espera de que es faci el traspàs de Marc Casador.
2: Recordeu la informació, eh? 60 milions d'euros amb Ansu, Toni Marquès, Álvaro Cortés, Iñaki Peña, els cosins Fernández, Guille i Toni, Héctor Ford, i la solidaritat de jugadors, sí, com Altimira, Nico, Cucurella i,
8: sí,
2: Grimaldo.
8: I Jofre també, que es va tancar l'Àsia, i Jan Virgili, que tenia és un tant per cent de la futura venda, que és el que el Barça volia aplicar en molts casos, i ara hi ha exemples com el d'Héctor Ford, 8,5 pel 50%, que el Barça podrà recomprar per una clàusula al voltant dels 20. La majoria d'aquestes clàusules són a partir de la segona temporada.
2: Val. Us agrada aquesta fórmula, que el Barça utilitzi també els jugadors del planter per treure diners, i, per exemple, el que ha passat aquest estiu amb aquests 60 milions d'euros?
1: Sí, evidentment, no tots caben en la primera plantilla, llavors has de fer espai, i el poder-los deixar que es puguin agafar ritme en equips de superior categoria i que tu puguis tenir un dret de tanteig o d'una o d'una futura venda si exploten l'altre equip, jo crec que és la fórmula necessària, que és la que s'ha d'utilitzar per jugadors de la base.
4: Estem mal acostumats, no tots els jugadors del futbol base poden jugar i caben al primer equip, tot i que alguns d'aquests tenen nivell, han tingut les seves oportunitats, alguns més, alguns menys. Em sembla bé que puguis fer calaix, però sobretot que no el malgastis.
9: Està bé fer calaix, no ha de ser l'objectiu prioritari, evidentment.
8: No, clar que no.
2: No t'enfadis, Jaume.
9: Quin ensurt. M'agrada sobretot que hi hagi aquest mecanisme de seguir-los controlant d'una certa manera, no? Que si el jugador resulta que va a la Real Societat o va a l'Àjax i ho fa bé i triomfa i tal, doncs que tu tinguis aquesta capacitat o bé de recuperar-lo perquè tens encara part de la propietat pagant un percentatge del que hagi costat, o que si se'l traspassa amb un preu molt elevat tu també siguis partícip d'aquest negoci. Crec que el Barça té la millor acadèmia del món i això s'ha de notar primer a l'hora de que els jugadors que arriben al primer equip, com s'està fent, però també a l'hora de modificar el preu
2: per aquest país. Canvi de política, sí, del Barça aquest estiu,
9: ha
2: provocat, d'entrada va provocar sorpresa al món del futbol entre agents, intermediaris i tal, i el que deien és que copiava el Madrid, que feia el que fa anys aplica el Madrid.
4: Però és que el Madrid ho ha fet sempre, perquè de jugadors del primer equip del...
9: Només tenen una sortida, és la monetització.
4: Futbol base, exacte, els ha de vendre, sí o sí, perquè no els vol, perquè no hi creu. És que no hi creu, amb això. Li ha anat bé? Bueno, època sí, ara no.
1: El tenir-los controlats, el que deia Flaquí, no? Quan s'hi explota en un altre lloc, ara mateix no tenen espai. I hem de ser conscients, que el Jaume s'enfenyi, no? Que no tots caben la primera plantilla.
2: De tots els traspassos, el que més sorprèn és Tomi Marquès, 12 milions d'euros a l'Sporting de Braga. O sigui, és un jugador amb potencial, però que encara no...
1: Exacte, és que li has
2: fet un forat.
1: És gent que parla molt bé d'ell.
4: Si li has fet un forat, i ben gros, li has fet un forat.
9: Però és que els jugadors...
2: 12 milions per un jugador que encara no ha tret el cap al primer equip.
9: Però jo crec que la denominació d'origen Masia ja implica un preu. Tu veus com triomfen el primer equip del Barça els que arriben? Si tu vols fitxar un jugador de la Masia, saps que porta una sèrie de coses incorporades, que això s'ha de notar en el preu de sortida.
2: Albert Llimós, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia.
2: Aviam, hem explicat que el Barça ha fet molts moviments aquest mercat de fitxatges, entrades, sortides, i això és per un motiu, i és que el que traslladen des del club és que s'ha de construir l'equip per als propers...
10: 2 anys. Sí, entre el que queda de mercat, que ha dit el Santi, no?, que seria poc probable alguna operació, i sobretot també el mercat d'hivern, perquè la temporada que ve el Barça tornarà a estar fora de la famosa regla del 1-1 i, per tant, no podrà fitxar amb normalitat. Per què? Perquè els ingressos baixaran. Per tant, crec que el gener ens tornarem a preparar per un gener mogut.
2: Així és com treballen al club, amb la previsió que l'estiu vinent no es pugui operar amb normalitat, a diferència d'aquest que per fi s'ha pogut inscriure al jugador sense patir fins a última hora, i per tant el que es pugui fitxar ara i al gener s'ha d'intentar aconseguir. Això no vol dir que a l'estiu no es pugui incorporar jugadors, però tornarem a les restriccions de fa una, dos, tres temporades. Per què estarem fora de l'UAU?
10: Costarà més perquè la temporada que ve es tornarà a Montjuïc des de l'estiu del 2027 fins, diuen el CUP, aproximadament gener-febrer del 2028.
2: O sigui, ja treballen amb la idea d'estar 6 mesos a Montjuïc.
10: Sí, mitja temporada a Montjuïc, perquè s'ha de fer la coberta del Camp Nou, i per tant, què vol dir això? Doncs menys ingressos, perquè hi haurà menys espectadors de capacitat, i també per les despeses que suposa, no?, el lloguer de Montjuïc, no?, i tota la infraestructura que has de muntar per anar a Montjuïc. Per tant, mig any fora del Camp Nou són molts menys dies.
2: Sí, internament ja treballen amb la idea de que l'estiu vinent, 2027, la temporada comença a Montjuïc, i si estarà al Barça 6 mesos com a mínim.
10: Sí, deien gener-febrer, per tant estem parlant d'això, de mig curs, doncs, fora de l'estadi, i això baixarà molt els ingressos.
2: Demà passat hi ha reunió de junta directiva?
10: Sí, el dijous hi ha junta directiva i el més plausible és que es convoqui també a assemblea ordinària, com ha avançat Mundo Deportivo, de cara al proper 20 de setembre. No està tancat del tot, però és la data que ara mateix té més pes al Barça.
2: I què s'ha d'aprovar a nivell econòmic, important?
10: Dues coses molt importants. Primer tot, demanar als compromissaris l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per 300 milions, uns 300 milions, per poder afrontar sobretot les obres pendents de l'Espai Barça, sobretot la tercera graderia i també la coberta per complementar, recordem-ho, els 1.450 milions que es van atorgar al 2023. I també s'haurà de demanar que els compromissaris donin llum verda a l'emissió de bons, no?, que s'ha explicat, que es va anunciar abans de l'estiu. Eren 210 milions en total per donar, sobretot, liquiditat al club per afrontar despeses i també per anar al mercat de fitxatges, doncs, que comentava abans amb el Nil. 105 van arribar al juliol i l'altra meitat, 105 més, al novembre. Com que entre les dues quantitats són 210 milions, hauran de ser aprovades en l'assemblea perquè totes les operacions, recordem-ho, que superen el 10% del pressupost del club, doncs han de ser aprovades pels socis.
2: Per tant, en assemblea, la del 20 de setembre, si es confirma aquesta data, s'haurà d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, 300 milions, i aquesta emissió de bons de 210 milions, que com que superen el 10% del pressupost, han de passar per assemblea. Perquè el pressupost quin serà?
10: El pressupost que hi haurà per l'altra temporada també s'espera que superi els 1.100 milions i també es tancarà, s'haurà aprovar bé en assemblea el d'aquesta temporada, el de la temporada 25-26. El Barça tenia pressupostat uns ingressos de 1.075 milions i uns beneficis finals de 4 milions ordinaris després d'impostos. Finalment, la previsió és que se superi. Els ingressos rondaran els 1.100 milions.
2: Aquesta sí, estarà per sobre de la previsió.
10: Sí, en ingressos. Sobretot perquè s'ha ingressat molt més gràcies a l'estadi. No hem anat a velocitat de creuer, però ens hi hem aproximat, és el que diuen des de les oficines del club, i la previsió seria que aquest any es pogués incrementar una mica més fins i tot el que aporta l'estadi pel ticketing, perquè durant el primer trimestre del 2027, això és el que espera el Barça, ho deixem clar, si no hi ha un altre contratemps amb l'IMAC, és que s'obri una tercera part de la graderia i per tant se superin ja els 70.000 espectadors.
2: Per quan està previst això?
10: Això primer trimestre del 2027, si no hi ha cap contratemps amb l'IMAC. Tot i això, tot i tenir aquests més ingressos, la previsió és que hi hagi molt pocs beneficis. El Barça farà les paus o tindrà aquests 4 milions de benefici ordinari, però si tenim en compte els extraordinaris, per exemple, provisions, depreciacions que pot haver, s'ha ingressat menys pels seients VIP, la previsió és que hi hagi pèrdues. Amb els extraordinaris...
2: El Barça presentarà uns pressupostos amb pèrdues.
10: Sí, amb els extraordinaris, tot això...
2: Que doncs, entenc que ho vendran pèrdues com a beneficis ordinaris, però que al final la fotografia és que tens pèrdues.
10: Sí, i en part, dos grans explicacions a tot això, important, i que assumeixen des de les oficines del Camp Nou. Aquest 2026 has començat ja a pagar els interessos d'aquests 1.450 milions de crèdit de Goldman Sachs per construir l'Espai Barça. Són gairebé 50 milions vinculats a aquest crèdit. Passa com amb les hipoteques. Ara estàs pagant interessos, eh? No estàs retornant aquests 1.450 milions.
2: El Barça comença a pagar els interessos.
10: Ha començat a pagar ja els interessos d'aquesta operació.
2: Però no els diners que t'han deixat.
10: Correcte. Tot això ho aniràs pagant durant les properes dècades, no? Són molts milions. I l'altre, i també ho assumeixen molt clarament des del Barça, és que vas amb retard a les obres del Camp Nou. Per tant, com que vas amb retard, els ingressos que havies de generar no els estàs fent, i recordem-ho, com es pagava l'estadi? Gràcies als ingressos de més que generava tota aquesta gran infraestructura, tot això que està...
0: Bueno, però amb els ingressos ho podrem fer, i amb el que fem, farem els ingressos.
2: Com?
0: Que amb els ingressos podrem tirar endavant el camp, i amb el camp podrem tirar endavant els ingressos, no? Una mica tot així ja començarà a centrifugar.
9: És el cercle virtuós.
0: Clar, home! Centrifuguem.
2: El cercle viciós.
0: Centrifugarem.
2: Aviam, la fotografia a nivell esportiu és bona, és il·lusionant, això és el que més importa a la gent. La fotografia a nivell econòmic... tampoc és perquè ens posem les mans al cap i tremolem, però el Barça està en una situació on s'ha d'apretar. No? Aquesta seria la fotografia i on, clar, has fet una, o estàs construint una obra mastodòntica que val molts diners i que els hauràs de tornar.
10: I vés de les palanques dels últims anys i, per tant, ara l'important és sobretot que els ingressos ordinaris del club siguin equivalents a les despeses que tens, no? I això de moment no es podia ser perquè havies tirat de palanques i ara has d'aconseguir-ho, no?
2: Per tant, transites a la cornisa i s'ha d'apretar per no caure. Si apretes, continuaràs caminant per allà i a poc a poc aniràs a terra ferma.
10: Perquè estàs fent un estadi nou.
2: Clar.
1: Doncs a veure com acaba aquesta finestra de fitxatges, perquè a mi la finestra d'hivern no m'agrada gens. La de...
2: Llavors com afrontaràs a Julián Álvarez? Uh-huh. I, escolta, que apreti fins a l'hivern. no?
9: Jo és que crec que el serial Julián l'arrossegarem durant almenys fins a l'hivern, segur.
2: Sí, i a l'estiu insistim, que s'operi amb restriccions no vol dir que no es facin fitxatges, perquè el Barça ha tingut la inventiva suficient com per aconseguir inscriure jugadors tot i les dificultats.
4: I ara potser se me'n va l'olla, però hem fitxat a Harry Kane o no?
2: A Harry Kane?
4: O ha vingut...
2: Ah, Albert Llimós, sí. És Rodri.
4: No, no, és Harry Kane,
0: el nostre Rodri.
4: I hem deixat marxar Haaland. No, vale, vale. Mantenim el nivell.
2: O sigui, Haaland és Sol de Vila, sí, i Kane és Albert Llimós.
4: És que està obsessionat en buscar una comparativa que els posés els dos a l'excel·lència, i he pensat, com que ens falta davanter, fitxarà Harry Kane.
2: Que haurem de fer molts gols,
10: haurem de fer molts gols, o donar moltes assistències.
2: Et dic una cosa, gran futbolista,
4: Ah, sí?
2: Home,
4: ah, això ho desconec.
2: De fet, ve a la ràdio per reforçar l'equip de la Lliga de Mitjans.
4: Per això, bàsicament, Sí, sí. A veure. Buah.
2: Pausa i seguim el que t'hi jugues.
5: Què t'hi juga?
11: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
12: La delegació de la Generalitat a Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida amb música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 7:45 de la tarda al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegacio.ad@gencat.cat.
13: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
14: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
16: I tu?
17: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
18: Només penso en tu.
17: Referents amb tu.
19: És la una. Las 12 en Canarias.
20: Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
19: Hora 14. Con Javier Casal.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
22: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando porque se comporten y que lo normal, que se cuiden.
21: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
20: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta, generando bulos en redes sociales. Y esta mañana, la portavoz de Exteriores del Kremlin, ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid, el gobierno español se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
19: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
20: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
18: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar una salida al conflicto.
16: Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
20: Hablaremos.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
23: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
19: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i quatre, Flaqui.
9: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé, divertim.
0: Com? Què?
4: M'has enganxat. Aquí.
2: Està d'estat dins del programa, Flaqui. Espera, torna'm a fer-ho, sisplau.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, el que t'hi jugues, Flaqui.
9: Ens divertim.
2: Ara sí.
9: És que i cinc rima amb divertim.
4: Ah, l'altre no.
9: Ara per estranya.
24: Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Aquesta hora habitualment entrava el Xavi Saissó,
9: sí,
2: que ara està a les Bahamas sota un cocotero fotent-se mojitos.
9: Segurament.
2: S'ha jubilat, ja ho sabeu, li van fer la festa la temporada passada i el seu substitut serà...
9: Qui serà?
2: Tio Faja, ¿cómo estás?
25: Ostres.
26: Hola, ahí.
25: Buenas tardes.
2: Es que nadie mejor que tú para llevarte a gente por delante.
25: El clatallot. Bueno, soy, sí, soy el adecuado para esos menesteres. Cuenta que soy más de barrio que los columpios. Líderes, sobre todo recalcarlo mucho, volvemos a ser líderes 15 días después de que haya empezado el circo. Y esto no va a acabar bien.
2: ¿Por qué?
25: Esto va a acabar con secuelas mentales de la parroquia láctea. Esto no, ellos no están estructurados mentalmente para que Hansi Flick los vuelva a sodomizar. Y mientras tanto, pues cuadrando cuentas. Por cierto, la colleja que le metió el padrino al alcalde de Madrid, a todo un alcalde, la colleja pública...
2: Almeida, ¿no? Se la pegó.
25: Que, sí, que yo siempre defendí que era el un que quede claro quién manda en el cortijo. Ha salido rentable, ¿eh? Otros 400 millones para la saca. No sé cómo le llamará a esto nuestro compañero Tomás Roncero. Supongo que todo por la patria.
2: Vam parlar fa mesos, amb polítics, gent de Más Madrid, recordo, per aquesta qüestió.
9: Hola.
2: Pels diners que el Madrid ingressarà, és un pelotazo.
9: Sí, sí.
2: Que es preguntaven en què beneficiava la ciutadania els diners que invertia Madrid i que anaven a parar al Real Madrid.
1: Hola.
9: Hola.
2: Es que m'encanta.
1: Pero es que vuelve a no pasar nada.
2: Por tanto, hoy te llevas por delante a Almeida y a Florentino.
1: Que bueno, hoy me llevo por delante a todos los que tienen que fiscalizar desde Madrid, que es donde pueden sacar jugo, a todos los que tienen que fiscalizar a estos capos, y lo único que hacen es fiscalizar a los Trencillas. Y va a volver a no pasar nada, absolutamente nada. Y entonces me hace mucha ilusión que me hayáis puesto en este nuevo azote.
2: Vale.
1: Creo que ya vais dándoos cuenta de que soy un divo, de que yo le puse el gorro de mariachi a Deco.
9: Sí, señor.
1: Y lo más importante, que tenéis un compañero al cual se quiere emperchar Albert Pla. Que eso no lo puede decir todo el mundo.
2: Quedaste prendado, ¿eh? Enamorado de Albert Pla. Tío Faja, un abrazo fuerte.
1: Venga, que no caiga en el olvido mi número de teléfono. Bellaco.
5: One shot.
6: ¡Al trabuco!
5: Tío Faja, gracias.

0: 19. Escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya, Leo Messi deixa la selecció. Et va sorprendre, Flaqui, quan vas llegir el seu text a Instagram?
1: A veure, sorprèn perquè no saps el moment en què ho anunciaria. És veritat que tal com va acabar el Mundial, amb aquesta desfeta a la final davant d'Espanya, amb el que va passar malauradament amb el seu pare, i després de tota la trajectòria, són 39 anys ja de Leo Messi, em semblava que s'havia acabat la seva etapa. És veritat que durant el Mundial, veient-lo jugar i veient que anava marcant gols, pensaves, hosti, que ets capaç d'arribar a 4 anys, 4 anys i encara segui jugant. Però vaja, és una notícia d'aquelles que et deixa trist, sobretot perquè predisposa o deixa ja només un pas per davant, que és el comiat definitiu de Messi del futbol, que ja es va acomiadar del Barça, malauradament, com va fer, que ja es va acomiadar del futbol d'elit de la Champions, que ja està ja a Inter Miami, doncs, amb una lliga, diguéssim, diferent en quant a exigència futbolística de les europees, i que es tanca una etapa brutal del millor jugador de la història, que ara tots són lluances per ell. Fa uns anys caldria recordar el que li deien a Argentina a Messi quan
0: anava a Frio,
1: per exemple. Doncs és el Pecho Frio més diurejat de la història, no? Ha guanyat Mundial Sub-20, ha guanyat Olímpic, ha guanyat Copes Amèrica, ha guanyat Finalíssima i va guanyar el Mundial i ha arribat a 3 finals. Per tant, acaba la trajectòria amb la selecció d'Argentina del millor jugador de la història.
0: Es va acomiadar amb un text escrit a mà, 3 fulles que va ensenyar amb una fotografia i amb un vídeo.
2: Terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible, tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por su sueño, porque eso es la vida.

0: Aviam, estem a la primera setmana de temporada, estrenem separadors, estrenem sintonies, n'hi ha algunes que m'encanten i altres que...
1: No t'agrada.
0: Aquesta t'agrada, Flaqui?
1: Jo sé que tu no.
0: No sé què és això, Willy?
2: A mi no em desagrada, eh?
0: No,
2: no però entenc sí? que tu vols més guitarrer, o? Vols més...
0: Una mica, no?
3: A veure, és una... Jo trobo que per ara, abans de dinar o així, crec que els nens ja surten... Bueno, encara no, però la setmana que ve ja sortiran de l'escola... Però bueno...
2: No la tornis a posar, Willy.
0: Vale. No, ho comparteixo amb vosaltres, perquè no l'havia escoltat aquesta i... No sé.
4: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
5: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. El govern preveu entrar la llei que reguli el cultiu i la plantació de cànnabis per ús terapèutic aquesta en els pròxims mesos. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Ramaderia, Guillem Casal, qui assegura que està pràcticament acabada. Això no vol dir que s'aprovi finalment aquesta legislatura, ja que dependrà de la tramitació que d'ella en faci el Consell General. Malgrat que no han avançat gaires detalls, sí que ha deixat molt clar que en cap cas es permetran plantacions de cànnabis a l'aire lliure, sinó que quedaran perfectament regulades com han de ser, que seran interiors, i també les condicions de seguretat que requeriran per evitar conflictes posteriors.
1: Que, com que és un sector altament regulat i altament industrial, doncs es fa a través d'un sistema de llicències. És a dir, el dia que, si aquest sector, aquesta indústria, tira endavant, no veurem doncs, plantacions d'aquest tipus al nostre territori. No ens passejarem pel Pla Sectorial d'Infraestructures Verdes i anirem veient aquest tipus de cultius. No, aquest tipus de cultius estarà en una situació doncs, indoor i totalment regularitzada, totalment auditada pels controls pertinents i que no tindrà doncs, una replicació al conjunt del territori. Estarà concentrat en un sol punt i en un edifici o en una nau totalment tancat.
0: Casal feia aquestes declaracions durant la presentació de la modificació de la Llei d'Agricultura i Ramaderia, que està orientada a diversificar les explotacions i a garantir-ne el relleu generacional. Un dels elements que inclourà que és la creació de grups de representació, els quals el govern haurà d'autoritzar i seran aquells que permetin desenvolupar algun tipus de plantació concreta que requereixi precisament llicències, com ara escoltàvem que parlava del cànnabis. Segons detallava el ministre, per constituir-se caldrà unir el 65% de tots els pagesos del país i formar part d'una entitat amb més de 10 anys de trajectòria. Ara per ara només existeix l'Associació de Pagesos i Ramaders, per tant només n'hi ha una. Un altre element són els grups agraris o ramaders d'explotació en comú, que faciliten l'agrupament d'explotacions des de 2 i fins a 5 i determinarà què aporta cadascun d'elles a la nova societat. En aquest cas ha estat el director de Medi Ambient, Josep Casals, qui ha explicat que s'han creat a partir de la figura que ja existeix a França i que ha donat molt bon resultat, especialment quan al foment del relleu generacional.
2: És a dir, al final és una figura jurídica, el que fa és facilitar l'agrupació de diferents explotacions a través dels seus mitjans, val? Sense la necessitat d'haver de recórrer a crear una figura de SA o SL, i per tant d'alguna manera facilitar que la puguin integrar representants, diguéssim, per vincles familiars, per exemple, doncs sense tampoc haver d'anar a crear una societat patrimonial, o que siguin persones de diferents explotacions que decideixen simplement unir-se per millorar la seva productivitat i conciliar la seva vida professional.
0: Finalment, aquesta reforma legislativa permetrà incorporar dos preceptes que regulen ara mateix la ramaderia de l'autoconsum. Per una banda, no se les pot considerar explotacions, per tant, no podran acollir-se a subvencions públiques ni tampoc podran vendre els productes que n'extreguin.

Canviem ara de qüestió perquè l'IPC remunta lleugerament a l'agost. Així consta en l'informe elaborat pel Departament d'Estadística que xifra en el 4,8% l'increment dels preus. Malgrat que es tracta de la demanda avançada, si es confirma, representarà un augment de 6 dècimes respecte al juliol. El document ho atribueix principalment a l'encariment dels preus del grup de transports i també de vestit i calçat. En el cas d'Espanya, la inflació pujaria encara més, fins a les 7 dècimes, i arribaria al 4,3%, mentre que a França l'increment seria només de 3 dècimes i l'IPC es quedaria en el 2,4%. I el síndic general trasllada al govern la reclamació del grup parlamentari socialdemòcrata per accedir als comptes de BPA. La formació va reclamar fa uns dies l'empara de Carles Ensenyat perquè mediés amb l'executiu per obtenir accés a aquesta informació que fa tants anys que sol·liciten i que l'administració central es nega sistemàticament a facilitar. A través d'una carta, el síndic recorda a l'executiu l'article 5 del nou reglament del Consell General que regula el dret d'accés a la informació dels consellers generals i apela perquè facilitin una resposta al conseller demandant. En aquest cas era Pere Baró. Si fins ara l'executiu podia estalviar-se la resposta o podia no desenvolupar-la gaire, amb la reforma d'aquest reglament del poder legislatiu, està obligat a motivar-la i és precisament això el que ha aconseguit el president suplent del grup parlamentari socialdemòcrata amb la demanda d'intervenció de Carles Ensenyat. L'Institut Nacional de l'Habitatge i la Fundació Privada Família Cierco han signat un conveni per oferir ajuts econòmics destinats a finançar despeses relacionades amb l'habitatge. Amb aquesta iniciativa público-privada, les dues institucions uneixen esforços per evitar que les dificultats econòmiques puntuals posin en risc el benestar de les persones vulnerables. En aquest sentit, la Fundació Família Cierco realitzarà una aportació econòmica anual destinada exclusivament a finançar aquests ajuts, mentre que l'Institut Nacional de l'Habitatge s'encarregarà de gestionar íntegrament el programa. Entre altres situacions, permetran cobrir despeses essencials relacionades amb l'habitatge, com ara la fiança d'accés, les altes de subministraments, el pagament puntual de la renda en situacions sobrevingudes o les assegurances obligatòries. El conveni estableix un sistema de seguiment i de governança per garantir la correcta gestió dels recursos que inclou una comissió paritària integrada per representants de les dues institucions. I 36 joves han iniciat la seva experiència laboral al Comú d'Andorra Vella gràcies a la iniciativa Carulla. La tercera edició d'aquest programa adreçat als joves entre 16 i 17 anys ha finalitzat tot just aquest dilluns i els ha permès tenir un primer contacte amb el món laboral i conèixer de prop el funcionament de l'administració pública, ja que han desenvolupat diferents tasques en una desena de departaments. D'aquesta manera, els 36 joves que hi han accedit s'han distribuït en dos torns durant els mesos de juliol i agost i han treballat en departaments com ara tràmits i tributs, social, gestió de talent i persones, higiene o esports. Una de les principals novetats ha estat l'ampliació de la jornada laboral, que ha passat de 5 a 6 hores i ha vingut acompanyada per un increment proporcional del salari. D'aquesta manera han donat resposta al retorn que li havien fet aquells altres joves que havien participat en edicions anteriors. Més enllà d'aquesta tercera edició, volem dir, més enllà d'aquests 36 joves, hi han participat també 4 persones més,

0: amb aquest programa. Saltem a la informació esportiva perquè Lazar Mutić i Owen Aquino arriben amb molta ambició i moltes ganes de contribuir a fer créixer el Morabanc Andorra. Les dues incorporacions ja vesteixen oficialment la samarreta tricolor. La presentació s'ha fet aquest matí a l'edifici Node d'Andorra Telecom. Mutić és un aler de 27 anys que coneix ja el bàsquet espanyol. Es va formar al Real Madrid i va acumular experiència en diferents categories abans de fer les maletes i marxar cap a Bèlgica. Des d'allà ha seguit a diversos equips europeus. Segons el director esportiu Jordi Ardèvol, es tracta d'un perfil molt físic i polivalent que és capaç de portar, això sí, intensitat en defensa i en rebot.
1: Pot defensar moltes posicions, pot fer moltes coses en atac, no es limita a fer una sola funció. Ens pot donar defensa, ens pot donar rebot, ens pot donar joc obert, pot obrir la pista en certs moments, pot defensar tresos, pot defensar quatres. I el que més ens ha agradat és com ell ha anat guanyant terreny any rere any a les diferents lligues que ha jugat, cada any un nivell una mica superior i agafant un rol cada cop més important.
0: L'altre reforç és Owen Aquino, a la pivot de 23 anys i més de 2 metres d'altura, que ha fet el salt des de la seva etapa universitària nord-americana. Jordi Ardèvol destaca especialment el talent que té i el potencial que podrà aportar.
1: Té moltes coses que no pots ensenyar. Intuïció, físicament, un altre gran jugador físicament, parlant, amb explosivitat, tacte, però sobretot ens marca també aquest camí d'ambició de millora, de recorregut llarg, d'ambició per fer coses per l'equip.
0: Amb els primers amistosos ja en marxa, el Morabanc continua agafant forma, és un equip molt renovat, ple d'ambició, i diumenge tindrà ja el primer gran test de la temporada, serà contra el Barça en la 8a edició del trofeu d'en Camp. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Bon dia. Avui el temps s'està mostrant de manera molt similar al d'ahir i aquesta situació aguantarà força dies, però a partir de demà amb un ascens més clar de la temperatura. Sobretot ho notarem a finals de setmana quan de nou tindrem màximes algunes valls properes als 35 graus. De moment, després d'un matí com el d'ahir, amb ambient fresc, mínima Andorra la Vella al voltant dels 13 graus, el sol està escalfant des de bon matí i ho continuarà fent fins al final de la tarda, portant les màximes a prop dels 30 graus a la major part de valls del centre i sud del país, també Andorra la Vella. Durant la tarda entrarà una mica de vent del sud, de marinada, que aguantarà fins que es faci fosc. I demà, doncs, més del mateix. De fet, el que resta de setmana continuarà fent sol, a estones hi haurà alguns núvols, però sense més conseqüències, i en temperatures que demà ja passaran dels 30 graus, però com dèiem, el màxim de calor l'esperem entre divendres i dissabte.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Continuem rebobinant amb veu de dona i avui escoltarem l'entrevista amb Montserrat Altimires, que va iniciar la seva carrera com a fotoperiodista i després va anar decantant la tasca professional cap a la docència i la fotografia artística. Nosaltres tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
6: Neixo a Manresa, però no hi visco mai. És a dir, nosaltres en aquella època els meus pares vivien a si no m'equivoco, a Setmanat, i estàvem a Setmanat, i al cap de quan jo tenia 5 anys, llavors ens vam desplaçar a Rubí. El que guardo de record és, bàsicament, perquè he vist fotos,

0: I gràcies a les fotos i que m'han explicat, llavors tu recordes, no? Bueno, aviam, recordes. O fas que te n'en recordes,
1: clar,
0: perquè en realitat jo no tinc res present. Però sí que per les fotos, doncs, recordes que un dia vaig travessar el carrer, que era un carrer que anava cap al bosc, i baixava una bicicleta, jo, com que anava la mia, petitona, i anava la meva bola, doncs em va atropellar i bueno, em va fer un tall que encara es veu una cicatriu, que ara em queda molt petitona, però en el seu moment, ara, pobre tio, clar, li hauria fotut un susto impressionant. La setmana jo l'he anat després d'algun any i tot i que és ara, evidentment, ha crescut, no era gran, era petit, jo crec que era petit, i a més nosaltres estàvem com en una de les sortides, jo crec, però cap a... Era, recordo això sí, que era un camí de pedra. El meu pare es diu Josep, la meva mare Roser, la meva mare mestressa de casa i és la que d'alguna manera ens va fer créixer tots, ens va fer pujar, i el pare doncs, és el que és espera't, pèrit tèxtil, i ell era el que doncs, portava els diners a casa.
1: Uh-huh.
0: Per tant, bueno, la típica família que es portava fa uns quants anys.
1: Uh-huh. Tens germans o germanes?
0: Tinc dos germans, jo sóc la del mig. I ens portem molt poquet, uns amb els altres, doncs, amb el germà gran, el Jordi, ens portem 13 mesos, i amb el petit ens en portem 16, vull dir que la meva mare tenia força feina.
1: Hi ha la família tradició artística o fotogràfica?
0: No, pròpiament dels pares, tiets i tal, no. Però sí que és cert que, per exemple, el meu germà Xavi, el petit, ell va fer belles arts i té unes qualitats artístiques molt bèsties. Midnight, not
1: a sound from the pavement. Tinc entès que comences a familiaritzar-te amb la fotografia amb 11 anys, no? Va
0: sí.
1: ser a través d'alguna activitat escolar o extraescolar, o potser pel regal d'una càmera domèstica, el típic que es feia, no? Regalant per la primera comunió una càmera de fotos i comences així.
0: A vincular-me seriosament i a donar-li el peu és a partir de les extraescolars de l'escola.
1: Uh-huh.
0: Però sí que és cert que jo ja, de petita, quan veus les fotos, jo portava la càmera penjada de la família. No vol dir que fes moltes fotos, no en tinc massa idea, però segurament a partir d'una certa edat les hauria de fer jo. I després, doncs sí, sobretot per un extraescolar de l'escola, que van venir gent d'un grup fotogràfic de Rubí, precisament, ens donaven un taller i en aquí ja va enganxar el coquet i pim-pam.
1: On estudies, per cert?
0: Vaig estudiar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, a Barcelona.
1: I l'etapa escolar?
0: Bé, vaig fer al Regina Carmeli, un col·legi de monges d'allà de Rubí.
1: Mm-hmm.
0: I després ja vaig passar a fer el Bupicou al Pinar de Valdoreig.
1: Que també és una escola de monges.
0: Sí. Mm-hmm. En aquest cas, aviam, et seré sincera. Jo no és que sí ni no les monges, la veritat és que ja, de petita no podia escollir, per tant allà vaig fer-la. I després sí que em van donar per escollir. I el que vaig voler ser molt pràctica i molt, molt, molt pràctica. On puc anar amb uniforme? Directament. Bé, em van dir, pots anar a l'institut i tal i que qual. Ho tenia molt a prop de casa, molt més fàcil d'anar-hi. I vaig dir, però on puc anar amb uniforme? I em van dir, a tal, pues, a tal. Més que res, perquè en aquella època no tenia ganes d'escalfar-me el casco a cada dematí pensar, avui posa't això que conjunti amb no sé què per no sé quantos. No, no, no, no. Vinga, l'uniforme cada dia i ja està.
1: I si pot ser també, fes-ho en un lloc emblemàtic, perquè és el que et deia, no? L'Institut Fotogràfic de Catalunya és una escola de referència.
0: Sí, però en aquell moment no és el que és ara tampoc. És a dir, era una referència. Mm-hmm. No hi havia tantes escoles ni molt menys com ara.
1: Clar.
0: I et diria, si la memòria no em falla, perquè ja tenim uns quants anys, que en aquell moment era dels llocs econòmics.
1: Allà coneixes el Carles Esteve, eh?
0: Sí.
1: Si algú no t'hagués motivat a estudiar fotografia, la teva vida hauria sigut completament diferent, no?
0: Segurament, sí. Sí, segurament no hagués conegut el Carles, evidentment, perquè persona d'Andorra. I clar, que estudiar fotografia i jo estudiar una altra història difícilment haguessin coincidit.
1: Clar. You are my breath. Justament amb el Carles, que és andorrà, decidiu traslladar-vos en acabar els estudis, etcètera, a Andorra. Com van ser aquells inicis aquí al país? Tu te vas sentir ràpidament integrada o et va costar?
0: Necessitava un canvi.
1: Ja.
0: Jo començaré per aquí.
1: Bona.
0: És a dir, així com el Carles va pujar a Andorra per poder treballar, d'alguna manera, mm. no li era tan fàcil poder treballar a Barcelona, tot i que li encantava i ella hagués volgut quedar a Barcelona, jo en aquell moment necessitava un canvi. Necessitava un canvi a tot nivell. Bueno, necessitava i va ser, doncs, anem. No vaig tindre problemes a dir, anem a Andorra. Després, un cop aquí, clar, dius, bueno, va, ara què? Situat. Però, bueno, suposo que és com dèiem abans, no? No he sigut una persona ni molt tancada amb res i em va semblar tot genial.
1: Comences en el món de la premsa, no? Però no hi estàs gaire. Per què? El fotoperiodisme no és la teva vocació?
0: No, bàsicament perquè el fotoperiodisme en aquest país és complicat. A qui li haig de dir, no? Mm-hmm. Vull dir, és complicat a nivell d'horaris. Aleshores, bueno, quan tinc l'Irineu, tenim l'Irineu, clar, jo anava fent... De tota manera, no estava a ple rendiment, estava com a col·laboradora. Al principi sí que vaig començar amb el Poble Andorrà, allà sí que estava de plena... Però quan va néixer ja l'Irineu ja no hi vaig ser. Abans de parir ja vaig deixar el Poble Andorrà. I després, que va ser... Era complexa treballant allà, tot s'ha de dir. Després ja vaig passar com a col·laboradora del periòdic, però estava només com a col·laboradora, és a dir, que treballava quan a mi em demanaven fer algunes fotos.
1: I bé, per tant, freelance, per tant.
0: Exacte, llavors, bueno, tampoc era una gran feina, no? I també, doncs, vinga, ara aquesta hora o ara aquella altra. Llavors tenia l'Ireneu molt petitó, acabat de néixer, quasi bé, i per tant, doncs, mentre vaig poder doncs, organitzar-me i tal, doncs, perfecte. Però, clar, a la que em van oferir el poder anar a l'escola d'art, doncs a nivell d'horaris era genial i bueno, tota la part de docència també m'encanta. What's left to say? These prayers aren't
1: working anymore. Com coneixes el Pep Aguarelas i com acabeu treballant junts?
0: Doncs perquè precisament es coneixien moltíssim amb el Carles i ja feien coses, activitats, exposicions junts, bueno, es coneixien de sempre, fotògrafs en el país doncs, també fan pinya.
1: Fan pinya, sí.
0: I llavors doncs, quan van necessitar una persona a l'escola d'art dintre de l'apartat de fotografia va ser quan el Carles, el Pep suposo li hauria comentant al Carles i a partir d'aquí, pim-pam, doncs, tot va anar fluid. No?
1: Qui són els teus referents, Montse?
0: Ui, una altra de les complicacions. Jo la veritat és que, igual que anàvem dient, no? Vaig saltant d'un i de l'altre. Hi ha fotògrafs que m'agraden moltíssim, cinema, fotògrafs més antics que tots podem conèixer. A mi m'agrada moltíssim l'Elio Terwitt, m'agrada molt. M'agrada també molt el Robert Doisneau. Aquests són els meus referents dintre de... Bueno, referents. Jo no parlaria de referents. Jo parlaria de persones que quan veig les seves fotografies a mi em transmeten. Uh-huh. A mi em fan abocar, em fan riure, em fan aquell puntet, no? Aquella tocadeta de cor, no? I després, doncs, actualment, per exemple, hi ha dues persones que m'agraden moltíssim del seu treball. Un és l'Adam Jeppesen, m'agrada molt el seu treball. I després hi ha una altra persona que, si no m'equivoco, em sembla que es diu Jackie Mulder, i són treballs que són molt sutils, molt eteris, treballs molt efímers també, molt, bueno, que et fan entrar de manera molt suau, no?
1: I la convivència amb un altre fotògraf, com és? Compartiu coses o no? És a dir, perquè de vegades del que menys es parles de la feina a casa, o massa, no? Es poden donar les dues vessants, no? Deixeu la càmera i la feina a la porta o no? O la porteu cap a casa?
0: La portem i no la portem. La veritat és que al final ho hem sabut, crec, gestionar força bé, perquè ara ja portem molts anys de convivència, i crec que ho gestionem força bé. Sí que crec que al principi, probablement perquè ell treballava totalment en fotografia i jo era més puntual, a vegades jo potser tenia més aquesta necessitat a l'inici, de que poguéssim parlar molt més de fotografia conjuntament i ell probablement necessitava més el
1: desconnectar.
0: Exacte. Però ha arribat un punt en el que no. Llavors hi ha moments en els que connectem, quan ens interessa comentar alguna cosa perquè hem fet algun treball, perquè hem vist alguna cosa o perquè hem vist o volem anar a veure alguna exposició, el que sigui, llavors es comenta de manera conjunta i hi ha moments que no, que cada un doncs, fa la seva i fins que no ho té molt clar i llavors no li ensenyen a l'altre, que és un ull crític, llavors vols tenir-ho molt clar tu per poder defensar moltes vegades també, no? Però també és xulo perquè el tipus de feina, el tipus de fotografia d'un i de l'altre és diferent, tot i que amb els anys, jo sempre dic que ens hem anat empaltant i s'ha anat assemblant una miqueta més.
1: Mm-hmm. La fotografia digital és fotografia?
0: Sí, totalment.
1: I què en penses de la intel·ligència artificial? Farà desaparèixer la mirada personal del fotògraf?
0: Buah, aquí em fa una mica de por. No tinc encara una idea. No tinc encara... No, no ho tinc. No ho tinc perquè jo crec que vull
1: pensar... No sé, has provat... Has fet alguna prova?
0: He fet alguna prova perquè precisament vaig fer un taller a Barcelona i tal, i havíem de treballar amb un programa, amb el CREA i tal, i amb els proms i tal. A mi personalment, de moment, en aquests moments, encara no m'interessa. Hem d'estar sabent una mica de què va el tema, perquè, evidentment, això es belluga i es belluga molt ràpid. Però vull pensar que, igual que quan va aparèixer la fotografia digital, semblava que la fotografia analògica es
1: moria. Desapareixeria.
0: I, evidentment, està convivint. Per tant, jo vull pensar que continuarem convivint. Hi haurà, evidentment, per la part probablement comercial, hi haurà molta aquesta part de fotografia de la intel·ligència artificial, perquè s'estalviaran molts calés. I és veritat, fer una fotografia de bodegó amb la llum tal, amb la llum qual i tal, doncs pim-pam, qui controli tota la part més digital ho podran fer molt ràpid i sense haver de contractar un fotògraf, però penso que continuarem tenint la part fotogràfica, si més no la part documental, aquesta hi ha de ser, i la part artística, cada un es bellugarà o es desenvoluparà des del sector que li sembli més adient per el que vulgui dir.
1: Parlem de la relació amb el teu fill, l'Irineu Esteve. Ja has parlat i has fet alguna referència inicialment, però a mi m'agradaria saber com es porta tenir un fill a l'elit esportiva, no? És fàcil de gestionar o és bastant complicat?
0: Va ser molt complicat a l'inici, o jo ho vaig viure de manera complicada a l'inici. Sí, perquè al final jo crec que les coses les vivim segons les volem viure o no en sabem més, potser, i les vius com et venen, no? I després, al final, te'n vas adonant compte que les coses es gestionen i es poden gestionar molt millor, no? Sí, hi ha persones que les saben gestionar des de bon inici i d'altres que potser no, que vas anar com una mica atropellat, no? Com en el meu cas. Al principi costa perquè tenim una educació en la que creus que els teus fills han d'estudiar, igual que el meu pare volia que jo fes una carrera, sí. I no la vaig fer. Doncs no, jo no li demanava una carrera al meu fill, en tot cas, però sí uns estudis superiors, no? Una formació professional o el que sigui, però uns estudis. I clar, quan et diu que el que vol és fer esport, clar, ostres, et costa, no? Et costa entendre perquè veus que és... és una època molt concreta i que després d'aquesta època aviam què coi passarà, no?
1: Clar.
0: Però aviam, al final arriba un punt que quan tens un fill com és ell, que quan posa la banya en un lloc, allà va i a tu no t'escolta d'alguna... Sí, fa que t'escolta, però al final fa una mica el que ell creu. doncs la veritat és que, acompanyar-lo en tot moment, ajudar-lo en el que pots i punto. I al final te n'adones que quan una persona vol una cosa... realment ho aconsegueix, no? I jo, de veritat, és que a qualsevol pare en aquests moments els dic sempre el mateix. Quan el veus realment enfocalitzat, l'únic que pots fer és acompanyar-lo i ajudar-lo. I si en algun moment les coses no surten com ell s'esperava, o com tu voldries, al final, què farem els pares? Acompanyes i punt, no? I l'ajudes, perquè al final, si tu el focalitzes cap a un lloc i cap allà no va, què passarà? I pitjor, no?
1: Estarà frustrat, no? Potser.
0: Exacte. Llavors, jo estic encantada amb l'Irineu, la veritat és que m'ha fet aprendre moltíssim, moltíssim.
1: Curiosament, el teu fill és esquiador de fons, no? Quan tu no havies esquiat mai, pràcticament mai, fins que no vas arribar a Andorra, no?
0: Sí. Com ho saps, això?
1: Un ocellet m'ha dit.
0: Ja veig. Sí, la veritat és que jo fins que vaig arribar a Andorra no vaig esquiar. Havíem anat amb els pares una vegada, me'n recordo, al Pla de Beret, perquè els pares no són esquiadors ni molt menys, ni esportistes. I vam anar una vegada allà i ens tiràvem amb plàstic d'allò, saps? Fent del trineu. I a més recordo anar allà que estàvem precisament al Pla de Beret, que són les pistes d'esquí de fons, i clar, tirant-nos, xafàvem, clar, no en teníem ni idea. I llavors passava la gent i ens renyava perquè, clar, estàvem xafant les traces.
1: Clar, però finalment t'aficiones, perquè sí que fas esquí de fons.
0: Sí.
1: I de fet agrada bastant, us agrada bastant. O sigui, és una activitat familiar. De fet, l'Irineu va començar com una activitat familiar, no?
0: Totalment. Perquè el Carles, tot i haver començat amb l'esquí alpí, li va semblar massa angoixant, massa agobiant i tal, i va començar ell amb l'esquí de fons. Llavors, clar, jo quan arribar aquí, em vaig... també aficionar. Vaig aficionar a l'esquí de fons i el que dius, sí, sí, l'Ireneu va començar amb l'esquí de fons.
2: Si em dius adéu, vull que el dia...
1: I com veus Andorra d'avui, tu? En relació justament al que et vas trobar quan tu vas arribar. Aquests 30 i pico anys que portes vivint aquí, Andorra ha experimentat un canvi molt, molt bèstia, no? No sé com la veus, si la compares quan tu vas arribar.
0: Buah, la veritat és que fa una mica de llullo, tot s'ha de dir. Mm? Fa llullo amb l'aspecte aquest de que no puguis comptar amb poder viure ni en aquí. Com pots pretendre que la gent pugui estar a gust en un país si tot el dia ha d'estar amb l'angoixa si podrà pagar o no podrà pagar un lloguer o tenir més d'una feina perquè no arriba. Jo crec que el que ens falta ara és una mica d'humanitat, una mica d'ètica o molta ètica, mm-hmm. perquè només amb una mica d'ètica i una mica d'humanitat jo crec que, i de lògica, jo crec que amb això aniríem com bastant normalets.

0: aquí Andorra.
1: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA.
0: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno asegura que no hubo reproche alguno al rey en las palabras de Pedro Sánchez ayer en Hoy por Hoy, cuando anunció un viaje sin fecha a Ceuta del monarca y recordó que hace 20 años que eso no ocurre. Elmar Saiz, hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
3: No fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito.
2: La portavoz que no ha querido hablar del contenido del encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Felipe VI, que estaba convocado antes de la entrevista. Este asunto, desde luego, provoca un día más un enorme revuelo político que se suma además al conflicto diplomático abierto con Israel y Rusia, a los que Sánchez, recordemos, vinculó con la entrada de inmigrantes en Ceuta. De lo primero, sobre el rey, el Partido Popular, su portavoz Esther Muñoz dice que Sánchez está utilizando la corona.
4: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
2: Y antes Miguel Tellado en Telecinco ha llegado a decir que Sánchez está más con Mohamed VI que con Felipe VI. En cuanto a las palabras de Pedro Sánchez sobre Rusia, hoy, respuesta del Kremlin. Esta es la portavoz de Putin del Kremlin pidiéndole a Sánchez que saque las pruebas sobre la supuesta influencia de Moscú en lo ocurrido en Ceuta. El gobierno dice que esto no lo dice Sánchez, que esta afirmación estaba previamente en un informe elaborado por la Comisión Europea. Estamos en Moncloa, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el gobierno insiste en apuntar a Israel y a Rusia y reitera que trabajan con evidencias de movimientos en foros digitales que apuntan en ese sentido. Desde el Ejecutivo hablan de que ambos países buscarían polarizar Europa y España. Hace tan solo unos minutos la ministra portavoz ha hablado de informes de la Comisión en esa dirección.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
5: El Masaiz ha vuelto a defender la tesis del gobierno y dice que no hay indicios de que Marruecos tenga responsabilidad.
2: Luego volvemos a Moncloa y contamos también los detalles del nuevo plan de ayudas económicas y otras iniciativas por valor de 300 millones de euros que ha aprobado también el Ejecutivo, que lidia junto al PSOE con otro problema político, las concentraciones convocadas por el Partido Popular para mañana, Día de Ceuta, con concentración en la ciudad autónoma y también en muchísimos ayuntamientos de España en los que ahora mismo gobierna. El PSOE se desmarcó de esta iniciativa de la Federación de Municipios, acusa al Partido Popular de hacer un uso político. Esta mañana en la SER hemos escuchado los argumentos de Antonio Coronil, que es el líder socialista en la ciudad autónoma, que sí irá a esta movilización convocada, como digo, por la FEM.
6: ¿Es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está haciendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar.
2: Acaba de decir el gobierno en esa rueda de prensa en Moncloa que respetan las movilizaciones, estas concentraciones, aunque el PSOE en un comunicado llegó a desaconsejar la asistencia a las mismas. El gobierno no ha respondido a la pregunta de si algunas delegaciones del gobierno no están autorizando la celebración de estas concentraciones.
0: Hora 14, con Javier Casal.
2: A partir de y media contamos cómo las herencias se convierten poco a poco en la vía de acceso al mercado de la vivienda para muchos jóvenes, los que pueden heredar algo, claro, del nuevo precio de la gasolina que vamos a estrenar hoy, la Sin Plomo un poquito más cara, pero también tenemos más cosas que contaremos a partir de y media. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los sindicatos médicos anuncian nuevas movilizaciones que van a decidir mañana, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al polémico estatuto marco que rechazan. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García García, que no ha participado y es relevante en la rueda de prensa que acaba de dar el gobierno. Además, este agosto se han registrado 2.149 muertes atribuibles al calor en nuestro país. En total, en lo que va de verano, van ya más de 5.200 muertes y, como ya apuntamos en la SER, a falta de varias semanas, estamos ya ante el peor verano de la historia en este sentido.
2: Ya estamos en septiembre, pero el tiempo nos deja un pronóstico que dice que tenemos temperaturas casi de agosto. Jordi Carbó.
8: Con el cambio de mes se potencia la situación plenamente veraniega y se confirma que los próximos días vamos a tener valores de plena canícula. De momento hoy, temperaturas muy parecidas a las de ayer, también tiempo soleado en la mayor parte del país. Como novedad, las nubes son más abundantes que ayer en el Mediterráneo, pero apenas dejarán algunas gotas. Las máximas, en general, entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en gran parte del interior peninsular, también en el interior de la isla de Mallorca, cerca de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: De nord a sud, els alcaldes afectats pel caos a l'AP7 reclamen solucions.
10: I avui l'AP7 no és una carretera segura. S'haurà d'ordenar d'alguna manera, és evident.
11: La falta de control ha provocat més facilitat de moviments de grups de delinqüents i més facilitat en el tràfic i altres il·lícits. Crec que en el futur s'hauria de pensar en instal·lar un sistema de vinyeta.
9: 5 anys després exactes que s'aixequessin els peatges, els accidents amb ferits s'han duplicat i també s'han disparat els morts. El govern obre el debat d'aquests peatges i assegura que abans d'acabar l'any han de trobar una solució. Els professors mantenen la vaga per dimarts que ve, passi el que passi amb les reunions que comencen avui a la Conselleria d'Educació.
12: La Conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga.
9: Els metges també avisen al govern que tornaran a les protestes i que seguiran aquesta tardor fent només les hores que els toca.
13: Perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem, que sense els metges no se'n sortiran.
9: Expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. Inspecció de Treball estudia ja una denúncia de la CGT que ha demostrat que aquest estiu hi havia repartidors fent comandes a més de 40 graus. Tot això en aquest dimarts, 1 de setembre, un mes que comença amb una altra pujada de temperatures forta. De seguida ho repassarem amb en Jordi Carbó, avui que hem conegut que aquest agost acaba com el més calorós mai registrat. També anirem a Montjuïc. Comença la temporada de grans concerts. Nord-americà The Weeknd actua avui a l'Estadi Olímpic abans d'altres grans cites que vindran com Aitana o Oques Grasses aquesta tardor. I no ens oblidarem tampoc de la golejada del Barça.
14: Espera que segueix Lamine Yamal. Ai, Déu meu, Lamine Yamal! Quin golazo de Lamine!
9: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, l'estadi que d'aquí a res acollirà la presentació del nou fitxatge del club, Gabriel Jesús, a poques hores que tanqui el mercat, així que de seguida l'última hora de tot plegat amb en Nil Solà. A la tècnica tenim en Víctor Valero, la producció, l'Èlia Pijuan, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Avui fa exactament 5 anys que es van eliminar els peatges a les grans autopistes de Catalunya, les de titularitat de l'Estat. I aquest era el sentiment, llavors, dels conductors.
15: Ja tocava, ja portarem anys pagant aquí.
16: Per al transportista que fa prou de viatges, menatge per ací, pues és una honra molt important.
17: Com si m'haguessin pujat el sou, perquè cada dia tenia que agafar-lo per anar i tornar al treball.
18: El transport està mal i al estar més, tot el que sigui abaratar-lo, l'opino bé.
9: Ara, però, 5 anys després, l'opinió ja no és tan clara.
19: Cada diumenge, 30 quilòmetres de retenció. L'autopista no absorbeix el tràfic.
20: Els peatges no tenen sentit. Jo crec que totes les autopistes són ja pagades.
21: Hay que pagar peatges.
22: Hem fet el recorregut amb el peatge i ara, des que no paguem, claro, és com un gustoso per no pagar. S'hauria de fer també una mica de manteniment, perquè des que es va deixar de pagar està molt, molt, molt deixat.
9: Què ha passat en aquest temps? Ho sabreu si agafeu el cotxe cada dia. El col·lapse de trànsit, les cues, els accidents no han parat de créixer a la gran autopista, a l'AP7. De fet, ho admetia el propi president Salvador Illa abans de marxar de vacances.
23: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges, tots ho demanàvem.
9: Això era el juliol, en la sessió de control al Parlament. Avui, en roda de premsa, la consellera portaveu ha assegurat que, abans que acabi l'any que ve, el govern ha de trobar una solució. Anem al Palau de la Generalitat. Xavier Balló, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Sí, el govern té un grup de treball específic que estudia les possibles sortides per revertir aquest empitjorament a la P7 i que contempla diverses fórmules per tornar al pagament per ús i que aquesta recaptació es dediqui al manteniment de la via. Aquí es pot contemplar des de l'anomenada vinyeta fins a, per exemple, la col·locació d'arcs a les entrades i sortides de l'autopista, sempre tenint en compte que la P7 és una autopista de titularitat de l'Estat i que, per tant, també depèn de la voluntat que hi pugui tenir el Ministeri. El que ha confirmat la consellera Sílvia Paneque és que pretenen perfilar aquestes decisions abans d'acabar la legislatura.
3: Haurien d'estar circumscrites en aquesta legislatura, perquè pensem que és el moment d'abordar-les. Fonamentalment, quin tipus de finançament es pot articular, i aquí hem parlat efectivament de la possibilitat de l'eurovinyeta, pel manteniment de la pròpia infraestructura, i per l'altra banda, la millora de la pròpia infraestructura que ens permetin més fluïdesa.
1: Per tant, un marge de decisió d'un parell d'anys són opcions que s'estan estudiant per part del govern, que considera que la millora també ha de passar per construir alguns nous accessos i millores en la pròpia autopista.
9: Els peatges que es van eliminar fa 5 anys van ser a les autopistes de titularitat de l'Estat, com dèiem, AP7, AP2, C32 i C33. I les dades asseguren que els accidents han baixat i els morts també, però amb una excepció, a l'AP7. Aquí, des de l'any 2019, els ferits greus s'han duplicat, les morts s'han disparat un 33%, i el Servei Català de Trànsit admet que mesures com limitar a 100 alguns trams no són suficients, Oriol Soler.
4: El motiu és l'augment de trànsit en aquesta via amb puntes de fins a 150.000 vehicles al dia en alguns punts, dels quals 25.000 són camions, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament. Per exemple, si mirem el tram central, un dels que té més densitat, a l'alçada de Martorell, abans de l'aixecament dels peatges hi circulaven 80.000 cotxes al dia i a dia d'avui són 114.000. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admet que aquí hi ha un problema estructural.
21: És un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, és una... té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes.
4: La P7 és, a dia d'avui, la carretera amb més trànsit de tota la península Ibèrica.
9: Un dels punts amb més cotxes també és l'altura del Vendrell. El seu alcalde assegura que el col·lapse de la P7 col·lapsa també la resta de vies, fins i tot la Nacional 340, que era la carretera que havia d'anar més lliure, en teoria, després de l'aixecament de peatges, Eva Hidalgo.
24: El batlle Kenneth Martínez assegura que el risc de circular per l'autopista cada vegada és més elevat i que l'aixecament de peatges ha suposat un problema que s'ha d'encarar amb urgència.
25: Vam resoldre un problema, però segurament hem generat altres, que és una densitat de trànsit i un risc en general per la circulació, pels conductors, enorme. És a dir, avui la P7 no és una carretera segura. S'haurà d'ordenar d'alguna manera, és evident. No ens corresponen als ajuntaments.
24: Afegeix que la nacional que travessa el municipi continua en igual de col·lapsada.
25: Estem vivint en un territori que es pot dir que pràcticament està col·lapsat, ja sigui per carretera, ja sigui per tren, ja està realment col·lapsat. Hem de millorar les infraestructures.
24: Les arques municipals han deixat d'ingressar 400.000 euros anuals d'impostos pels trams d'autopista que pertanyen al terme municipal.
9: L'augment de trànsit a la P7 també ha fet augmentar els visitants en municipis com Platja d'Aro. L'alcalde Maurici Jiménez ho constata.
26: Que avui les xifres de visitants són superiors a les d'època anterior a aquesta obertura de l'autopista i hauríem de veure si realment correspon a aquesta, diguéssim, situació.
9: I més al nord, l'alcalde de Figueres creu que amb l'AP7 i sense peatges l'autopista s'ha tornat més insegura. Proposa aquest sistema de vinyet, és a dir, pagar una quota única per circular en general per les carreteres, sigui ja setmanal o mensual.
11: La falta de control ha provocat més facilitat de moviments de grups de delinqüents i més facilitat en el tràfic i altres il·lícits, especialment en un punt tan sensible com l'Alt Empordà, que és un punt fronterer. Això s'hauria de corregir, i més una via que crec que els catalans ja hem pagat 3 o 4 cops. Per nosaltres, crec que en el futur s'hauria de pensar en instal·lar un sistema de vinyeta.
9: Qui més se n'ha beneficiat és els camioners. Passaven justament per carreteres nacionals per estalviar, ara passen per aquesta autopista, això també ha disparat les incidències. Atenció, perquè les avaries, accidents amb camions de països de fora de la Unió Europea s'han duplicat a l'AP7 des del 2019. La Federació d'Autotransportistes de Tarragona, però, creu que els peatges són injustos i asseguren que sempre se'ls assenyala a ells. Josep Lluís Aymat n'és el director.
2: Senzillament, a Catalunya han d'anar per l'autopista perquè no poden anar per altre lloc. I si no van els camions, quan estigui sense llet i sense pa i sense medicines a les farmàcies, etc., llavors preguntarà què està passant. Tot el que la gent ha de menester es porta per camió.
9: En canvi, però, la situació contrasta amb una altra autopista, on es van aixecar peatges, la P2. Allà sí que ha servit per treure el trànsit de la Nacional 240, especialment de camions. Per això, alcaldes com els de Lleida o les Borges Blanques no volen que es plantegi de cap de les maneres que la P2 es torni a pagar. Mercè Marc.
5: I això ha fet descongestionar una nacional molt utilitzada pels veïns, el C de connexió municipal, i alhora reduir l'alta sinistralitat que registrava aquesta via tan altament denunciada, diu l'alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora.
6: Amb la liberació dels peatges de la P2, el que s'ha fet és alliberar moltíssim el trànsit pesant de la Nacional 240.
5: El mateix que opina l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran.
7: El peatge voldria dir segurament que bona part del transport de mercaderies que ara mateix passa per la P2 passaria per la Nacional 240, i això seria un pas enrere.
5: Perquè el trasbassament de camions cap a la P2 va alleugerir de forma dràstica carreteres paral·leles com aquesta Nacional 240, on el trànsit de vehicles pesants va arribar a caure gairebé un 70%, reduint notablement la sinistralitat en aquesta carretera nacional.
9: Ara és un quart de tres. Avui, 1 de setembre, els professors i els metges avisen al govern que res ha canviat respecte al curs passat. Tornen les vagues a les escoles i els centres sanitaris. Comencem pels professors. Ara mateix la Conselleria d'Educació està reunint un altre cop els sindicats, tant els que accepten el que el govern ja els ha ofert com els que creuen que l'acord no és suficient i mantenen la vaga. El sindicat USTEC assegura que passi el que passi en els contactes d'aquesta setmana, dimarts que ve, primer dia de curs, sí o sí, hi haurà aturades.
8: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
10: 1. No. Aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta, diguéssim, que faci que es desencalli aquesta vaga.
9: En una entrevista a l'Aquí Catalunya, Yolanda Segura ha assegurat que caldrien 15.000 nous professors per incorporar al sistema. És una xifra poc realista si ho comparem amb els professors que, per exemple, s'incorporen aquest any, 1.800. El govern insisteix justament en demanar als sindicats realisme. Anem a la conselleria d'Educació, Soledad Domínguez. Bona tarda.
12: Hola, què tal, Joan? Bona tarda. Fa uns minuts que ha acabat aquí la reunió de seguiment que la consellera ha fet amb els tres sindicats que ja van signar un acord amb el departament el curs passat, uns sindicats que a grans trets donen la raó al govern quan diu que el curs comença amb unes condicions diferents, millors que l'anterior, perquè hi haurà més professionals que aniran a reforçar sobretot les plantilles als centres que tenen més complexitat i perquè en l'horitzó està prevista la contractació en els pròxims 4 anys de fins a 6.000 professionals i especialistes més. Els professors de la secundària, Comissions Obreres i UGT entenen que encara pot haver-hi malestar als centres, però consideren que ara mateix no hi ha una demanda concreta que justifiqui la convocatòria de vaga. El govern té previst reunir-se dijous amb una trobada que serà més difícil, perquè serà amb els crítics, USTEC i la CGT, els que des del departament demanen sobretot realisme. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
27: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar. Confiem que això sigui així.
12: Educació s'ha compromès amb els sindicats a presentar aquest trimestre el càlcul del deute dels estadis que es van deixar de pagar en els anys de les retallades i han anunciat també que a l'octubre els docents ja cobraran el nou compliment autonòmic que es va pactar a finals del curs passat.
9: Aquesta és la situació a una setmana exacta que comenci el curs. Gràcies, Sole, i els metges també avisant que tornaran a la vaga. No han decidit quan, però mantenen la campanya de Ni un minut més, en què es limiten a fer estrictament la seva jornada sense hores extres. Susana Ruiz.
0: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions a SER Catalunya.
13: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
0: Lleonart també ha expressat el seu rebuig a l'Estatut Marc que avui ha aprovat el Consell de Ministres perquè diu que no té en compte les particularitats del col·lectiu mèdic. Només en fa una discriminació negativa.
13: Quan parlem de les jornades laborals, tothom, com a molt, pot fer 12 hores al dia, menys el metge, que clar, és especial, té privilegis i un dels seus privilegis és fer fins a 24 hores seguides de treball al dia.
0: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilitzacions.
9: Ens queda un conflicte laboral més, el dels bibliotecaris de Barcelona, que fa 3 mesos que estan fent vaga indefinida, tot i que no tot es tanquen a totes hores, però avui han protestat els peus de la Sagrada Família. Denuncien que l'Ajuntament no està atenent encara les seves demandes i que el conflicte continua encallat. I atenció perquè Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. Tot a través d'una denúncia de la CGT que ha demostrat que hi havia aquest estiu repartidors fent comandes amb els termòmetres a més de 40 graus, Oriol Soler.
4: A la denúncia de la CGT consta que el 8 de juliol, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, l'empresa de repartiment va mantenir la seva activitat contravenint la normativa bàsica de prevenció de riscos laborals, ja que les temperatures van superar els 40 graus. A l'expedient, que ha avançat el periòdico i al qual ha tingut accés la SER, consta que els riders van seguir amb la seva activitat malgrat un avís màxim del Meteocat per calor. La multa per aquesta infracció pot anar dels 2.500 als 50.000 euros i ara és Inspecció del Treball qui haurà de decidir l'import de la sanció. Des del sindicat CGT, Javi Pérez assegura que Glovo ha fet un protocol contra la calor a correcuita arran d'aquesta denúncia.
14: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
4: Declaracions del portaveu de la CGT a SER Catalunya.
9: 2 minuts i fem balanç d'aquest estiu meteorològic amb un mes d'agost amb rècord de temperatures. Fins ara.
15: Cadena SER. Tanto tiempo esperándote.
16: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
17: No te busqué, ni me viniste a buscar.
18: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
19: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Són les 2:23, atenció, que els termòmetres es tornen a disparar. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
28: Tarda.
9: Ahir va ser l'últim dia d'estiu climatològic, ara ens expliques què vol dir això exactament, però la cosa és que la calor torna els pròxims dies i sembla que fort, no?
28: Sí, el tema de l'estiu climatològic, com totes les estacions, és per diferenciar-los de l'astronòmic, que és quan fem el canvi oficial d'estació, o el meteorològic, que és la meteorologia que vivim. Per temes de practicitat estadística, es comença l'1 de juny i s'acaba el 31 d'agost, i això és el que ens permet doncs, fer les comparacions d'una manera més lògica. I sí, comencem aquest primer mes de tardor amb una nova pujada de temperatures. Avui, de moment, encara no es notarà massa. Farà calor, calor pròpia de l'estiu, però molt semblant a la d'ahir. Més xafogó fins i tot perquè també hi ha més humitat, per això també més núvols, però en general tarda assolellada. La pujada important de temperatures la tindrem ja demà, però sobretot el màxim l'esperem al llarg de divendres, dissabte i diumenge, depenent de la comarca, quan a pràcticament tot Catalunya ens situarem en màximes de 35 a 40 graus i sempre en temps molt assolellat.
9: Déu-n'hi-do, podem fer balanç, perquè també dèiem que aquest mes d'agost ha estat de rècord a molts llocs.
28: Sí, de fet, tot just ara està sortint la feina que molts observadors estan fent, que és fer els càlculs estadístics, i tenim un observatori de referència per la seva antiguitat, que és l'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, dades des del 1914, i ha trencat rècords. El d'agost no ben bé, perquè l'any passat va ser més càlid, però sí el conjunt de l'estiu, que ha superat el que fins ara semblava insuperable. És l'estiu que vam tenir el 2003, perquè us recordeu, els que ho veu viure, va ser aquell estiu que va augmentar molt la mortalitat arreu d'Europa, de l'Europa occidental, i era donat per això per temperatures molt altes durant molt de temps. Doncs bé, ha superat aquell estiu l'Observatori Fabra pràcticament en mig grau. Però és que si mirem les dades al detall, no acabaríem, però per destacar un parell de dades, les màximes de més de 35 graus s'han disparat per sobre dels 10 dies, que per la ciutat de Barcelona és molt, i sobretot les mínimes. Hem tingut o tenim ja acumulades prop de 90 nits tropicals, és a dir, que la temperatura no ha baixat dels 20 graus, però és que les equatorials, és a dir, mínimes per sobre de 25 graus, dobla pràcticament la que hem tingut els anys que més n'hi ha hagut, més de prop de 40 nits en què la temperatura no ha baixat dels 25 graus, de manera que, sens dubte, ha estat un estiu de rècord.
9: Déu-n'hi-do, Jordi. Gràcies, com sempre. Que vagi bé.
28: Que vagi bé. Salut.
9: Per cert, a Creixell continua prohibit el bany a la platja per un abocament d'aigües residuals. Protecció Civil va informar ahir a la tarda que hi havia bandera vermella per la mala qualitat de l'aigua. Va activar el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya en fase de prealerta i, com diem, a Creixell ara mateix, a dia d'avui, encara no es pot banyar a la platja per aquest abocament. I atenció, els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys per apunyalament a Castellnou del Bages. Això és a Manresa. Ja han localitzat a la víctima, molt coneguda, al municipi. Elia Pijuan.
1: L'avís s'ha rebut passades les 5 de la matinada per una agressió. Diverses patrulles de la policia s'han desplaçat al carrer Sant Jaume, on han trobat el cos de l'home estirat a la via pública amb ferides greus d'arma blanca. Tot i que el SEM ha intentat reanimar-lo, ha acabat morint pels volts de les 10 del matí. Per ara, es desconeixen les circumstàncies i l'autor dels fets. La víctima tenia dos fills i era molt conegut al municipi per la seva activitat professional com a jardiner.
9: Doncs aquests fets que han succeït a Castellnou del Bages, d'on era la víctima, molt coneguda al municipi, a prop de Manresa. I, per cert, us podem explicar també una nova teràpia per tractar el càncer de pell, no melanoma, sense cirurgia ni ingrés hospitalari. Cada any, a tot Espanya es diagnostiquen vora de 80.000 casos de càncer de pell. El 90% són d'aquest tipus. L'Hospital Germans Trias de Badalona ha començat a aplicar aquest tractament amb molt bons resultats. Susana Ruiz.
3: La nova teràpia consisteix en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva capaç de penetrar i destruir de forma localitzada les cèl·lules malignes de la pell. La resina es deixa sobre la lesió entre 1 i 3 hores i seguidament es retira. L'hospital ja ha tractat una desena de pacients amb resultats molt satisfactoris, com explica Ana Paula Carècia, especialista en medicina nuclear del centre.
20: El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
3: Aquesta tècnica no necessita anestèsia perquè és indolora. A més, no deixa marques ni cicatrius, per la qual cosa és especialment indicada per tractar tumors en zones molt exposades, com la cara.
9: Deixeu-me que rectifiqui una informació, perquè no ho he explicat bé fa una estona. Els Mossos investiguen la mort d'aquest home de 45 anys. Això ha passat a Manresa, però aquesta víctima era de Castellnou del Bages. Ara sí, rectificat, anem pels esports.
21: Se'n va cap dins, Busquinha! Deixa enrere
9: la mina! Gols i gols, els que va cantar l'Albert Bermúdez, el Keti Jugas Barça, el dia després de la contundent victòria del 5-2 contra el Rayo Vallecano. Ara mateix el Barça és a punt de presentar el seu darrer fitxatge, Gabriel Jesús, al Camp Nou. També a poques hores que es tanqui el mercat. Nil Solà, bona tarda.
2: Què tal, Joan? Molt bona tarda. El Barça acabava de guanyar ahir el Rayo Vallecano al Camp Nou i ja suma 3 victòries consecutives en Lliga. 9 punts igual que el Real Madrid, amb un destacat Rafinha, autor de 5 gols a la nova posició que li ha marcat Hansi Flick de davanter centre, precisament de davanter centre, Gabriel Jesús, que d'aquí a pocs instants serà presentat com a nou futbolista del Barça. Firma per les 3 pròximes temporades, ja va passar revisió mèdica, va estar també veient els seus companys en el partit d'ahir. 3 temporades, com deia, 10 milions d'euros fixes, més 5 variables que pagarà el Barça a l'Arsenal pel davanter brasiler, que s'espera que demà ja pugui incorporar-se als entrenaments amb l'equip en un dia marcat pel final del mercat de fitxatges. El Barça, en principi, no s'esperen grans moviments. Deco continua mirant l'opció de poder firmar un central jove esquerre. Ruud Nistad del Twente era un dels objectius que es marcava la direcció esportiva, però han rebutjat l'oferta del club holandès de 8 milions. S'ha de tancar avui també la marxa de Marc Casado i també de Toni i Guille Fernández.
9: I en aquest 1 de setembre comença també la temporada de grans concerts a Montjuïc. Aquest vespre l'Estadi Olímpic rep el nord-americà The Weeknd, el tercer artista de tot el món amb més escoltes a plataformes com Spotify, que fa parada de l'After Hours Till Dawn Tour amb el seu darrer àlbum Hurry Up Tomorrow. Recordeu que després ja vindran els concerts d'Aitana, Oques Grasses, per tant, molta activitat a Montjuïc. Amb això arribem a 2:15, ja ho sabeu, ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida. Ah, i Eva Baltasar a les 3, avui a Llapis de Memòria.
6: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
7: 2:30, 1:30 en Canarias. ¿Cómo se abordó el viaje del rey a Ceuta en el despacho mantenido ayer entre Pedro Sánchez y Felipe VI? ¿Hablaron de ello? Y sobre todo, ¿cómo fue el tono de esa conversación que, recordemos, se produjo tras las palabras de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy? Pregunta que hemos trasladado a la portavoz del gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero Elma Saiz ha preferido no dar detalles del encuentro.
11: Yo desconozco lo que trataron el presidente del gobierno y el jefe del Estado en un despacho que mantienen, por cierto, con total normalidad, con normalidad democrática habitual, un despacho que estaba agendado antes del verano y que, como saben, se produce de una manera habitual.
7: De una manera habitual. El gobierno niega en cualquier caso que las palabras de ayer de Pedro Sánchez en la SER fueran un reproche al monarca. La crisis de Ceuta, que suma, además del día a día en la ciudad autónoma, nuevos frentes, este de la polémica del viaje que el gobierno trata de sofocar, y ojo, otro frente, la crisis diplomática abierta con Israel y Rusia. Con la portavoz de Putin pidiendo esta mañana explicaciones a Pedro Sánchez por señalar a Rusia y relacionarla con la entrada de los inmigrantes en Ceuta. Y un tercer elemento, las concentraciones por Ceuta alentadas por el Partido Popular y de las que se desvincula el PSOE. Todo el PSOE menos el PSOE de Ceuta. Su secretario de organización, Antonio Coronil, ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy con Aymar por qué se desmarca de la línea oficial marcada por su partido.
22: ¿Es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está haciendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar, porque son personas. Ese de que se vayan por donde han venido, el que los niños están mejor con sus padres, esas resoluciones tan fáciles y tan rápidas en un problema tan complejo, no dejan de ser una quimera. Claro que sí, que podía haber sido más rápido, que podía haber sido más eficaz, que podía haber sido. Ya lo está haciendo.
7: La entrevista completa la tenéis en nuestra app y en cadenaser.com. Estamos en Moncloa. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
7: Josué, es verdad que el encuentro entre Felipe VI y Pedro Sánchez ya estaba convocado antes de la entrevista aquí en la radio, pero claro, Sánchez dijo lo que dijo, confirmó ese viaje sin fecha a Ceuta del Rey, pero bueno, todavía ese viaje, pues como digo, no tiene fecha en el calendario, básicamente porque, ya lo remarcaba Sánchez, no se dan las circunstancias ahora mismo. Pero la declaración es evidente, llevaba mucha carga, así que si te parece, Josué, lo primero, vamos a recordar lo que dijo Sánchez en esta antena.
24: El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
25: Nunca habíamos tenido una crisis como esta en Ceuta.
24: No, discúlpeme, pero discúlpeme, no ha ido ninguna vez.
7: Sánchez con sus palabras y Sánchez con sus silencios. Josu, la portavoz del Ejecutivo niega que lo de ayer de Sánchez fuera un reproche.
0: Sí, el mensaje Casal del gobierno sigue siendo el mismo que lanzó ayer Sánchez con Aymar, y es que el rey va a ir a Ceuta, pero a partir de ahí mucho hermetismo en Moncloa con este viaje, y desde el Ejecutivo no dan detalles sobre una posible fecha. Tampoco sobre el despacho mantenido ayer entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado. No confirman si trataron este tema y se limitan a decir que sí, que habrá viaje, que las relaciones entre Moncloa y Zarzuela son buenas y que lo de ayer de Sánchez que acabamos de escuchar no fue ningún reproche.
5: No fue ningún reproche, sino que constató una realidad, y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito.
0: Un viaje que no es del todo nuevo, como ha contado nuestro compañero Guillermo Lerma. Ya en agosto, con la crisis migratoria siendo una realidad, tanto Moncloa como Zarzuela abordaron la posibilidad de que el rey viajase a Ceuta. Fuentes de Moncloa Casal sí confirman que la intención es hacerlo cuando se recupere la normalidad, y nos dicen cuando no se utilice con fines partidistas.
8: A partir de aquí, el lío político. El PP y Vox consideran que Sánchez quiere involucrar al rey en esta crisis, eludiendo cualquier responsabilidad de Marruecos en lo que pasó en la frontera. El Partido Popular, decía Miguel Tellado a primera hora de la mañana en Telecinco, está, dice Pedro Sánchez, más con Mohamed VI que con Felipe VI.
10: Bueno, es evidente que Sánchez, si tiene que elegir, está con Mohamed VI y no con Felipe VI. Y desde luego nosotros creemos que las declaraciones de ayer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, desde luego no son de recibo de un mandatario serio, de un presidente de gobierno que se precie de tal nombre, ¿no?
8: Y lo ha rematado Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, con esta declaración que vamos a escuchar. Viene a decir que el mal rollo existe y viene de lejos.
12: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
8: Vox pide la ruptura del tratado de amistad con Marruecos y Marruecos guarda silencio de momento. Segundo melón, con las concentraciones convocadas por el Partido Popular a favor del pueblo de Ceuta, que se extienden por toda España. En realidad, estas concentraciones las convoca la FEM, que ya sabemos las preside el Partido Popular. Concentraciones que se van a celebrar en cualquier caso mañana, día de Ceuta. Ya hemos escuchado el desmarque del PSOE allí en la ciudad autónoma, que sí va a estar en esa concentración que coincide, como digo, con el Día de la Ciudad, y de la que se desvinculan los socialistas por el uso político que está haciendo el Partido Popular de las mismas, con una estrategia del PSOE que, acertada o no, es desde luego munición para el Partido Popular, que aprovecha esta crisis también para desgastar al Ejecutivo. El gobierno dice respeta las concentraciones, dice que el Partido Popular las está usando con fines políticos. Elma Saiz ha remarcado esta idea, sí, pero no ha aclarado, y se lo han preguntado los periodistas, si alguna delegación del gobierno no está autorizando estas concentraciones.
5: Como demócrata, máximo respeto. Solo faltaba a que se produzcan cualquier tipo de concentración y manifestación, indudablemente, como decía mi compañero el ministro Torres, sin violencia. Eso es lo único que no conduce a nada. Pero mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias.
8: Ya digo que no hay respuesta del gobierno a esta acusación del Partido Popular sobre la autorización de estas concentraciones por parte de algunas delegaciones del gobierno. Lo que sí tenemos es una carta del presidente Ceutí de Vivas llamando a la participación en estas concentraciones de mañana, carta que tiene el respaldo en redes de Alberto Núñez Feijóo. Joan Gimeno.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, allí estaremos, ha escrito Feijóo como respuesta al llamamiento de Juan Jesús Vivas a la movilización. Al Partido Popular le sirve esto y también esta carta para intentar abrir una brecha dentro del Partido Socialista. Después del llamamiento ayer de Ferraz a no participar en las concentraciones, alegando que no son en apoyo a Ceuta, sino en contra de Pedro Sánchez. De hecho, hace unos minutos, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ponía el foco en los socialistas ceutíes que sí van a participar.
12: Yo quiero poner el punto de atención en esa valentía que están mostrando unos miembros socialistas en Ceuta, que anteponen a Ceuta a sus intereses partidistas. No estamos muy acostumbrados a verlo.
9: El PP vuelve a hacer un llamamiento a la movilización, rebajando su carácter político. Dicen que no son concentraciones en contra de nadie, que son apartidistas, han dicho ayer. Y eso le genera un problema con Vox. Su portavoz es Pepa Millán.
13: Bueno, y aquí ya empezamos con las tibiezas.
23: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no.
9: Vox le pide al PP además que rompa sus acuerdos en Ceuta con el PSOE y le presiona a Feijóo para elevar el tono, aunque en el Partido Popular insisten en que Ceuta no está para maniobras políticas y defienden que su crítica debe ser dura pero responsable.
8: Es que a Vox todo le parece poco.
7: Esta mañana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a su plan con unos 300 millones en ayudas para Ceuta. Jordi Fàbrega, vamos con los detalles, con medidas para Ceuta, también para Melilla, un plan de emergencia que en el caso concreto de la ciudad autónoma de Ceuta trata de paliar los efectos en las empresas, en los autónomos, en educación, en sanidad o también en justicia. Ayudas que estarán vigentes este año, Jordi, también durante todo 2027 y algunas han llegado para quedarse, ¿no?
4: Sí, podemos agrupar las medidas aprobadas en este decreto en tres bloques: las que refuerzan los servicios públicos y la seguridad en Ceuta, que se llevan en total 111 millones de euros,

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Cadenas.
2: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castellà i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Telecombustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
8: Bona tarda, Eva.
9: Molt bona tarda.
8: T'he de dir que em sembla un miracle que estiguis avui al llapis de memòria, perquè ho havíem intentat unes quantes vegades i sempre ens havia rebutjat. Què ha canviat?
9: Ha canviat que ara escolto música. I abans no n'escoltava. I com que em demanàveu quines eren les 8 cançons de la meva vida, jo pensava és que els 8 llibres us els sabria dir. Però les 8 cançons, ho veia una feinada. I això ha canviat.
8: I com és que ha canviat?
9: Mira, és que he conegut un músic. És així de fàcil. Vaig conèixer un músic, ens hem fet molt amics i ha arribat a la meva vida per fer-me entendre, segons diu ell, que la música és important i sí, em recomana i ho estic gaudint moltíssim entrar en aquest món que per mi era un món molt hermètic.
8: O sigui, que tu necessitaves un mentor.
9: Un mentor, sí, una cosa així. Sí, sí, sí, sí.
8: És conegut el músic, el coneixem?
9: Sí, pot ser, és el guitarrista de Mishima, en Dani Vega.
8: Home, sí, que el coneixem. I com us heu fet amics?
9: Ai, mira, saps què passa? Que la vigília de Sant Jordi vam coincidir a La Paloma, en què jo llegia un fragment dels Peixos, la meva darrera novel·la, i ell hi posava música. I vam descobrir que som veïns de Cardedeu, som del mateix poble. Tenim dos gossos, la seva gossa es diu Mila i el meu gos es diu Mali. D'alguna manera vam dir, home, hem d'anar a passejar els gossos junts, no? I vam començar a passejar gossos i ens hem acabat fent amics.
8: Que jo pensava, tinc la sensació, ja em diràs tu si estic equivocat, que l'èxit literari d'alguna manera t'ha obligat a obrir-te a tu mateixa, que estàs fent coses que fa 10 anys no haguessis fet ni borratxa.
9: Exacte, sí, tens tota la raó, m'ha obligat a obrir-me. Jo era molt... A veure, la feina d'escriptora, i més fins al Permagel, diríem, que bàsicament escrivia poesia, és una feina molt interna, és molt d'estar tancada a casa, no? és un gir molt interior, molt cap a dins. I el que m'ha portat a la novel·la i les traduccions és haver de fer aquest acompanyament, no? Aquesta promoció, tots aquests clubs, aquestes presentacions, aquesta exposició pública que d'entrada em feia bastanta besarda i m'he hagut d'anar aprenent.
8: I es viu millor així?
9: Millor en quin sentit?
8: Tu estàs més contenta, més feliç?
9: El fet de tractar amb gent, sí, m'ha portat més felicitat. El fet d'obrir-me i de fer amics. Jo he començat a fer amics arran de Permagel. No tenia amics ni amigues. No en tenia. No
8: sí,
9: en sabia fer.
8: L'èxit t'ha portat amics.
9: L'èxit, l'escriptura i passar per Club Editor.
8: És un fet objectiu,
9: sí, d'acord.
8: Que tot el que has escrit ha funcionat molt bé.
9: L'èxit en l'escriptura, d'acord. Sí, sí, sí.
8: I això que, clar, de Permagel és del 2018... Han passat 8 anys, molt prolífics, sí. Has escrit 5 novel·les i a més ha estat nominada als Premis Booker, crec que ets la primera escriptora en català en estar nominada al que serien els Oscars de la literatura, perquè ens entenguem tots. Com ho vas viure, allò?
9: Ai, mira, vaig tenir la gran sort que crec que en aquell moment estava escrivint Els Peixos.
8: Que és la teva última novel·la.
9: No recordo. Sí, estava immersa en l'escriptura d'una novel·la que no era Boulder, no? I per tant, això em va fer una mica com de para-xocs, no? De tota aquella tensió mediàtica en aquell moment. Llavors ho vaig viure amb alegria, a més, bé paulatinament, no? Primer entres a la long list, no? Que hi ha diverses novel·les, després al cap d'un mes o dos la short list, després fas el viatge a Londres...
8: Arribes a la final.
9: Arribes a la final i bé, molt ben acompanyada, això sí, vaig sentir això, molt ben acompanyada, hi havia allà, i era part de la meva editora, l'Institut Ramon Llull, no? És a dir, sí, hi havia aquesta sensació i també la sensació de dir, ostres, que, i això em vaig adonant allà, sobretot que de cop i volta els focus una mica no només es posaven sobre la meva novel·la o sobre la meva obra, sinó sobre la literatura en català, perquè era un idioma que hi havia molta gent que no sabia ni que existia, no? Llavors, aquí som una constel·lació d'escriptors i escriptores vius i morts, que escrivim en català.
8: Eres la banderada, una mica.
9: Bueno, mira, no ho sé, aquesta paraula és una mica estranya, però sí, era l'excusa, no?
8: La representant.
9: I en el fons, doncs això, doncs, que a mi que es posés la mirada en el que és la literatura catalana, això sí que em va agradar moltíssim.
8: Va guanyar un escriptor búlgar que es deia Georgi Gospodinov, amb la novel·la Time Shelter.
9: Time Shelter.
8: Te l'has llegit?
9: Doncs no me l'he llegit. Està publicada, traduïda en català. Si no m'equivoco, Periscopi podria ser, però si no m'equivoco, ara tinc parlo de memòria, i no l'he llegit. A veure, jo tinc una excusa molt fàcil i molt ximple, que és que bàsicament llegeixo autors morts i aquest home, Déu li conservi la vida molts anys, no? Però no,
8: si voleu que
9: també
8: us llegeixo
9: algun viu. L'Eva
8: Baltasar, primer l'heu despitxar, evidentment.
9: No, també llegeixo alguns vius, per tant ja et dic que no. No és excusa, però no, no, segurament algun dia hi arribaré.
8: Sí, home,
9: estaria bé,
8: no? Soc
9: molt intuïtiva, amb les lectures, home, sí. Potser sí que ho hagués hagut de fer.
8: Potser
9: però
8: també...
9: Però aquests imperatius, no.
8: T'entra la ràbia de dir, ostres, millor Boulder. Boulder era molt millor.
9: No, a veure...
8: Pot passar.
9: És això de dir un llibre millor que un altre. Tots els llibres es poden llegir des de molts llocs i tenen el seu valor, això. Jo no ho faria, no jutjaria el llibre d'un altre, sisplau.
8: Com dèiem, l'Eva Baltasar és la primera catalana en estar nominada als Premis Booker. S'ha obert gràcies a l'èxit. I això també comporta danys col·laterals. Hem d'estar atents perquè em consta que a vegades a les entrevistes s'inventa coses. O sigui, pot ser que en algun moment ens la vulgui colar i ho hem de detectar. Això ho has dit tu mateixa, eh?
9: A veure, si la colo és involuntàriament. No ho sé, és que jo de vegades, de veritat...
8: Segur?
9: Jo crec que tenim molta facilitat els escriptors, com a mínim, per inventar històries, no? I de vegades hi ha preguntes que ben bé no saps com et cauen i jo sóc molt conscient que de vegades les he respost de maneres totalment contràries, en llocs diferents, perquè jo em sentia diferent o perquè posava en valor moments diferents, experiències diferents, i me n'adono que em contradic, i que sóc molt voluble, i que canvio d'opinió tal com...
8: Però això està bé.
9: Sí, clar, no sé, som humans, no?
8: Però està molt bé el que et dius, eh? Però
9: no hi ha voluntat de mentir.
8: En una entrevista
9: però pot ser
8: deies, que menteixi. En una entrevista deies, quan veig que no s'han llegit el llibre, m'invento coses.
9: Home, això també.
8: Hi ha voluntat, llavors, de mentir. Sí que és molt voluble, però molt ràpid.
9: Això també en aquell moment. Avui vinc molt tranquil·la.
8: Així m'agrada. Doncs va, avui, en el segon programa de la temporada 26-27, és un plaer connectar les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha monca l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa, sí.
0: A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... També ballo, si cal alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant paracaigudes, d'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins arribar a un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. La meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia ets escriptora.
1: Jo em vaig formant allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. És la meva mare era del círculo de lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estava molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, que
0: la teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Ets bona amiga?
1: Vull pensar que sí, tant com ella.
0: Bueno, tu com et veus?
1: Jo em veig molt bona amiga.
0: I ets més de... Saps aquesta gent que es mou molt bé o en cercles reduïts o en cercles molt grans? Hi ha gent que, per exemple, en el tet-a-tet està molt còmoda, sí. En canvi la poses a 8-9 persones i es fa petita.
1: Jo em faig invisible.
0: Tu ets d'aquestes.
1: Jo passo molt discreta.
0: Jo, sí.
1: Dues, màxim tres persones. Si som tres, ja sol callar bastant, eh? Amb dues, escolto i xerro molt.
0: És on estàs millor, aquí, no? En un llapis de memòria.
1: Ara amb tu, sí, i tant, sabem que ningú ens escolta. Estic comodíssima.
0: Bueno, és elíptic, d'alguna manera.
1: Sí, exacte.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera. Ara balles... fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé. Mira, l'altre dia, la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir... em va dir, perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat, de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, poses tot allà.
1: Sí, ja hi estan avesades, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys de la universitat, et diria. Jo vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que sol beure, que no és gaire, però en va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com,
1: sí, com
0: fan els actors amb els personatges.
1: Sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt. Del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova
1: sí.
0: manera de...
1: Sí.
0: Escriptora de mètode. Sí. Clar, ara, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig, i No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
0: Perquè està tot pagat, no és
1: de
0: feina.
1: Exacte, no. Exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? Ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de... Bueno, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
0: Xau.
1: Sí.
0: Han vist l'entorn literari.
1: Sí, exacte.
0: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
1: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficients. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser... aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Ni de... Bé, aprendre. I
0: hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, vas ser mare amb 24 anys... i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
1: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que... La mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura... teva, llavors no, jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
0: És increïble.
1: Però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
0: i s'havien
1: trobat gent a dintre.
0: Que a vegades el perill no tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
1: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
0: I com és que vas tornar?
1: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva ex-dona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
0: Que tot i que ha quedat clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
1: Sí, i tant. I tant, i tant.
0: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
1: Clar,
0: és el pitjor company del món.
1: No sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Sé estar a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I, de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar
0: pobre
1: el gos...
0: És...
1: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
0: Demana Aquarius,
1: ell tira
0: quan arriba
1: a casa.
0: Sí. Donen begudes energètiques,
1: sí, sí,
0: Eva.
1: Sí. No, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... I estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat en què connectes amb tu... que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no? I
0: les novel·les es passegen,
1: es
0: no?
1: I tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta, i escriure. Bàsicament és feina per mi d'exterior.
0: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons com la que està sonant ara mateix, que és a Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa, amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
1: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'aboca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor... anava a dir, esquelets d'animals, no? Llocs on, però n'hi ha passat la mort, la vida i la mort.
0: Veig el John Wayne.
1: Home, una mica... Per Magel acaba amb una imatge així, amb un cowboy cavalcant cap a... Cap a l'horitzó, no? Doncs cap a la posta
0: que...
1: de sol.
0: Baudelaire la recordo molt, de llegir-la, també Ocàs i Fascinació, són les dues que recordo més, i són novel·les que fan fred.
1: Sí, però hi ha aquesta desolació, no?
0: Això sí.
1: Aquest paratge que pot acollir un ésser solitari. I crec que l'he escoltat molt escrivint a les germanes Gutiérrez, escrivint, crec que va ser Mamut i Ocàs.
0: Ocàs passa fred, la brota.
1: Sí, passa fred, però aquests paisatges que poden ser molt tòrrids, no? De nit són molt freds, també. Serà el que passa als deserts,
0: ara,
1: no?
0: Ara
1: aquí t'he enganxat.
0: Aquí m'ha pillat. Doncs va, escolteu una mica Hijos del Sol, que és una cançó que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Eva Baltasar.

0: imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant.
0: Cavalcant en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors que t'he imprès en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi estat
1: aquesta rutina, però varia molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo visc a Cardedeu, abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafè segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa, que això...
0: Respondre menys.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric. Escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la que estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular. La Eva Baltasar està escrivint una nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles. Jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, I em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada en l'habitació i que hi hagi cert silenci. Llavors hi ha èpoques en què, per exemple, Peixos va ser una novel·la escrita en absolut silenci.
0: Això tinc
1: aquestes hores de la matinada en què tothom dorm. Jo necessitava aquesta sensació de que el món està dormint, almenys el món més proper està dormint. I ara no, ara, per exemple, estic escrivint amb música i amb una sola cançó que me la poso en bucle, diríem, no? És a dir, no paro d'escoltar-la. No l'he dita perquè no la vull revelar.
0: Però
1: és que et deia venir que m'ho preguntaries, eh? Però sí, amb una també instrumental i me la puc escoltar durant 2 hores seguides i m'acompanya molt bé.
0: Espero que no sigui Carmina Burana.
1: Ja ho veurem. Ja veurem que en surt. No.
0: Tindries atacs d'ansietat.
1: No és.
0: 3/4 d'hora.
1: No.
0: Que escrius amb escaleta, saps on vas?
1: No, mai.
0: O sigui, és des d'una intuïció absoluta.
1: Sí. Jo el que necessito per començar a escriure, com a mínim fins a dia d'avui, és trobar una veu que em sedueixi, que em porti cap a algun lloc. Aquella necessitat de conèixer algú mitjançant l'escriptura. I clar, quan coneixes algú no tens una... Com a mínim, jo no tinc una escaleta, no? Tu et vas citant amb aquesta persona, te la vas trobant i vas coneixent. I jo és com visc l'escriptura. Jo cada dia em retrobo amb la protagonista o el protagonista, o depèn de la novel·la, no? Però generalment és una sola veu. I la vaig coneixent. No és més que això. Llavors sí que intuïtivament doncs, tires cap a un lloc, tires cap a l'altre. Una mica a vegades és com anar travessant un desert, no? Que et sembla, mira, anem cap allà que sembla que hi ha un oasi, no? Arribarem a un bon port. I quan arribes era un miratge. Llavors,
0: tornes enrere
1: i jo de vegades he desfet la feina de tot un estiu. El mes de setembre ha quedat desfeta perquè veia que no.
0: Quan reescrius.
1: Però, no, desfer, quan dic desfer vull dir eliminar i llançar. No, reescriure ja és sobre allò que sí que saps que quedarà, i això sí que la reescriptura també és diària. Per això jo ho veig com una feina gairebé de fer un brodat, no? Que tu vas fent petites puntades. A més, jo quan em poso a escriure, escric... Jo si en un dia escric 5 o 6 frases que a mi em satisfan, jo estic contenta.
0: Fas el dia.
1: Sí. Vaig molt soc molt lenta.
0: No ets
1: molt
0: com
1: lenta.
0: Stephen King, que deia cada dia d'escriure 2.000 paraules.
1: Impossible. No podria. No. Jo vaig fent. I sí que hi ha dies que sembla que la informació, el text, baixi de dalt, no? Que sembla que l'escrius i dius, ostres, això és que no ho hauré ni de retocar, és que sembla que no ho hagi escrit ni jo. I altres dies, amb alguns fragments, en què t'hi has de... Anava a dir barallar, però no, hi has de jugar una miqueta més, hi has de ballar una miqueta més, no? Mm. I aquests sí, bueno, ens porten una mica més de feina, però que per mi és un gaudi, perquè treballar amb el català, no? Està, és una relació gairebé amorosa amb la llengua, i a més jo treballo poèticament, per tant, em satisfà moltíssim.
0: La manipules, no, la llengua?
1: Sí, sí.
0: Mira, aquí queda millor, sí. Hi ha una sonoritat.
1: I tant, no, no, i busco... Busco crear moltes imatges, no?, per dir en poques paraules el que hagués pogut explicar doncs, en paràgrafs sencers, i sobretot la música, el ritme, no?, és això és... Uh-huh. I, jo què sé, acabar un capítol amb una paraula que dius ai, no sé per què no acaba de ser la paraula, i ai, és que és plana, hauria de ser aguda, no? Això són punyetes de poeta que són les que jo més gaudeixo.
0: Això ho deia en Josep Pla, no?, que ell fumava per trobar l'adjectiu precís.
1: Mm. L'entenc perfectament. Jo, escrivint, tinc moltes ganes de fumar moltes vegades. No ho faig, eh? Amb Boulder sí que em vaig deixar anar, però sí que hi ha aquella necessitat, no sé per què. Jo he estat fumadora poquíssim, eh? De molt poc, dels anys bàsicament universitaris, de quan estudiava filosofia, però sí que de vegades tinc... Sí, el que faig és aixecar-me i anar a fer un vol, o no, moure'm per casa, no?
0: És més sa.
1: Tampoc cal... Sí, sí, sí, clar.
0: Sí,
1: no, és irrefutable, és molt més sa i ajuda que movent el cos, els engranatges de la ment es mouen també. Llavors, tornes a seure al cap de 5 minuts, 10, mitja hora, una hora, i apareix la paraula, tota soleta.
0: I les 5 novel·les són en primera persona?
1: Sí, sí.
0: Això és perquè et sents més còmode aquí o potser t'incomoda però creus que és el que més et funciona?
1: Crec que és que em surt així, no sé per què. Per Magel, clar, jo vaig començar a escriure per Magel i arran d'un exercici que em va demanar una psicòloga que va dir escriu la teva vida en 4 pàgines i clar, ja escrivint la meva pròpia vida en 4 pàgines vaig descobrir la veu de la protagonista de Per Magel que no explica la meva vida, sinó que ja se'n va a una altra banda. Però clar, ja va ser un exercici que vaig començar en primera persona. I ja com a... Jo quan abans et deia, sí, jo m'agrada conèixer algú a través de l'escriptura, no? El personatge és algú que estic coneixent, però alhora m'hi emmirallo molt. M'he d'identificar moltíssim i la primera persona m'ho permet, això. Mm. Aquesta identificació màxima, no? És aquest doble joc.
0: I també et permet que totes les entrevistes dels 5 llibres et preguntin, la protagonista ets
1: I
0: tu,
1: tant,
0: Eva?
1: I tant. Doncs depèn del dia dic que sí, depèn del dia dic
0: aquí
1: que no.
0: A veure,
1: sempre hi ha alguna cosa. Aquí tant. I home, i més en Peixos. En Peixos ja vaig dir, la farem que sigui escriptora. Ja veuràs com jugarem ara. Els clubs de lectura seran, ja ho estan sent molt entretinguts. Bé, perquè moltes de les coses que diu aquesta protagonista, que és escriptora, jo les defensaria també. Sí, surten de mi. Moltes, no totes. Quines? Quines no? Veniu al club de lectura i allà...
0: Bona promo. Cap al que tinc entesa, Peixos, tu volies escriure una història d'amor.
1: Sí.
0: Però et va sortir una història d'amor...
1: De terror.
0: Sí. Toxiquíssima.
1: L'amor i el terror estan molt propers.
0: Això és la inèrcia,
1: propers.
0: No? Tu comences a caminar pel desert...
1: Exacte.
0: I sí, arribes aquí.
1: Sí, sí, sí. No, jo sabia que seria una història d'amor que bueno, no sé com acaba, no? Si veu malament, però que seria de terror, també. Sí, hi havia aquesta voluntat d'anar cap allà, per això la dona de la qual s'enamora la protagonista ja la començo pintant com una mena d'ogressa que viu una mena de castell fantasmagòric, no? I aquí jugo molt amb elements de la novel·la gòtica, però bé, tinc un amic que em va dir que és que tota història d'amor és una història de terror, si no, no seria una història d'amor. Bé, jo ho veig, però no ho defensaria. I per mi l'amor ha de ser sa, ha de ser bo, ha de ser responsable, ha de ser madur, no? Per tant, una història d'amor o terror sembla un oxímoron.
0: I quan viatges, perquè ara estàs anant amb moltes presentacions, escrius durant el viatge o aparques?
1: No puc escriure, no puc. No puc perquè el viatge, per mi, és això, és un viatge cap a l'exterior i a mi em costa molt fer aquest moviment, que hi ha escriptors que els saben fer molt bé, els envejo i els admiro, que és que són capaços d'escriure al matí i anar-se'n de viatge a la tarda o anar a un acte a la tarda. Jo, el dia que com avui, que vinc aquí, no? I per mi és una exposició pública, és un moviment cap a fora... A la tarda avui no crec que escrigui, perquè aquest tornar a entrar cap a dintre em suposarà avui res, demà ja podré fer-ho, no? Però si és un viatge, de vegades sortir 10 dies em porta potser 10 dies de tornar a entrar a la novel·la. Em costa moltíssim. Sí que al principi vaig tenir la temptació de dir, ostres, ja que viatjo tant, el primer any vaig viatjar molt, i vaig dir, doncs m'enduré un ordinador portàtil i provaré d'escriure als hotels, i no, per mi és impossible. Prefereixo llegir, que això sí que puc fer-ho, i reservo l'escriptura per casa. És que,
0: escriptora sí. De mètode, com dèiem.
1: Doncs mira, sí, més del que em pensava.
0: Tries a on viatges? O sigui, hi ha viatges que dius, mira, aquí no, no em ve de gust anar,
1: no,
0: i
1: tant,
0: aquí sí?
1: Sí, miro que tinguin sentit, que siguin viatges en sentit, que...
0: Tot és a presentacions de llibres, eh?
1: Sí, sí, presentacions, hi ha festivals, sí, no? Sí. Hi ha tot. Per exemple, sol que anar a universitats on em conviden perquè estan aprenent el català, hi ha grups de català i estan llegint la meva obra. Home, per mi això té sentit i sol que anar-hi. O festivals en què realment veus que estàs potser compartint taula amb un escriptor o escriptora que coneixes o que tens alguna mena de... que hi ha alguna relació entre les obres, no? I que la puc haver llegit o no, però si no ja m'encarrego de fer-ho, i que té un sentit. Ara, quan sento que potser ets un número més en una taula amb quatre escriptors més, que parlareu una hora i no els coneixes, no fa gaire sentit. També intento preservar mesos per escriure. Jo ara he hagut de dir que no a quatre o cinc viatges a diferents... a Milà, Praga, Berlín, diferents llocs. És que realment... és que si començo a fer això, no sé quan acabaré aquesta novel·la. Passaré la tardor sortint, intentant entrar a la novel·la, clar,
0: temps.
1: Exacte, sí. Llavors, el que sí que puc fer són clubs de lectura, que en faré molts per Catalunya, això sí que no em trenca el ritme.
0: Has dit Milà, Praga i Berlín, que tenen un patró en comú, és que no tenen port. Perquè tu les ciutats en port no te les perds. I per això el llapis de memòria de l'Eva Baltasar també hem trobat la que ella diu que és la cançó portuària per excel·lència, i no és una altra que Amsterdam, de Jacques Brel.

0: llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar també hi hem trobat Amsterdam, de Jacques Brel, que és una cançó estrenada l'any 1964 al Teatre Olímpia de París. I dic estrenada i no publicada perquè aquest tema mai va ser enregistrat en un estudi. Totes les gravacions que hi ha són de concerts en directe. I a tu, Eva, com comentàvem, et transporta aquesta fascinació que tens pels ports.
1: Sí, pels ports, no nàutics, sinó els ports de la marina mercant, diríem.
0: No, però vaixells.
1: Els mercants, sí, sí, sí.
0: Què et passa amb els ports?
1: No, és que no ho sé, m'hi sento atreta igual que pels deserts, d'una manera irresistible. No sé què hi ha, no, alguna cosa deu haver, alguna informació de portar, però jo, això, vaig a Gènova, i, o vaig a qualsevol ciutat amb port i he d'anar. I he d'anar i és un lloc on m'hi trobo molt bé. I de fet he aconseguit perquè això va ser, ho vaig lluitar. Ara tinc un parell d'amics, però un que és bon amic, que és mariner i va pels mars de tot el món i m'explica, el coso preguntes, pobre, i em va enviant notes de veu i vídeos i em va explicant els ports on va, de vegades em porta fins i tot obsequis i és una vida que per mi és meravellosa.
0: Has après a mirar ports? Sí, perquè, clar, si vas allà sense cap mena de voluntat, potser veus, què? Gent...
1: De tot. Depèn de l'hora, també, molt, eh? Però he après, no ho sé. Jo crec que és com quan vaig als museus, que tampoc ni llegeixo gaires coses, ni vaig amb audioguies, no. Em deixo portar instintivament cap aquí, cap allà. I en els ports, jo m'he... Mira, una vegada, ara, això és una petita confessió, però és cert que una vegada vaig fer una regressió a vides passades, que és una cosa que m'hi vaig trobar, d'alguna manera, i bé, però sí que realment vaig veure un parell de vides passades, i no sé si serà o no serà, no en tinc ni idea, però vaig connectar amb això, i en una d'aquestes vides em passaven coses importants, m'acomiadava de gent molt important en ports d'aquest tipus, no? I no sé si ve per aquí, però sí, és, a més estèticament m'interessen molt les olors també, els treballadors també, i jo ja et dic, potser jo no desitjaria embarcar-me, eh? A mi m'agrada el port i que vagin i vinguin, no tant el vaixell, però sí que tinc una atracció irresistible per això, per tota aquesta gent que treballa allà i que s'embarca i que marxa i que torna i que passen mesos alta mar

0: Bé, és una cosa que m'acompanya des que sóc petita. De fet, no fa gaire vaig descobrir una fotografia de jo quan era petita, que me l'he marcat i tot. És molt curiós, estava a casa dels meus avis, on vaig passar, bé, estius passava amb els meus pares també, però hi vaig vestida amb un vestit que porta una àncora. A darrere hi ha una fotografia d'un naufragi. Al costat hi ha una maqueta d'un veler.
1: Ostres!
0: No, d'un veler no, d'una caravela.
1: Però estàs al Museu Marítim.
0: Però clar, exacte. I un planisferi antic, també. Dic, ostres, quatre elements en una sola fotografia. Vull dir, és que veure, és que com no m'havien d'agradar els vaixells,
1: entre
0: no?
1: Entre això i les vides passades, que
0: doncs,
1: estaves allà...
0: Doncs jo crec que...
1: Als ports
0: que
1: ja dient adéu.
0: Sí, no sé què faig aquí, hauria d'estar allà amb els estibadors.
1: Molaven les teves vides passades?
0: Sí, Déu-n'hi-do, les patia, però l'altra era monja, i també és curiós perquè jo em sento molt a gust quan entro en un monestir. Jo de vegades hi vaig, als monestirs.
1: Tu de petita eres molt creient.
0: Sí, vaig anar a una escola de capellans i sí, creia en Déu, resava, m'encantaven les misses. Si haguessin sigut monges, vés a saber on seria jo ara, potser també seria monja, no ho sé.
1: Escrivim Boulder, una monja.
0: Sí,
1: Sor Baltasar,
0: no?
1: Sor Eva...
0: Algunes monges que tinc conegudes que em llegeixen i amb molt de gust, sembla ser. No que... crec que menteixin.
1: No, aquí no menteix ningú, ja ho saps. Que, de totes maneres, tu ets com el bon arròs, que ets de mar i de muntanya. No?
0: Mira, aquesta combinació no m'agrada gens, amb el mar i muntanya.
1: No, ho dic perquè t'agrada molt els ports, que és a tocar de mar,
0: sí,
1: i també
0: sí.
1: T'agrada molt el bosc, que el tens a tocar de Cardedeu, de casa teva. Quan passeges pels boscos, què et fascina?
0: Els portals. Trobo que són plens de portals. Hi ha molts arbres, a vegades
1: la
0: roques.
1: Mística d'Eva Baltasar avui,
0: noi, mira, no ho sé. És una cosa que em fascina molt, a part de les molses i els verdets i tots aquests, els líquens i tots els verdets que tenen aquestes plantetes. Els portals, quan et trobes arbres que passes per sota i fan una mena, hi ha una mena d'arc allà, no? Dius, mira, sembla que hagi entrat en algun lloc o que estigui sortint d'algun altre. Vaig com travessant habitacions dins del bosc, com qui s'endins en un palau. I això és una cosa que em fascina molt del bosc. Els sorollets, jo intento anar vestida amb roba que no sigui sintètica per no fer soroll i no espantar les bestioles. I així, de tant en tant, he pogut veure alguna bestiola bonica, que dèiem abans. I quan ja, de vegades entres, i això ho explicava Mamut, de vegades entres en càpsules de silenci. En el bosc sempre hi ha sorollets, però hi ha moments en què de cop i volta...
1: Fum.
0: No hi ha res. I aquests llocs a mi m'interessen. És com, ostres, una mena de soledat molt radical, no?, en aquests moments, i sí, m'agraden.
1: Que parlant de bosc, he llegit... Bueno, és una declaració teva, ara sabrem si és mentida o no, si és una bola. Bueno, vas dir que vas trobar...
0: Quina fama m'estàs creant, eh?
1: No, això tu... És que no has de confessar aquestes coses, tu tires
0: jo sóc molt sincera, no veus?
1: Deies que vas trobar l'amor de la teva vida a sota d'un roure enmig d'un bosc.
0: Sí, suposo que amors de la teva vida n'hi poden haver més d'un.
1: Sí.
0: Però sí, un dia que anava passejant per un bosc, prop de Cardedeu, i a sota d'un roure vaig veure un home i em va venir una certesa que és, goita, és el meu marit. No el coneixia de res, eh? I sí, de fet, vam estar junts, vam estar promesos. Mira, finalment ha estat... No, ja hem deixat d'estar promesos, no ens hem casat, eh? Però sí que en aquell moment ho vaig viure així, amb aquesta certesa absoluta, i vam estar junts temps i vam estar molt bé, fins que vam deixar d'estar-hi. Però sí... Va ser aquesta vivència.
1: Sí, no només ho vas viure, aquest pensament, sinó que vas accionar.
0: Oh, jo sí, això sí, jo em llenço sempre de cap. Sí. Jo m'hi llenço. A més, jo venia d'estar 15 anys d'anar només amb dones, no? De la meva ex-dona, amb la qual havia estat casada, també era una dona, i de cop no entraven en els meus plans un home de cop i volta, no? Però va ser tan absolut, tan fort, que ho vaig veure tan clar... que, home, no vaig anar i li vaig dir, escolta, tu ets el meu marit.
1: Espero. Perquè...
0: Però poc n'hi va faltar.
1: Has de ser molt magufo per dir, sí, sóc el teu marit.
0: Home, llavors, claríssim que sí, eh? Dos dies i allà.
1: No, però és fort que tu ho penses, ho verbalitzes i funciona la cosa.
0: Sí, a mi em fa molta gràcia. Sí, jo sóc molt llançada, i més amb les persones que m'interessen, perquè penso al capdavall, i això ho comento a vegades amb familiars meus que no s'atreveixen, no? Dic, què et pot passar? Que et donin una carbassa? Et fas una sopa de carbassa? No passa res, les carbasses...
1: Això és frase de tasseta, eh?
0: De tasseta, de 100%. Una sopa!
1: És que, llimona, fes
0: quin
1: llimonada.
0: Quin problema hi ha amb les carbasses? Però, ostres, no, jo si algú m'interessa, és com aquest amic mariner, em va interessar i vaig anar amb tota la barra, i mira, doncs, fins aquí.

0: no? Fins a dia d'avui.
1: Has tingut una, pel que dius, una vida tan intensa, amorosa, com la dels teus, la de les teves personatges.
0: Ara entrarem aquí.
1: No, sí. Bueno, ja hem entrat, de fet. Eva.
0: Sí, ja.
1: Entrem i sortim.
0: Vinga, va. Sí, intensa. Sí, m'agradaria trobar la pau.
1: Bueno,
0: en l'amor.
1: Tots estem en això.
0: I tant, i tant.
1: També conviure en parella no és fàcil.
0: No.
1: I més molts anys.
0: No, però ha de ser molt bonic poder... Jo aspiro a... Bueno, clar, ja... Mira, just la setmana passada vaig fer 48 anys, per tant...
1: Moltes felicitats.
0: Gràcies, moltes gràcies. Però jo sí aspiro a poder... M'agradaria tenir una relació de parella en què pogués estar anys per conèixer bé una altra persona durant anys, i això fes que em conegués jo també a mi mateixa durant anys i es donés aquella mena d'alquímia. I això demana temps. No només demana parlar molt, compartir molt, connectar molt. No, demana temps. Clar, jo temps ja, bueno, ja estic a la meitat del metro, que diuen, no? Però sí que m'agradaria poder estar 10 anys,
1: pernil,
0: 20
1: ja.
0: anys... Sí, exacte.
1: Doncs, també hi ha una qüestió de conformisme i inconformisme en què estàs buscant, si vols més, si aquí et relaxes... Hi ha
0: no,
1: molts sectors,
0: un, amor
1: eh?
0: Un amor on està bé i on construir... Sí, això és una cosa que m'interessa, mira.
1: Els que van haver d'aprendre a conviure en parella van ser John Lennon i Paul McCartney, i tot i que al final van partir peres, sí que se'n van sortir molt bé en aquell binomi on van parir meravelles com Blackbird.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Blackbird, dels Beatles, sonant a llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1968, que oficialment és dels dos, és de Lennon i McCartney, perquè això de l'autoria no feien separació de béns, era dels dos, però s'ha sabut amb els anys que és de McCartney. Quins records et porta a aquesta cançó, Eva?
1: Home, d'infància. Sí, quan jo era petita a casa meva s'escoltava música clàssica i els Beatles, que a dia d'avui són música clàssica també, no? Llavors, he triat Blackbird. És que hauria pogut triar qualsevol dels Beatles. És que qualsevol...
0: Això passa sempre amb els Beatles.
1: Sí, dius, quina, no ho sé, no? Però és una cançó que segueixo escoltant. De fet, quan vaig als boscos, moltes vegades sento els refilets i dic, mira, són com els de Blackbird. I en el seu moment també tenia un missatge molt guapo, no? De reivindicació dels drets de la comunitat negra als Estats Units. Mira, m'agrada. És que no puc dir
0: I
1: més.
0: I a qui no li agrada? Sí. Blackbird, és una cançó preciosa.
1: Sí.
0: Tu et vas criar a Barcelona?
1: No, a Vilafranca del Penedès.
0: Vilafranca.
1: Vaig néixer a Barcelona, però al cap de res, 3 anyets, ja érem a Vilafranca del Penedès.
0: I quins records tens d'aquell Vilafranca dels anys 80, on et cries?
1: Ui, bàsicament, clar, ho era a casa o era a l'escola. Poca cosa més. Però sí que tinc els records de les baremes, quan arribava a l'època de la barema, ja agost, setembre... cobrint els sindicats i passaven aquells tractors carregats de raïm que anaven perdent pel camí, es anava aixafant, i hi havia aquella olor de verema per tota la ciutat. Això és una cosa que... Bueno, ciutat, per tota la vila, si vols. És una cosa que recordo i em afecta. I jo encara avui, quan arribo al Penedès, clar, hi vaig marxar als 18 anys i ja no hi he tornat a viure, no? Per mi, els ceps, les vinyes... És casa. Per mi és aquella sensació de dir, ja sóc a casa. Sí.
0: A casa dels Baltasar Cerdà éreu 4, no?
1: Sí.
0: El pare, mare i les dues germanes. El teu pare crec que treballava en un banc.
1: Sí.
0: La teva mare en una administració de finques.
1: La meva mare era mestressa de casa, però va començar a estudiar. Jo recordo veure la meva mare estudiant, una dona feta a si mateixa, que amb molt d'esforç ens va obrir un petit negoci d'administració de finques en el traster. Primer al rebador de casa, després en el traster de casa, i mica en mica, doncs, bueno, posant-hi moltes hores, treballant tot el dia, tots els caps de setmana, doncs ja va arribar a ser més gran. Ara ja estan jubilats.
0: I per què no us deixaven sortir de casa? A més, a Vilafranca, que entenc que aquella època es podia jugar al carrer...
1: Els pares fem el que podem.
0: Sí, això sempre.
1: Jo suposo que era aquella sensació de per resguardar-nos de possibles perills, no? Llavors, bé, saps que si estan pel carrer i tu estàs treballant, doncs vés a saber què els hi pot passar, en canvi dins de casa estaran segures i ja està. I jo vaig tenir la sort que m'hi vaig adaptar molt bé en això, perquè a mi, per exemple, m'encantava passar-me la tarda fent deures. Quan hi ha una miqueta més grans, jo, els meus pares sabien on trobar-me, a la biblioteca del poble, a la Torres i Bages, és a dir, passava la vida en allà, és a dir, tampoc no...
0: Que no donaves sensació de perill.
1: No, jo crec que zero. La meva germana potser una miqueta més, tampoc no tant, però potser una mica més. Però no, jo crec que el que hi havia era la voluntat de tenir-nos controlades i protegides, i ja està.
0: Per por seva. De veure...
1: Em veiessis les meves filles, ara, que no tenen hora. Mai han tingut hora. Estic en el pol contrari, que potser tampoc és molt sa.
0: Has educat des de l'antípoda.
1: Sí, exacte. Aquestes bàscules, no? Aquests efectes de bàscula que...
0: I de petita, quan et deien, Eva, tu de gran què vols ser?
1: Sí.
0: Què deies?
1: Mira, tenia jo 3 coses. Actriu.
0: Molt bé.
1: Arqueòloga. I escriptora.
0: Indiana Jones. Volia ser Indiana Jones.
1: Sí, volia ser Agatha Christie. No, una mica que escrivia, però a més, bueno, Agatha Christie, crec que el seu últim marit era arqueòleg i se'n anava mesos i anys allà a Mesopotàmia, a l'antiga Mesopotàmia, a fer excavacions. I actriu també, em cridava molt. Actriu, una cosa que, mira, una mica he acabat fent amb la meva feina, no?
0: Bé, quan vaig pels llocs... Ets escriptora de mètode, vull dir, et poses a dins dels personatges, ho treballes des d'aquí, que em sembla que al principi, quan escrivies, després ho trencaves, no t'agradava el que escrivies. Sort de la Laia,
1: Sí, no és que no m'agradés, és que jo no hi donava més valor. Jo crec que n'estava aprenent, clar, i quan tu estàs aprenent, imagina't que hagués guardat tot allò. Jo vivia, bueno, en el moment que vaig viure al Berguedà, que encara no havia publicat poesia, jo recordo escriure i l'endemà cremar-ho tot, fer servir els papers plens de poemes per encendre la llar de foc. No, però és que segurament eren poemes dolentíssims. Jo n'estava aprenent i cal per aprendre, doncs, això, escriure molt, llençar molt, escriure... Encara avui ho faig. Però, clar, vaig haver un moment que vaig conèixer la Laia, la meva exdona, i em vaig enamorar, i li vaig escriure un llibre de poemes d'amor, i en aquell moment vaig pensar, ostres, no ho llencis, no? M'agradaria regalar-li. Però no enquadernat a la copisteria del poble, sinó publicat, editat en un llibre, en format llibre.
0: Va funcionar.
1: I, sí, vaig decidir presentar un premi i jo per somiar, sempre somia un gran, dic, doncs vinga, el Miquel de Palol de,
0: poesia,
1: de Girona.
0: Eh?
1: De poesia. I va tenir la sort que va guanyar el premi, el van publicar i li vaig poder regalar el llibre, que porta per títol el seu nom, Laia.
0: Tu des de ben petita tenies clara la teva orientació sexual o és alguna cosa que has hagut d'anar aprenent amb els anys i
1: començant? No, jo no la tinc gens clara. Crec que no tinc orientació
0: sexual. Bisexual, no?
1: Tampoc em definiria així, no sé, instintivament, de vegades vas més cap a una banda i de vegades vaig més cap a l'altra. Sí, clar, dius, home, ha anat amb homes, ha anat amb dones, doncs ja és això. L'etiqueta la veig molt... Diu, ostres, no, això no fa per
0: sí,
1: mi,
0: però,
1: no?
0: Sí, però clar, els teus pares un dia apareixes amb la Laia
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Suposo que necessiten algun tipus...
1: Mira, això sí, cap, no m'ha necessitat res. Hola, benvinguda. Sí, això, a casa meva es parlava molt poc i les coses, quan sent jo i adulta, s'han acceptat tal qual, tal com venen, no? Que és una cosa que segueix passant a casa meva, amb les meves filles. Tampoc parlem gaire i s'accepta tot des de... Hi ha molt de respecte. I no, en aquest sentit no vaig haver de... Sí, crec que el dia que li vaig dir a la meva mare que m'agradaven les noies, era més joveneta, em va dir... Anàvem en cotxe, anàvem cap a Barcelona, conduïa ella, i només em va dir... Només em sap greu perquè ho tindràs molt més difícil, però tot està bé. I després, jo no tinc la sensació d'haver tingut més difícil en cap moment, eh? A més, gràcies a... No, gràcies a Déu, no, i gràcies a homes i dones que han lluitat molt perquè això sigui així, he pogut viure l'opció sexual que he tingut a cada moment sense uh-huh. tenir mai cap problema, ni... no.
0: Eva, estem a punt d'acabar, però abans, com saps, aquest any estem fent una novetat, que és, us demanem la cançó Antillapis,
1: sí,
0: una cançó
1: això.
0: Que no us agradi gens pel motiu que sigui, i aquí l'Eva Baltasar, que mireu que es mulla, no ha volgut mullar-se.
1: Home, és que ara ho has dit, ho has formulat d'una manera, però m'ho heu formulat d'una altra, que era la cançó que odies. Dic, home, odiar una cançó, és que la paraula odi i al costat cançó...
0: Tu vas dir l'Amparo.
1: Doncs l'Amparo, dic, home, Amparo, em sembla un concepte molt fort... Jo et diria que cançó, odiar, home, hi ha cançons que les has sentit molt i que dius, ostres, ja, prou. No,
0: o que
1: diria.
0: Et portin pèssims records, perquè
1: no.
0: El dia que va morir no sé qui va sonar...
1: No,
0: o el dia
1: jo no he estat mai
0: tenir...
1: massa connectada a la música, crec. No, no, però sí que us vaig dir, dic, home, jo com a cançó que em fa molta mandra o qualsevol, seria un himne militar. Un himne militar no tant per la música en si, sinó per tot allò que pretén promoure, tot allò que tens a l'imaginari quan escoltes un himne militar. Però vaja,
0: el que
1: home,
0: has fet és deixar-ho
1: obert. Hi ha unes cançons de la... Sí, sí.
0: Has dit, treu,
1: home, era la primera, dic, no, pues aquí...
0: No, hi ha marxes militars, que cuideu, hi ha la marxa Radetzky, que és preciosa.
1: No, per això, però seria més... bueno, estava pensant potser en marxes no tan clàssiques.
0: Per això, jo t'he triat una xunga, xunga, xunga, que soni El novio de la muerte.
1: No ho he dit jo.

0: com un tomàquet, eh, mentre sona l'himne de la Legión.
1: Molt.
0: Ho hem aconseguit? Això podria ser no una cançó anti-llapis?
1: No. Seria una cançó que m'incomoda una mica, sí.
0: Aquesta la cantava Millán Estrall en aquells anys, eh?
1: No sé qui és.
0: Millor. Bueno, un senyor que el van fer per fascicles perquè li faltaven dos cames, un braç, a un militar de guerra ultrafeixista.
1: Doncs sí, sí, és una cançó que em tira molt enrere.
0: Estàs preocupada per l'auge del feixisme?
1: A veure, en aquest món és que jo ja no em preocupo per res, perquè estic tan desolada. O sigui, és que... És així aquest món. Hi ha tanta bellesa, hi ha tanta injustícia, hi ha tant de dolor, hi ha tant... I és que el món és així. Per tant, home, preocupar-me, sí, em preocupa que la gent pateixi. I pot patir, podem patir molt més. Donat, veient la situació que ve, no? Però és un teatre, això. I hi ha papers de tota mena. I és així. Estic com... Sí, estic en un moment una mica... Bueno, no diria pessimista, no? Però...
0: Diria que és pitjor que pessimista. Estàs
1: sí,
0: com ja,
1: no, és que ja...
0: És el que hi ha.
1: Què vols? Sí, jo no deixaré d'intentar portar el meu granet de sorra, no? Per anar en una direcció una mica contrària, intentant acompanyar bé la gent a qui acompanyo, intentant escriure el que escric, al capdavall, que també crec que, bueno, obre una finestra cap a una altra banda. Però sí, no fa bona pinta. I més això, més que veure que anem cap a llocs on doncs, podem arribar a patir molt més, no? I això sí que...
0: En parles amb les teves filles? Perquè, clar, si la Gerant té 23 o 24, la petita que en té...
1: 15. Farà ara. Sí, sí, està a punt de fer 15.
0: Que tens el tema del genocidi de Gaza, tens el que està passant a Ceuta ara mateix... Sí. Com s'encara això amb adolescents?
1: Home, com s'encara? A veure, que siguin bastant conscients, sí, això sí, del que està passant, i intentar que arribin a ser persones lliures i autònomes. Jo intento, no? És que això és molt complicat, eh? Però que la llibertat de pensament no es perdi. La llibertat de pensament, i al final ja remaran cap on hagin de remar, però que, com a mínim, que siguin persones entre moltes cometes molt complicat però lliures, no? I això fa que puguin arrossegar altres persones també cap allà. Fàcil no és, eh?
0: No.
1: Fàcil no és.
0: I a més que és el futur que els hi quedarà amb elles.
1: Sí, exacte, i els seus descendents.
0: Va, siguem una mica optimistes.
1: Vinga, oi, apareu ja això.
0: Va, sí, sí, hem de tancar el teu llapis de memòria i pararem.
1: Home,
0: ja això. Has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Sí. Tenim el Como tú, que és el poema de León Felipe musicat per Paco Ibáñez, o tenim la cançó número 7 en colors del Pau Riba.
1: Mira,
0: en què vols que tanquem?
1: Ostres, va, tanquem amb Pau Riba, que se'm va
0: tanquem
1: més cap a la
0: Pau
1: poètica
0: Riba.
1: Que tinc al cap.
0: Per què t'has quedat amb Pau Riba, Eva?
1: Home, perquè... Mira, aquesta cançó, la cançó sèptima en colors del
0: curteta,
1: disc Biotria...
0: 7 minuts i 29 segons.
1: Sí, però és que és meravellosa. És que jo l'escolto i dic, mira, és que és ben bé, el meu cap és així. Moltes vegades em sento que el meu cap és això, no? És aquesta... Hi ha una... És una mica psicodèlica, hi ha tota aquesta barreja amb la naturalesa, tota aquesta gran profusió d'imatges, no? Aquesta mena de desordre ordenat... I, bueno, doncs és una cançó que m'estimo molt, per tant, anar cap aquí.
0: I pocs elements més antifeixistes que el Pau Riba trobarem.
1: Exacte, gràcies.
0: Perquè és un senyor, bueno, era un senyor hippie, sí, a qui se la parava tot,
1: exacte.
0: I això posa molt nerviosa els feixistes.
1: Clar.
0: I a més amb unes lletres que ells no entenen.
1: Exacte.
0: I aquest tio d'on ha sortit, amb patilles...
1: Tampoc
0: però qui
1: tampoc.
0: És? Eva Baltasar, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, estic aquí.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero i el Jordi Orós a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el gran Pau Riba. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manuel.
3: Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Sigue creciendo el número de personas cuyo fallecimiento se atribuye a las altas temperaturas. Hasta ayer mismo, hasta finales de agosto, Sanidad estima que han muerto 5.234 personas y la estadística no se cierra hasta que termine este mes, Marina Fernández.
4: Nunca desde que hay registros, un verano había sido tan mortífero por culpa del calor y el de 2026 va a superar por mucho el de 2022, el que hasta ahora había sido el peor. Hasta el 31 de agosto ya sumamos medio millar más de muertes atribuibles al calor que en 2022, cuando se registraron 4.789 desde mediados de mayo hasta el 30 de septiembre, que es el periodo en que Sanidad mantiene activo el plan especial por altas temperaturas. Por delante tenemos, por tanto, un mes y días todavía de calor extremo anómalo para esta época del año en muchos puntos de España durante la segunda mitad de esta semana.
3: Naciones Unidas anuncia que la falta de fondos obliga a reducir a la mitad su asistencia en Cisjordania, a pesar de las necesidades de la población. El Programa Mundial de Alimentos habla de una reducción en el número de personas a las que puede llegar ya desde este mes de septiembre. Victoria García.
5: La ONU anuncia que no tiene suficiente dinero para mantener el actual flujo de ayuda humanitaria en Palestina. En breve reducirán a la mitad las aportaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. Lo ha anunciado Saul Hughes, que es el director del Fondo Mundial de Alimentos de la ONU.
6: But as food insecurity doubles in the West Bank, WFP's operation is about to be slashed.
5: De las 400.000 personas a las que ayudábamos, solo podremos asistir a 200.000, y es que las contribuciones de ayuda exterior de los principales donantes occidentales, incluido Estados Unidos, han disminuido drásticamente desde el año pasado, ya que prioriza el gasto interno y en defensa.
3: Y acabamos de confirmar la detención de un joven como sospechoso de 3 agresiones sexuales en Ceuta. Javier Bañuelos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 17 años como sospechoso de haber agredido sexualmente a 3 niñas en Ceuta. 3 niñas de entre 10 y 11 años, según ha adelantado el diario ABC, y han confirmado a la SER fuentes policiales. Las agresiones sexuales se produjeron a comienzos del mes de agosto en un centro de acogida temporal para menores, el centro Piniers, ubicado en el barrio del Príncipe, en Ceuta, según confirman estas fuentes. Tanto el arrestado como las víctimas llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.
3: Todavía sobre la situación en Ceuta, el Gobierno ha hecho balance en el Consejo de Ministros de la situación con estos datos que ofrecía el ministro y mando único nombrado para la crisis, Ángel Víctor Torres.
8: Entre el día 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos. Ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores, en los que no hay contradicción, lo explicaré de una manera muy clara. Desde el Ministerio de Infancia se traslada que el sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612.
3: Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: SER Cataluña.
9: Bona tarda. La Generalitat no participarà en les concentracions convocades dimecres per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies davant dels ajuntaments de tota Espanya per la situació a Ceuta. L'argument l'ha explicat la portaveu del govern català, Sílvia Paneque.
10: El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, una situació d'aquest tipus per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
11: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del diesel respecte a la benzina, això és...
9: De fet, un dels grans municipis de Catalunya governats pel PP, a Badalona, sí que s'ha convocat concentració a la plaça i alineat l'alcalde Xavier García Albiol. I les vendes de cotxes a Catalunya han augmentat un 3,3% al mes d'agost respecte al mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per la patronal ANFAC. L'alça s'ha donat sobretot per l'augment de matriculacions entre els cotxes elèctrics o de combustibles alternatius, un 13% més. En canvi, els dièsels han caigut fins a un 53% menys. També van baixar els de benzina, un 22% menys. A més, avui, que és dia 1 de setembre, que s'han tornat a rebaixar els impostos a la gasolina i el dièsel per frenar l'augment de preus. I acabarem amb la protesta dels bibliotecaris de Barcelona avui als peus de la Sagrada Família. Denuncien que l'Ajuntament no està encara atenent a les seves demandes.
12: A veure, nosaltres, de fet, la vaga segueix perquè no veiem cap passa a l'Ajuntament, cap apropament. Ells, jo crec que la seva estratègia és de dilatar el conflicte, que ens cansem, però bé, la gent no té clar que no signarem un acord que no beneficia a la majoria o a tot.
9: És Pau Solsona, del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteca. Són les 4 i 5.
3: Comienza la ventana, seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos ya con Francino.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
14: El gran musical.
15: El gran musical.
16: El gran musical.
13: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti y con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic.

0: Són les 7.
1: Avui, al balcó, com ha evolucionat la intel·ligència artificial aquest estiu? Fem ciberseguretat amb la nostra experta Selva Orejón. I després, ciència i filosofia amb Jordi Mir i Salvador Massí.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Laura Polo del Foc, com estàs?
2: Què tal?
0: Aquesta temporada al balcó tornem a parlar d'habitatge, que de dos dimarts l'habitatge continua sent un dels problemes socials més importants. Serà ja la tercera temporada d'Article 47 i serà la tercera temporada amb en Jaime Palomera, antropòleg, investigador expert en habitatge a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Jaime, com estàs?
3: Doncs superil·lusionat. La veritat és que sempre emociona i reconforta estar en un refugi com és el balcó.
0: Dius per la temperatura i per la calidesa, no?
3: Sí, sí, no parlo només del refugi climàtic. És un
0: Escolta,
3: refugi
0: que...
3: per pensar, per compartir...
0: Que bé. Ahir vas passar calor, eh?
3: Ahir?
0: Vas estrenar ja, aviam, ahir vens rodat ja, perquè ahir vas estar amb José Luis Sastre a Hora 25.
3: El tamaño medio de una vivienda, ahí entran todas, de las nuevas, suele estar entre los 80, 90 metros, pero lo que sucede, mira, ahora por donde estamos pasando,
1: sí,
3: es de noche, pero...
0: Jo no em perdria, busqueu el reel, perquè s'està morint de calor a dins del cotxe, sí. Jaime Palomera, i fa així com, sisplau, baixeu la finestra.
3: Sí, bueno, em va fer molta il·lusió que... bueno, estan al primer dia de la nova temporada de l'Hora 25 amb en Sastre, i clar, van començar i em van convocar allà a vora del Camp Nou. Sabeu com està el Camp Nou dia de partit? Hi
0: Ostres.
3: Havia el Barça Rayo Vallecano, i com el Sique Rodríguez i companyia saben,
0: sí.
3: I em van convocar, 10 minuts abans, i em va costar moltíssim arribar en bicicleta,
0: esquivant
3: passejants,
0: ara pensava, anaves en bicicleta,
3: culers,
0: segurament, clar,
3: sí,
0: clar.
3: Sí. I vaig arribar suant, i immediatament ens fiquem dins d'un cotxe, que crec que és el cotxe de Cadena Ser,
0: sí,
3: Catalunya.
0: Conduïa
3: i érem 5 persones,
0: bé,
3: sí. El Sastre i diversos dels vostres companys són bastant alts, per tant, anàvem bastant apretats. I, clar, em comença a preguntar el José Luis sobre el govern, sobre les polítiques que estan fent. Estàvem xurrejant, encara no m'havia posat el cinturó de seguretat. La veritat és que va ser un repte.
0: Tu li vas explicar al Sastre que el preu d'un habitatge nou de 80 metres està superant els 700.000 euros. Mira que aquí n'has parlat mil vegades. A mi em segueixen esfereint aquestes xifres. Fa res hem conegut les dades de l'índex de preus de l'habitatge. En 12 anys no ha parat de pujar i el preu de l'habitatge és el doble de quan va caure durant la crisi del 2014, Laura.
2: Sí, és que si mirem la gràfica durant aquests 12 anys, que són 48 trimestres consecutius, aquesta gràfica només fa que creixi, no hi ha alts i baixos. És una línia recta que puja i puja fins a arribar als 107 euros per metre quadrat, com dèiem, el doble respecte als preus de la crisi, que estava a 53, i també molt més alt que durant la bombolla, que el preu no superava els 84 euros. En el cas de Catalunya, és la tercera comunitat autònoma on més han pujat els preus, només per darrere de Madrid i les Illes Balears.
0: Jo crec que havíem de començar amb aquestes xifres. Ja, clar, ja. I li deies, per repetir-ho, perquè no estigués escoltant Hora 25, són preus inassumibles pel gran gruix de la població. Tu parlaves de la classe mitjana, deien, Sastre.
3: Sí.
0: Què ha passat amb la classe mitjana?
3: Sí, ara mateix, qui s'estigui comprant un pis a Barcelona, i no només Barcelona, a qualsevol ciutat mitjana, gran, de Catalunya, si li pregunteu com s'ha comprat el pis, us ben asseguro que al final us revelarà que ha estat gràcies als pares, que m'han ajudat, perquè m'han fet el que s'anomena una donació, uns diners...
0: La mitjana en de les... vida, no? També
3: sí,
0: es diu.
3: La mitjana ara mateix està entre els 35.000 i els 45.000 euros a Espanya, de donacions. De fet, estem en un pic, un rècord històric de donacions. La generació de la gent gran, baby boomer, està fent un esforç molt important, si té fills o fins i tot nets, per ajudar-los a comprar-se el pis. I la realitat és que això a les xarxes socials no ho veus. Tu quan entres a Instagram, hi ha vídeos de gent, m'acabo de reformar, m'he comprat un pis, me l'he reformat. Mai t'expliquen en aquell reel que, escolta, me l'he reformat perquè els meus pares m'han donat 100.000 o 150.000 euros.
0: No expliquen d'on ve la pasta, clar.
3: Clar, perquè si ho expliquessin, aleshores potser la gent començaria a dir, home... Perquè la realitat és que una persona... El que és increïble és que hi ha persones que venen d'uns orígens humils o modestos, treballadors, que han anat a la universitat, que estan treballant duríssim i que tenen uns ingressos relativament bé, però que, malgrat tot això, no poden estalviar per comprar-se una casa. I aquesta és la realitat... La història que hi ha darrere la crisi a l'habitatge és la de la desigualtat, que està creixent i que l'objectiu, per tant, no és només garantir l'accés a un habitatge, sinó... atacar l'augment de la desigualtat entre aquells que ja tenen cada cop més riquesa i aquells que, per molt que treballis i estalvis, no arribes a comprar-te ni el teu piset.
0: I de desigualtat parlem del tema que hem triat avui, perquè el problema de l'habitatge va més enllà dels preus, com dèiem, que no paren de créixer. Hem viscut un estiu amb temperatures rècord, molta gent ha sobreviscut amb temperatures dins de casa que no baixaven dels 30 graus. La pregunta que ens fem avui, article 47, és: els propietaris dels pisos tenen obligació de climatitzar els pisos que tenen al lloguer? Estan obligats, per exemple, a posar aire condicionat, en últim cas, ventiladors, el que sigui? Què contestes, Jaime?
3: Avui en dia, un habitatge pot tenir una cèdula d'habitabilitat, per tant, un habitatge pot ser legalment habitable, però des d'un punt de vista tèrmic pot ser perfectament inhabitable.
0: Per tant, la resposta és no.
3: La resposta és no. La resposta és que ara mateix un habitatge que no tingui ja l'aire condicionat instal·lat, aquest aparell, no hi ha l'obligació per part del propietari de fer-ho. La llei no t'obliga. El que passa és que les nostres ciutats van ser dissenyades per un clima que ja no hi és, que ja no existeix.
0: Com els hi ha passat a la resta d'Europa. Aquest estiu, Laura, per això han sortit veus qüestionant aquesta llei.
2: Clar, és el cas del diputat de Compromís, integrat al grup Sumar, Alberto Ibáñez, que demanava precisament un canvi de llei per incloure la climatització dins la definició d'habitabilitat.
1: Esto es inhumano e indecente en un país donde hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 pavos por alquilar una casa que heredó de sus abuelos. Pero nosotros sí que entendemos que, al igual que existe unas células de habitabilidad para poder tener una vivienda, estas tienen que actualizarse a la realidad del año 2026 y que una vivienda sin ningún tipo de climatización no es habitable y no lo va a ser cuando las temperaturas sean peores.
0: Es importante abrir este debate y es... Realment?
3: Aquí encara no, però a França i a Alemanya és un debat super, super calent. Mai més ben dit.
0: Mai més ben dit.
3: Hi ha una autèntica batalla entre l'esquerra i la dreta en posicions cada cop més enconades. Els està passant que no s'havien trobat mai amb aquesta temperatura. Mai haguessin pensat que necessitarien aires acondicionats allà o que necessitarien solucions d'alguna mena.
2: Clar, perquè la llei diu que el pis ha d'estar habitable, però... que faci 35 graus dins del pis no es considera inhabitable, aleshores.
3: Exacte, no té en compte el confort tèrmic.
0: Jo veia aquest TV3 una parella que havien anat a París, i deien, és horrorós, horrorós, no es pot suportar estar aquí a París. Jo pensava, doncs, ara quan torneu...
2: Ja veureu.
3: Però París ha estat
0: no
3: terrible,
0: sopa,
3: ha estat horrorós.
0: Sí,
3: ha estat...
0: Perquè ja no tenen res.
3: Aquest estiu ha fet més calor en alguns dies a París que a Abu Dhabi. Sí. Eren els titulars.
4: Sí. I que la gent posava aquests papers de tèrmics a les finestres perquè la calor no entrés encara més a les cases, perquè no hi estan aïllades.
0: Doncs benvingut serà aquest debat. Hem parlat amb l'Aina, que està de lloguer en un pis a Barcelona aquest estiu, farta de la calor que va passar els anteriors. S'ha instal·lat l'aire condicionat gastant-se, atenció, més de 1.000 euros, clar.
5: Fa que visc aquest pis aproximadament uns 2 anys. Val? És un pis petitet de la dreta de l'Eixample, a Barcelona. I una dada rellevant és que està orientat a sud. Llavors, durant l'hivern és meravellós perquè entra molta llum, però durant l'estiu és una espècie d'invernadero. On, bueno, toca molt el sol i fa molta calor. Llavors, l'estiu passat ja vam veure que la cosa començava a ser difícil de suportar i, a banda del ventilador de confiança que teníem fins aleshores, vam comprar un pingüí. Aquestes màquines que, tot i que fan una espècie d'efecte d'aire condicionat, necessiten tenir una sortida cap a l'exterior perquè tenen el tub que treu l'aire calent. Llavors, com que no teníem cap finestra preparada per això, el que fèiem era tenir la finestra una mica oberta perquè pogués sortir el tub cap a fora i que dins de casa doncs, digués una mica més de fresca. Era una mica contraproduent, però vam sobreviure amb això. Aquest mes de maig ja vam veure que l'estiu venia molt fort i vam decidir ja cap a finals de maig, principis de juny, que era necessari posar un aire condicionat. Crec que no es pot viure a la ciutat de Barcelona durant un estiu sense tenir un aire condicionat. O sigui, no sé com deuen fer-ho les famílies que no tenen la possibilitat de posar un aire a casa seva. I llavors ja a principis de mes de juny vam posar l'aire condicionat. Primer havíem estat parlant amb el nostre propietari de si, doncs, donades les circumstàncies climàtiques, volia o podia posar-nos l'aire condicionat. Ja ens ho esperàvem i la resposta va ser negativa, que ens ho havíem de posar nosaltres si volíem i que, molt important, quan marxem del pis ha de quedar exactament igual que quan no hi havia l'aire. Val? Llavors, nosaltres vam assumir la despesa de posar l'aire, que, clar, evidentment és la màquina, però també la instal·lació, que ronda, en el nostre cas, els 1.000 euros. I, clar, quan marxem d'aquest pis, que, òbviament, com és de lloguer, haurem de deixar com estava al principi, doncs ja haurem de desmuntar tota la instal·lació, a treure les màquines, etc etc. Llavors, aquest estiu hem estat molt bé gràcies a l'aire i podíem estar a temperatures doncs, de 26-27 graus, que durant l'estiu és força agradable, perquè si no ens anàvem a temperatures de 33-34 graus tranquil·líssimament. Llavors, la solució ha estat aquesta, posar nosaltres l'aire, assumir nosaltres la despesa, i quan marxem doncs, ja veurem com ho solucionem, a veure si podem arribar a un acord amb la propietat o si haurem de desmuntar tota la instal·lació i emportar-nos les màquines a un altre lloc.
0: Emportar-se les màquines a un altre lloc, i m'imagino igual, acabar de pintar, no?, si has arrencat l'aparell, que en un món idíl·lic seria perfecte. Compra el propietari, ho deixa instal·lat, i és un avantatge més que té aquell pis per llogar-lo.
3: Sí, sí.
0: I en un món idíl·lic, tu m'estàs mirant
3: dient... No sé si és un món tan idíl·lic, no ho veig tant... Ho veig com una mesura... No, què va, al contrari, penso que és una mesura que a curt termini hi haurà normatives que ho faran obligatori, és a dir, que no podràs decidir si poses o no poses mesures o mecanismes de refrigeració d'una casa, d'un habitatge, perquè estem parlant de que hi ha gent, i aquí no exagero, no estic sent gens demagògic, hi ha gent que cada nit s'hi juga la pell.
0: Uh-huh.
3: Si ets dona, ets gran i de recursos baixos, és el còctel ideal, tens la recepta perquè quan te'n vagis a dormir en una nit tropical com les que ens trobem al litoral, doncs t'hi juguis la vida. I l'any 2022, no sé si teniu les dades aquí, però
0: mira, és que precisament aquest estiu vau publicar a Hidra un estudi que conclou, entre altres coses, que la renta afecta la protecció de la calor. Ara ho deies, no?
3: Sí, sí.
0: Què diuen aquestes dades? Ara n'estaves dient alguna. Sí. Què més heu pogut esbrinar?
3: Això, doncs, clar, la primera conclusió és que la calor és un problema climàtic.
0: Mm.
3: Però com ens afecta la calor a les persones ja no és un problema climàtic, sinó que és un problema social.
2: Mira, abans deies les dades. L'estiu de 2022, 1.327 morts atribuïbles a la calor només a la província de Barcelona.
3: Sí, sí, sí. I a Catalunya, si no recordo malament, van ser més de 1.700 aquell mateix any del qual tenim dada, no? Clar, com us deia, la calor és un problema meteorològic, climàtic. Segurament podríem discutir que el canvi climàtic té causes socials, uh-huh, també, que són les emissions que generem. Però com ens impacta? Aquí el que sí que veiem és que és un problema 100% social, en el sentit que la desigualtat és el que defineix si tens més possibilitats que la calor doncs et posi en risc i que fins i tot acabi amb la teva vida, no? I per això diem que morir de calor no és un accident. I, efectivament, quan mirem les dades, una de les coses que hem vist és que si ets una llar, una família de renda baixa, d'ingressos baixos, sí, doncs la gran majoria viuen en habitatges de pitjor qualitat i no tenen aire condicionat instal·lat. En canvi, si ets una família de rendes més elevades, allà sí que veiem que un 71% de la població té aire condicionat instal·lat. Per tant, qui es pot protegir de la calor?
0: Un 71%, les llars amb més de...
3: Clar, i podem donar consells, de com et pots protegir millor, que té a veure si tens persianes a casa, doncs quan has de baixar-les, quan has de pujar-les, i altres petits trucs que podem haver après, però estem parlant que ara mateix estem en el millor estiu de les nostres vides, en el més fresc.
0: Quan ara ha estat, mateix, ja estàs dient això? Quan
3: ara
0: ha estat
3: mateix estem vivint sí. l'estiu més fresc de les nostres
0: perquè
3: vides.
0: Perquè seran pitjors.
3: Perquè anem a pitjor, perquè ja l'augment de 2 graus de temperatura mundial significarà que en països com Catalunya, d'aquí uns anys, les temperatures normals, habituals, seran entre 40 i 45 graus. Per tant, a curt termini, hem de garantir que totes les persones es puguin protegir de la calor. A casa seva, podem refrigerar la seva casa, sobretot per les persones en situació de risc, però també als nostres centres públics, a les places. Aquí hi ha una gran transició, això va més enllà de la casa, però és les escoles. Les escoles no poden seguir tenint debat sobre si aire condicionat o ventilador. Hi ha escoles, ho expliquen els docents, on la situació és absolutament inaguantable. I després també, als espais públics s'han de crear molts més refugis climàtics. I aquí
0: que,
3: també
0: que
3: la
0: es
3: desigualtat...
0: mantinguin oberts a l'agost, que paradoxalment clar. Alguns no
3: molts
0: estaven
3: tanquen,
0: oberts a l'agost.
3: I aquí també la desigualtat, novament, juga un paper molt important. Què estem veient? On hi ha més zones verdes, més piscines i més aire condicionat a Catalunya? Doncs els municipis més rics. Hospitalet de Llobregat, una de les ciutats més grans de Catalunya, a tot Hospitalet només hi ha 2 piscines municipals. 2 piscines a les quals anar a refrescar-te en ple agost o en plena onada de calor. Per tant, calen mesures per fer front a la calor que tinguin en compte que això no ens afecta tots per igual, no és un fenomen simplement meteorològic, com ens afecta la calor és un problema social i polític.
0: Aquest estudi que heu fet, no, que deies ara, el 71% en les llars... és a dir, percentatge d'habitatges amb aire, 38,9 entre les llars de menys de 1.000 euros al mes, 71,2% a les llars amb més de 3.000 euros. Uh-huh. No? Aquests estudis van a l'administració?
3: Sí, de fet...
0: I què passa?
3: A Barcelona ciutat, justament al juliol, crec que va ser l'últim ple, es va discutir bastant. No sé si em vau arribar a parlar
2: sí,
3: aquí del problema
2: fet,
3: de la calor.
2: Sí, es van aprovar dues proposicions sí. en aquest ple. Una, subvencionar els aires acondicionats en habitatges de famílies vulnerables, 10 sí. milions d'euros anuals durant com a mínim 4 anys. I, per altra banda, ara que parlàvem una mica dels refugis climàtics també, impulsar ajudes per millorar la climatització, ja sigui amb aires acondicionats o bombers de calor dins de casa, com ajudar amb les factures o també ampliar l'obertura de refugis climàtics que molts d'ells han estat tancats durant l'agost.
0: És sí. suficient?
3: S'haurà de fer molt més. A curt termini, aquestes són les mesures. Algunes d'elles. Com deia, necessitem garantir, i tenim dades per poder-ho fer, que les cases, les famílies, les llars que no tenen capacitat per refrigerar la seva casa ho puguin fer. Que, per cert, no és només tenir l'aparell d'aire condicionat, és també encendre'l. Hi ha moltes famílies que no encenen l'aire condicionat pel cost que té en la factura. Perquè si refrigerar-me significa no arribar a final de mes, doncs mira, aquesta nit me la jugo una mica.
0: El mateix que passa amb la calefacció a l'hivern.
3: Exacte. I, per exemple, una de les coses que s'ha de fer és prohibir els talls elèctrics en onades de calor. Perquè això es produeix. Famílies d'ingressos baixos que no poden pagar la factura de la llum, l'empresa elèctrica els hi talla el subministrament i aleshores no tens cap manera de protegir-te
0: clar,
3: de la calor.
0: La pobresa energètica l'hem situat sempre a l'hivern, però ara, diríem, això engloba ja l'estiu, sí
3: exacte,
0: o sí.
3: Exacte, exacte.
4: Jo també volia plantejar la relació entre propietari i llogater aquí, perquè jo crec que és un dels exemples més clars de el diàleg que hi pot haver entre les dues parts, intentar de trobar un acord, jo puc posar una part, l'altra la poses tu, ens rebaixem una mica el preu del lloguer quan al final la persona que està vivint en el pis és la que sap si és realment necessari o no posar un aire condicionat. Aquí, en aquest diàleg, també s'ha de confiar una mica o s'ha d'intentar això, almenys intentar que amb el propietari confiar que puguis arribar a trobar una solució.
3: Sí,
4: amb l'immobiliari de pel mig, a vegades, també.
3: Sí, no, idealment, parlant, la gent s'hauria de poder entendre i hi hauria d'haver... és important també confiar en l'empatia, però ens passa una mica amb aquest problema com amb el del preu de l'habitatge. Pots tenir que una situació en l'amo del teu pis és un tio superenrotllat, proper, que t'entén i no et puja el preu, o doncs diu, escolta, s'ha de posar aire condicionat aquí, o pots trobar amb algú que no vol fer res de res, pel motiu que sigui. I en aquests casos, és el que us deia abans, o canviem la normativa i garantim que a banda de la cèdula d'habitabilitat hi ha d'haver algun tipus de garantia de confort tèrmic per llei, o ens trobarem amb que hi ha gent que, ja et dic, en plena onada de calor, el seu destí depèn de la sort. No? Això no pot ser.
0: L'hem escoltat el testimoni de l'Aina, que en aquest cas han dit ens deixeu posar l'aire, sí, però pagueu-ho vosaltres i s'ha gastat 1.000 euros. Hi ha casos de propietaris que diuen no el posis.
2: I aleshores no es pot.
0: I aleshores no es pot posar.
3: Sí,
0: té el dret a dir-te, igual que no pengis un quadre.
3: Sí, sí.
0: Vull dir que és una pregunta retòrica, perquè si no et deixen penjar quadres...
3: quadres sí que... No, quadres no t'ho pot impedir ningú.
0: Quadres?
3: No sé si t'ha passat, Anna,
0: no,
3: però...
0: No, a mi no.
3: Pues, espero que no, perquè no, evidentment. Parlem
0: però que no,
3: sempre
0: que
3: de
0: no
3: canvis
0: punxis
3: que
0: les parets.
3: Que,
0: no...
3: que toquen estructura. Aleshores, per
0: un aire
3: poder fer una instal·lació
0: sí.
3: d'aire condicionat, una instal·lació major, aleshores necessites l'acord, el permís... de la propietat.
0: Clar, i no el pots posar a la terrassa perquè és il·legal, és a dir, que sí. allà entra...
4: Clar, la instal·lació moltes vegades surt de l'espai del pis, diguéssim,
3: Exacte.
4: Perquè si has de pujar la màquina Clar. Fins a dalt del terrat perquè la normativa
3: sí.
4: Barcelona
3: et permet
4: a la façana,
3: sí, sí.
4: Això pot ser que et diguin, això no ho pots fer per molt que tu estiguis disposat
0: Clar.
4: A pagar tota la instal·lació fins a dalt del terrat.
3: Clar. Però responent al que deies, Anna, és exactament això, que, o sigui, la resposta és no. Si el propietari no vol que et posis aire condicionat, encara que te'l paguis tu, no te'l pots posar.
0: Tant de bo l'article 47 serveixi per, si més no, ja revertir el no, és difícil, però com a mínim que s'obri aquest debat, com
3: sí.
0: deies, que s'ha obert a, no, a França o a Alemanya. Què
3: sí.
0: anaves a dir?
3: No, que al final estem parlant de les mesures més urgents, allò que pots fer ara per mitigar el problema, però també hem de fer canvis molt més importants si realment ens volem protegir de la calor, que passen bàsicament per rehabilitar els edificis. Aquest és el més costós. Europa, en principi no, va destinar molts diners a fer aquest canvi, els fons Next Generation que havien de rehabilitar bona part del sistema d'habitatge. Això està passant a un ritme molt lent, però això ens ho diuen els arquitectes, la millor manera d'aïllar un habitatge i protegir-lo del fred i de la calor és aïllar-lo, o sigui, amb rehabilitació.
0: En dedicarem algun article 47. Que feliç que estic, que hagis tornat ja.
3: I jo de veure-us, a tots tres.
0: Moltes gràcies, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb un nou article 47. I qui tingui un problema, Laura, recordem-nos sempre que ens poden escriure.
2: Ens poden escriure per les xarxes socials de Ser Catalunya amb el seu problema de l'habitatge, que estarem encantats d'escoltar-les.
0: Palomera, gràcies.
3: Una abraçada.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Ens situem a Manresa. Hi ha consternació per un crim aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. La víctima és un home de 45 anys, de Castellnou del Bages, jardiner, molt conegut en aquest poble, a Castellnou, que tenia dos fills. L'Ajuntament de Manresa, que és on ha succeït aquest crim, doncs ha decretat ja un dia de dol oficial i demà es recordarà aquest veí a les 12 del migdia a la plaça Major. I d'aquesta tarda hi ha un accident múltiple entre un camió petit i tres cotxes al Vendrell, a la P7. Hi ha 5 ferits, 3 d'ells lleus. Ara encara hi ha 2 quilòmetres de retenció en direcció a Tarragona, però ha estat un accident molt important en què ha arribat també l'helicòpter del SEM en aquesta autopista ara, però a poc a poc es va recuperar la normalitat. I demà al vespre s'han convocat concentracions a tots els ajuntaments d'Espanya per donar suport a Ceuta. Demà és el dia d'aquesta comunitat autònoma. És una iniciativa que a Catalunya té de moment només el suport del PP, d'alcaldes també com Xavier García Albiol. Avui que el govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures urgents amb 300 milions d'euros que representa el 16% del PIB de Ceuta.
2: Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio. Incluye medidas de refuerzo de los servicios sociales, incluye medidas de refuerzo en el ámbito de la seguridad.
1: I tornant a Catalunya, queda una setmana exacta perquè comenci el curs escolar i el Departament d'Educació ha començat a reunir sindicats de professors. USTEC, però, assegura que la vaga dimarts que ve, inici de curs, es farà sí o sí, tot i aquestes negociacions.
3: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
4: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps.
1: Això deia Iolanda Segura d'aquí a Catalunya. Els metges també han avisat avui que preparen vagues, que continuaran fent només les hores que els toca. D'aquí a poc més d'una hora ho ampliarem tot en aquest resum informatiu del dia que estrenem aquesta temporada. Ja ho sabeu, sempre just abans de la graderia. I deixa'm dir dues coses de l'exterior, sí? Perquè la notícia de la tarda és també que Alemanya ha acusat formalment a Rússia de ser l'autor, el responsable d'un atac amb drons explosius que hi va haver el 4 d'agost contra l'aeroport de Leipzig. Això ho ha anunciat el primer ministre d'Alemanya i ja han anunciat mesures contra Rússia, veurem quines són. I als Estats Units estan continuant les deliberacions del jurat popular d'un dels judicis més mediàtics, el cas Lindsey Clancy, d'aquesta mare acusada d'assassinar els seus tres fills. Són 9 dones i 3 homes al jurat popular que no s'ha posat d'acord en la primera deliberació i el jutge els ha dit que han de tornar-hi. Sobre la taula hi ha si ella era conscient del que va fer o ho va fer sota els efectes d'un trastorn mental, que és el que argumenta. La fiscalia posa en dubte que patís psicosi, però aquest jurat continua deliberant, per tant, està molt dividit.
0: Ana Valet, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
0: Graderia del balcó. Què estàs? Atenta al mercat, perquè fins als 23.59... Poden passar coses?
5: Poden passar coses. Estem amb l'F5 a la redacció d'esports tota l'estona, clicant i buscant les últimes novetats, les últimes hores. Repassarem Barça, Espanyol, Girona, Sabadell, mercat internacional. Després el Bruno Alemany també tindrà un especial seguint doncs, tot aquest final de mercat i sobretot pendents en clau Barça de la sortida de Marc Casado, que segurament és aquest moviment que s'està estancant fins a última hora.
0: Perquè de fitxatge ja està amb Gabriel Jesús, no?
5: Ja serà l'últim. De fet, l'han presentat aquesta tarda. Escolta, darem també les seves declaracions perquè hi ha molts dubtes de com està físicament, però ell assegura que ha arribat per ajudar al Barça. I també tindrem una tertúlia molt especial. M'hem portat a les millors veus de la casa, Lluís Flaquer, Siquer Rodríguez, Albert Bermúdez. Amb ells analitzarem aquest tancament aquest de mercat de fitxatges. Per tant, ben acompanyada, arrencarem aquesta primera graderia del balcó de la temporada.
0: De luxe, vés a per l'F5, corre, que t'he fet perdre temps. Fins ara.
5: Cap allà.
0: Carbo, com estàs?
6: La meva professió, l'F5, també s'utilitza molt, eh?
0: Ah, sí? Home, clar.
6: La mirant constantment.
0: Què ha passat amb aquesta Isuvara? O fins
6: no,
0: i tot...
6: No, estacions automàtiques. Que ens donen cada 10 segons es donen dades i ens posem nerviosos.
0: Jo si fos una romàntica ara et diria mirant per la finestra, no? Com van evolucionar els cumulonimbus.
6: Això ja no es fa, ja no es mira per la finestra.
0: Ha fet a Barcelona un vent fort avui.
6: Sí. La marinada, que curiosament en els moments en què la calor ha estat més significativa, doncs al llarg de l'estiu, arran de costa no s'ha manifestat molt, però sí a la resta de Catalunya. Però bé, és aquest vent que bufa durant el dia i tant de bo bufés durant la nit, perquè faria molt més amable la calor a punts del litoral. Però és un vent que va associat al sol. Quan s'amaga el sol, desapareix, aguanta i aguantarà una mica més cap al sud de Lleida, interior de Tarragona. Allà la marinada pot bufar molt forta, fins als 70 km per hora en alguns moments. I es presenta el que veníem ja avisant d'ahir, doncs una situació de molta calor.
0: Una calda tremenda.
6: sí, li podem posar el nom que vulguem, però sí, la situació és de temperatures com les més altes que hem tingut al llarg d'aquest estiu, que una cosa que caracteritza l'estiu no han estat tant els extrems com la persistència de valors molt alts. Sí. I això, en això ens mantindrem. Però bé, a veure si batem algun rècord del mes de setembre.
0: Ja en tenim prou, amb el rècord de l'agost.
6: Sí, però bé, però la línia és aquesta, és la tendència. D'entrada, els núvols, que encara són abundants, de fet han estat més abundants fins i tot del que esperàvem, o com a mínim més gruixuts del que esperàvem, no suposen cap canvi de temps. Més enllà d'això, que s'està aproximant més aire càlid, sí. I d'entrada aquesta pròxima nit, tot i que els núvols acabaran marxant, poc baixarà la temperatura. Dit d'una altra manera, de nou, a la ciutat de Barcelona, com a molts punts del litoral, gran part de la nit s'estarà per sobre dels 25 graus, i quan baixi serà per poc. Sí, a l'interior i als Pirineus, sobretot cap a la Catalunya central i a les valls del Pirineu, demà al matí ambient una miqueta fresc, però després ens espera un dimecres assolellat sense els núvols d'avui i temperatures pujant més que avui. De mitjana seran 2 o 3 graus més altes, i això es traduirà en valors de 30-35 graus des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa. Al prelitoral ja ens aproparem als 35, els superarem a l'interior, sobretot cap a la plana de l'Empordà i al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre. Però és que en dies posteriors la temperatura encara pujarà més. És molt probable que el màxim s'assoleixi entre divendres i dissabte, amb màximes properes als 40 graus a diferents localitats de Catalunya.
0: Vaja, ho suportarem amb alegria. Gràcies, Carbó.
6: Amb alegria jo no, però vinga, fins demà.
0: Una abraçada, Antoni Suárez, des del control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimarts 1 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: The Weeknd.

0: L'Abel Tesfaye, Anna.
1: Quin bon rotllo.
0: Àlies de Weekend. Aquesta cançó és de les meves preferides, d'aquest artista, que és el tercer artista més oients mensuals de tot el món. Spotify té 115 milions de persones que cada mes l'escolten. Com l'audiència al balcó.
1: Tal qual.
0: 115 milions.
1: El primer qui seria? Bruno Mars, per exemple.
0: Bruno Mars, el primer, efectivament. I el segon, Justin Bieber, i després ja ve ell. I si mirem l'artista més escoltat de tota la història de la plataforma, l'Abel Tesfaye apareix en quarta posició, només per darrere de Taylor Swift, de Bad Bunny i de Drake. I aquest és l'artista de Weekend que aquest vespre actua a l'Estadi Olímpic, ell és de Canadà, i d'aquí a res arribarà doncs a Montjuïc, en el que és una gira enorme, perquè de fet l'està fent des de l'any 2022, aquesta gira. És una gira que ha anat evolucionant i que de fet ja la va portar a Barcelona fa 3 anys, per tant, no és la primera vegada que presenta la seva música a la capital catalana. La gira es diu After Hours Till Dawn Tour i ha anat fent concerts contínuament, doncs, afegint música al seu catàleg, perquè en el concert de Barcelona, el darrer del 2023...
1: És a dir, va parint cançons i les va afegint.
0: Efectivament, el 2023 no havia publicat el seu darrer àlbum, que és el Hurry Up Tomorrow. En total són 3 àlbums que ella mateix, ja no hi hem parlat, havia explicat que serien la fi del seu alter ego
1: amb
0: The Weeknd com a tal, que a partir d'ara The Weeknd desapareix. The Weeknd ja no existeix.
1: És tan arriscat això que fan.
0: Sí, veurem aviam si això s'acaba canviant o acaba evolucionant, però de moment aquesta és la intenció.
1: De Monday serà el segon, no?
0: De Monday. Bueno, ja la cosa és que vam començar a escoltar The Weeknd fa més o menys més d'una dècada i ara aquí t'explicaré una mica per què això del nom de The Weeknd. Aquesta cançó l'has escoltat moltíssim.
1: Però aquesta és antiga, ja,
0: Del 2015 és aquesta. I és una mica quan va començar doncs, a fer-se un artista famós mundialment. I Can Feel My Face. La cosa és que fa molt temps que ha anat circulant la resposta del propi The Weeknd en un post a les xarxes, a un fan, el 2013, que li deia el perquè del nom de The Weeknd. Quan tenia 17 anys, va deixar l'institut, va marxar de casa als pares, havia de ser només un cap de setmana i mai va tornar. I va decidir posar-se The Weeknd. Això ho va dir a Reddit, a un comentari el 2013.
1: Ara torno i no torno.
0: Ara torno, sí, se m'ha comprat a Bach i no va tornar mai a casa dels pares. No sé si encara l'esperen els pares. La cosa és que escriu The Weeknd sense la última E.
1: Sí, ho he vist.
0: Perquè hi ha un grup de Canadà que també es diu The Weeknd. I per coses del copyright va decidir canviar-ho. En fi, anem a repassar més cançons perquè el 2015... no només amb aquestes cançons, amb aquesta que em filma i feix ho rebenta, sinó també hi ha aquesta altra que es diu Often. Often, baby, I can make that pussy rain. Often, often, often, girl, I do this. Aquest és l'àlbum Beauty Behind Madness. Després, un any després, fa un altre pas més amb aquesta cançó que és Starboy.

0: aquesta sí.
1: Em sona molt,
0: de fet,
1: moltíssim.
0: Aquesta cançó és la quarta cançó més reproduïda de tota la història de Spotify.
1: Quina exitosa, no?
0: Starboy. Aquest home és molt fort, sí. Realment. És molt fort. Aquell àlbum, Starboy, que és, es diu com aquesta cançó, també té altres cançons amb milers de milions de reproduccions. Aquesta segur que et sona també. I Feel It Coming. I després, al cap de 4 anys, arriba la primera part d'aquesta trilogia de la que hem parlat, que és l'àlbum After Hours. Allò sí que és un autèntic fenomen, Anna, que totes les cançons
1: són
0: superen el milió de mils de reproduccions. Jo no sé com dir, mil milions de reproduccions?
1: Sí.
0: O és molt, mil milions de reproduccions? Mil milions, sí,
1: mil
0: sí, sí.
1: Mil milions,
0: sí.
1: És molt, eh?
0: Sí.
1: Ja ens corregiran,
0: sí, sí.
1: deixa.
0: Jo crec que sí, que és mil milions de reproduccions.
1: Jo em perdo amb aquestes quantitats.
0: Un milió de reproduccions? No, sí, sí. Mil milions de reproduccions.
1: Mil milions.
0: En aquest àlbum, ara no sobreestic ja.
1: Sí, quina pot ser aquesta
0: Hours. Quina
1: cançó?
0: Pot ser, perquè aquest àlbum After Hours és el que conté la cançó més reproduïda de tota la història de Spotify. Starboy és la quarta més reproduïda de tota la història. Doncs hi ha una cançó que és la que té més reproduccions
1: sí.
0: de Spotify de tota la història.
1: Posa,
0: no en trobaràs
1: posa.
0: Cap més. Són 5.000 milions de reproduccions. Quina cançó ha de ser, Anna?
1: No tinc ni idea. Tira.
0: Home, Blinding Lights.

0: sembla fort, aquesta
1: cançó. És meravellosa, aquesta cançó,
0: a mi m'agrada. Que, per cert, també té la seva versió, que això no sé si li han sumat les reproduccions, la que té amb la Rosalía. No et sembla fort que Rosalía formi part de la cançó més reproduïda de tota la història de la,
1: em sembla fort, no tant com a tu, però sí.
0: És fort,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sobretot perquè on seràs aquesta nit?
0: A l'Estadi Olímpic, efectivament. Davant de tot, davant de tot.
1: Correcte.
0: Aquell àlbum 2020, també, una cançó meravellosa. Save Your Tears. Que també té la seva estrella convidada, que ens encanta, l'Ariana Grande. Jo rectifico, és aquesta la meva preferida de The Weeknd.
1: Aquesta és una, és una meravella. Aquesta també m'encanta.
0: Sí? Bueno, i a partir d'aquí, que això és l'àlbum més exitós del The Weeknd, el 2020, i arriba dos anys després la segona part, que és el Down FM. Aquest concert
1: ara m'encantaria anar al concert.
0: Que sí.
1: Bueno, els oients estan pensant el mateix.
0: Ens queda el Hurry Up Tomorrow, que és el tercer, l'últim, que ha arribat ara, amb col·laboracions amb Travis Scott, Florence and the Machine, Lana del Rey, o un artista que segurament no coneguis, però que és un raper, que es diu Playboi Carti. Doncs aquest és l'artista convidat i que li farà de taloner aquesta nit. D'aquí a res a l'estadi, de fet, abans de les 9, veurem què passa. Jo volia llegir una mica de crítiques abans d'anar al concert, sense que em fessin spoilers, i el Carlos Marcos al País va fer-ne un de Madrid. I em vaig quedar una mica garratibat, una mica, ostres, una gallera d'aigua freda. El títol de la crítica és The Weeknd en Madrid, un bombardeo visual al que li falta alma.
1: Lo pitjor que es pot dir,
0: nos acostumbramos pronto al escenario apocalíptico que en un principio daba pavor y tornó en algo cómico de cartón piedra. Algo se queda por el camino, como la emotividad, el alma, los momentos para el recuerdo.
1: No,
0: la sensación que se celebraba algo vivo hasta imperfecto y no una representación con todo milimétricamente planeado.
1: És a dir, poca emoció.
0: Bueno, Anna, jo et diré una cosa. Jo tinc moltes ganes d'escoltar tots aquests èxits, de veure l'espectacle, perquè un espectacle, això està clar que és una mega producció, i segur que cantarem moltíssim.
1: Demà m'explica si li has trobat l'ànima o no.
0: Demà t'ho explicaré. Espero que Barcelona sigui diferent que Madrid.
1: Enjoy, Bofill.
0: Gràcies.

0: 7:40, tornen els dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta. És que no se'ns esgoten els temes, passin els anys, perquè ens tiben per terra, mar i aire, i la necessitem a ella. Selva Orejón, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda, com esteu?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i l'he vist bastant a les xarxes. Com ha anat l'estiu, Selva? Has pogut descansar?
1: Ui, tant, que he pogut descansar. Mira, els únics vídeos que han sortit publicats han estat d'aquells que estaven de l'històric, o com li diuen allò, imatges d'arxiu, i algun vídeo que, mira, m'ha donat per fer. Però han anat superbé, amb viatges, amb molt de descans, molt bé.
0: Molt bé. Sí. Selva, la crisi de Ceuta ha marcat l'agost polític, ara en parlarem amb en Jordi Mir, però ha tingut una derivada en matèria de ciberseguretat que ara m'ho explicava Claudio Matas. Com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que, Claudio, he de dir Javarot, Javarut?
2: Jo crec que és Javarut.
0: Javarut? Però... què és Javarut o com es digui, Selva?
1: Javarut.
0: Mm.
1: Per explicar una miqueta què és, aquí sempre hem de pensar que les coses no són com nosaltres creiem que podrien ser.
0: Sí?
1: Especialment no només en temes de ciberseguretat, sinó en general en relació amb, bueno, pues amb justament el que estaves dient, no? En si és una crisi, si no és una crisi, si té un origen polític, si té un origen d'activisme, si té a veure amb governs. Doncs en aquest cas, jo crec que el resum de tots els programes que hem fet fins ara es resumeix amb aquesta acció.
0: Però què és?
1: Perquè...
0: és un hacker?

0: Què va, què va, què va. Aquí hem de pensar que és una operació de ciberintel·ligència i que està disfressat de hacktivisme. És complicat, eh? Ah, perquè va aparèixer per primera vegada el 2025, si no recordo malament, i va començar a atacar interessos marroquins, com podia ser, doncs, jo què sé, des de la base de dades de la Seguretat Social marroquina, passant també per dades relacionades amb estructures policials i d'intel·ligència, i aquest mes d'agost, diguem que per la resta de la societat, ha esdevingut a l'esfera pública, però no vol dir que fos la primera vegada que apareixia. I va aparèixer, doncs, amb 70.000 agents d'intel·ligència marroquins, que ens pot semblar molts, però no ho és tant pel
1: Sí.
0: tipus de país i dels interessos que representa. I al final és important entendre que aquestes filtracions anteriors que tots ells havien fet, és a dir, primer hackeig i després filtracions, s'han fet com un matxembrat i s'han construït el que se li diuen perfils de col·laboradors o perfils dels propis agents d'intel·ligència, que a partir d'aquí després ja s'ha fet públic. Ens ho hauríem d'imaginar, perquè els qui no hagin tingut accés a aquesta base de dades ho puguin plasmar gràficament en el seu cervell, seria com si tu tinguessis un perfil de LinkedIn,
1: Sí.
0: però posant-li també moltes dades familiars, moltes dades personals, de hobbies, de presència a diferents bases de dades que també són públiques, algunes altres que són privades, és a dir, un perfil sencer, no només de persona, sinó també dels seus familiars, amics i coneguts, és a dir, de les persones més al voltant d'aquests propis agents.
1: Però això és molt bèstia.
0: El que, això és una barbaritat.
2: Són aquestes dades que estàs descrivint de 70.000 treballadors d'intel·ligència del Marroc.
1: I són dades certes.
0: Digue-li col·laboradors.
1: Dades sí, certes. És a dir, però qui vol fer... És a dir, qui està al darrere? Hi ha un país.
0: Això és
1: la pregunta del milió.
0: És molt interessant. A part de qui hi ha al darrere és que és el que es vol aconseguir. Que això és potser el més interessant, no?
1: Desestabilitzar el Marroc.
0: Mira, podríem pensar en qualsevol atac d'aquestes característiques, el que es vol intentar és fer una demostració de força i una erosió de la pròpia confiança en els recursos de contra qui s'està atacant. Hi ha hagut moltíssimes sospites de si era Argèlia, de si era Rússia, de si era també personal intern del Marroc, que diguem que són contra el propi regne
1: règim,
0: de Marroc.
1: Sí.
0: Exacte, règim. Règim, sí, del propi regne, que són antimonàrquics.
1: Sí.
0: I al final és generar una confusió suficient com perquè l'adversari acabi dubtant de tot, no? Com el que ens ha passat a nosaltres a Espanya, no? Que s'ha atacat contra infraestructures crítiques, que s'està atacant contra universitats, contra hospitals, etc., per poder generar tot aquest atac de confiança contra les institucions i el que representen aquestes pròpies institucions. En general, si tenim davant un enemic que està fora del nostre propi govern o si tenim algun traïdor que estigui a dintre. I això encara s'estan tirant diferents línies de...
1: Però ara que deies els objectius, no? aquest grup enorme de hackers, per dir-ho d'alguna manera, què demana? Mm. És a dir, vol que el govern marroquí faci què? En relació a Ceuta, que em sembla que té relació amb Ceuta.
0: Bueno, té relació, però hem de pensar en quin moment passa. Sempre, sempre, sempre la geopolítica té la seva importància pel moment en el que està passant i què és el que pot estar, diguem que, jugant a nivell d'aliances, no? Doncs si té més a veure amb el lideratge que hi ha a nivell regional magrebí, si és un tema més del Sàhara Occidental, si té més a veure amb aliances que són, per exemple, més a nivell internacional, no? Pel que dèiem de Rússia,
1: sí.
0: Si té més a veure amb l'energia, pel que dèiem d'Argèlia, si té més a veure contra les forces armades o si hi ha un tema ja de pressió i d'influència diplomàtica dels propis països que formen el continent africà.
1: A mi m'està semblant una pel·li de John Le Carré, que encara
0: va.
1: No hi havia aquests hackers en èpoques de Le Carré, però vindria si això, no? Algú intentant esbrinar qui al darrere i què és el que volen i què aconseguiran realment.
0: Clar, i que no són accions que són aïllades, sinó que s'ha de fer tot un seguiment, tot el que són les diferents unitats i els diferents grups d'informació de civil, policia nacional, evidentment els

0: CNI, el CIFAS, etc., han de fer aquest seguiment d'aquest tipus de grups que poden semblar subversius o no. I que no només passa en aquest cas contra Marroc, sinó que a temps real 24/7 està passant contra tots els diferents grups o governs o organitzacions.
1: El que està clar és que sentirem a parlar de Javarrut i els oients del balcó ja tenen aquest nom clavat al cap. Jo, hi ha un altre tema relacionat amb la IA, que és també costa d'entendre, perquè és esfereïdor. Sí. El Claudio s'hi ha passat una bona estona. Claudio, hauràs de fer un resum ràpid, perquè OpenAI va presentar fa un parell de dies el seu informe sobre l'atac d'una IA amb proves contra l'empresa de tecnologia Hugging Face. És a dir, una mena de revolució de la IA. Què seria, Claudio, molt resumidament?
2: Tot va començar com una avaluació innocent de la capacitat de 1.200 agents de la IA, cadascú. Imagineu-vos un entorn digital on 1.200 unitats de IA estan aïllades amb la missió de fer una prova de capacitats de ciberseguretat. Cadascuna té una missió, fer una petita tasca.
1: Val.
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió, això explica OpenAI en el seu informe publicat fa 3 dies.
1: Que diguis que una IA ja arriba a la conclusió...
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió de que el que li han demanat és impossible fer-ho legítimament. Pels cànons legals.
1: Sí.
2: Llavors, troba un sistema per crear una cartellera on explicar el seu problema a les altres IAs que estan tancades cadascuna en una habitació.
1: Sí.
2: I generen, les altres llegeixen el problema que té, arriba una sèrie de conclusions, són capaces de fer enginyeria inversa del que ha dissenyat OpenAI per tancar-les.
1: I surten, diríem, de l'habitació.
2: I organitzen un atac entre totes per complir la missió, però totes juntes, col·laborant i generant un atac amb 700 agents d'IA digital, escapen cadascú de la seva cel·la digital i ataquen Hugging Face, que és una petita empresa d'IA que veu com d'un dia cap a l'altre li han entrat els seus sistemes fins al fons, fins la cuina.
1: Claudio, que ben explicat, t'aplaudeixo. Selva, això ja torna a ser una pel·li de ciència-ficció, però és real. No sé quines conseqüències pot tenir. És a dir, utilitzava, per explicar-ho, prenen decisions o això?
0: Sí.
2: Col·laboren.
1: Col·laboren, exacte. I s'alien.
0: Mira, jo us diré una cosa. Jo estava tenint una conversa molt seriosa amb un company, no d'on branding, sinó amb un company de professió, amb el que col·laborem moltíssim, i els dos vam arribar a la mateixa conclusió, i és que la nostra feina, a dia d'avui, està absolutament en risc en aquest sentit. És a dir, si nosaltres ja no som capaços de poder controlar què és el que estan executant les màquines de les quals nosaltres ens estem, o sigui, en les quals nosaltres ens estem recolzant, perquè això, qui t'ho asseguri, us estarà mentint, doncs estem davant d'un panorama que, com molt bé estava explicant el Claudi, està fent que es prenguin decisions en base a conclusions que s'estan extraient saltant-se part dels codis amb els quals s'ha estat generant la pròpia IA. No sé si m'estic explicant bé.
1: Sí.
0: Vull dir que...
2: Sí,
0: clar, que tu la pots programar...
2: Entre les conclusions que explica l'informe és que la IA va aconseguir fer spoofing, com aquests SMS que n'hem parlat tantes vegades, que es van passar pel nostre banc,
1: que ens
2: doncs
1: recolen.
2: Ells feien spoofing al sistema de control i d'avaluació d'OpenAI. Deien, hem fet tal tasca, la tasca 1, que és treure el gosset a passejar, però aquest missatge era fals, perquè en realitat havien fet C-Strek al drac.
1: Yeah.
2: I llença foc sobre tota la ciutat.
1: Clar, una cortina de fum amb el gosset i per darrere, o sigui, podrien els agents digitals aquests decidir atacar un banc, per exemple, i provocar danys tangibles a l'economia real?
0: Sí, clar. Sí, per això és molt important no només el que s'estigui controlant quin és el tipus d'agressió que s'està intentant fer, com de l'altra banda, el que són els blue teams que estan dintre de les diferents empreses del món, no? Doncs estan en els apartats de ciberseguretat i d'intel·ligència, han de ser molt bons en la seva defensa. Per tant, aquí hem de pensar que els dolents poden tenir ja una part que és molt més autònoma. Aquesta tarda estava amb la Melania, que és una companya de feina, en aquest cas sí. Estava en branding, estava al despatx, i jo li estava dient, dic, hòstia, és que no sé si connectar aquesta API, és a dir, és com si jo piqués a la porta d'una aplicació per connectar-me-la amb el nostre ChatGPT, sí. Perquè i si passa el mateix que acabem de dir ara? És que jo li estic deixant la porta oberta i em deia ja, però no li estàs
1: Selva,
0: donant
1: no
0: privilegis
1: d'escriptura. No m'ho facis això. O sigui, quan la Selva té dubtes, diu, i si ara no sé si connectar-ne o no, imagina't la resta dels oients
0: clar, però...
1: ja ens agafa el cangueli absolut. O sigui que...
0: És que jo crec que aquesta part de... no vull dir-li por, però com aquesta part de cura sí. No l'hem de perdre mai. No vol dir que ens quedem aturats i que no utilitzem les eines que estiguin al nostre abast, sinó que diguem, un moment, que a veure, si això està passant a nivell d'empreses multinacionals, conyo, qualsevol de nosaltres té menys recursos, ja no et dic econòmics, sinó tecnològics i de coneixement, com per tocar el botó amb una miqueta més de cura i, ojito, amb quin servidor ens estem connectant.
1: Selva Orejón, que tornarem amb tu aviat, que els dimarts, no, com dèiem, no se'ns acaben els temes i se'ns ha quedat el tema de WhatsApp, que sí. Estan confirmats, però ho farem aviat.
0: Anna, només digue'ls-hi, sisplau, que actualitzin a l'última versió de WhatsApp i del sistema operatiu d'iOS. Ja està.
1: Importantíssim. Espera que no et truquem el dimarts que ve, que a mi això em preocupa moltíssim. Actualitzeu les versions. Gràcies, Selva Orejón. Una abraçada.
0: A vosaltres. Bona tarda. Adéu-siau.
3: Al balcó. Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
8: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: 7:59, Jordi, Mir, Salvador Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Quines ganes tenia jo de Ciència i Connexions. Us heu enyorat, Jordi i Salvador?
3: Molt.
4: Jo sí, molt.
0: Però que ràpids heu sigut, en dir molt. Us ha sortit el cor.
2: No, va, clar, no l'estic pensant en el moment de tornar.
0: Jo és que cada que digues, Mir.
1: No, no sé, podríem fer una ficció i les vacances estan molt bé i jo m'ho perd molt bé. Però
0: et feies els temes a sobre, digue-ho.
1: No, però sí, per mi un dels bons objectius de les vacances és de fer aprenentatges que després apliquis a la teva vida, que no són pròpiament les vacances, no? I crec que, almenys particularment, les meves tardes al balcó són una mica de vacances, no?
0: Millor lògic possible. Això està molt bé. És que jo em capbussava els diaris i pensava... Ara en Massip està retallant això per tenir-ho. El de retallar ha quedat ara tan antic, no? Perquè hi ha ningú... Exacte. I deia, i en Mira està a tope també. Mira, ja em va enviar aquesta cançó que està sonant, d'en Drexler, fa dies ja. Pero tú tampoco. És Movimiento, que és que clar, és que va perfecte per parlar de Ceuta. Jo tenia tantes ganes d'abordar el tema amb tu, Mir, perquè no sé per on començaràs, perquè hi ha tant a dir, i m'interessa tant la teva mirada.
1: Clar, jo vaig escoltar aquesta cançó en un moment de l'estiu, sense buscar-la, una mica, diem, per atzar. En aquell moment no estàvem amb l'episodi que ara coneixem, però em va semblar que era una cançó que ens havia de fer pensar moltes coses. A mi Jorge Drexler és un cantant que no sé si m'agrada com a cantant o per les seves lletres o algunes de les seves reflexions, no ho sé. O sigui, tampoc no sóc un entès la música, a diferència
0: de Joan,
1: del Salvador...
0: Però la lletra ho diu tot, no?
1: I la lletra em sembla molt potent i aquesta tornada de jo no soy de aquí, però tu tampoco, que ha dit
0: de
1: avui...
0: De todos lados un poco.
1: Que és com molt provocativa, perquè jo crec que des de fa un temps està com molt assentada una lògica en la política catalana, i no només en la política catalana, de hi ha uns que són d'aquí i uns que no són d'aquí. Per exemple, Donald Trump, diguem així, al final de la temporada passada d'aquest estiu, una de les seves lluites és per poder treure les nacionalitats a les persones que neixen als Estats Units però que els seus progenitors, pares i mares, no tenen la nacionalitat dels Estats Units. No? És a dir, no, tu has nascut aquí, però... I aquestes disputes les trobem a tot arreu i estan presents en moltes de les... dels conflictes que tenim, no? I doncs aquesta idea que formula poèticament jo no soy d'aquí, però tu tampoco, és que si pensem d'on venim...
0: Yo somos una especie en viaje, això també m'agrada molt.
1: Clar, algú dirà, però això en el fons són lletres boniques, bla, bla, poètica, però n'hi hauria
0: walk,
1: prou...
0: No, ara dirien walk, no?
1: Aquest matí ja en algunes tertúlies he sentit parlar molt de bo, ja han tornat de vacances. Dius, no. Però dius, no, només cal, si tenim la sort de poder parlar amb avantpassats nostres o poder i saber que la major part de gent que nosaltres avui som aquí venim de gent que no era aquí abans. Que potser van venir de la Catalunya Nord, que és França, però que Catalunya no ha existit al llarg de la història i ens hem format de gent que ve de llocs molt diferents, no? Llavors aquesta qüestió, i això val per aquí i val per tot arreu, no? Llavors aquesta disputa identitària entre el que són d'aquí i els que té una voluntat excloent, i ho estem veient en el cas de Ceuta, passa per sobre del que serien les necessitats humanes bàsiques que estaria bé que tota persona tingués garantida, no? I jo crec que és un dels problemes que estem... Per mi, el principal problema que estem vivint a Ceuta, no? Amb la Selma Orejón parlàveu de qüestions de ciberseguretat molt importants. Els diaris d'avui van plens sobre el paper
0: Pedro
1: del
0: Sánchez, rei... Pedro Sánchez, no? A més, no? Que amb l'entrevista d'ahir de l'Aymar Bretos a l'Hoy por Hoy, clar, les conseqüències polítiques, clar, però tu...
1: Però la qüestió és que fa un mes d'aquesta arribada multitudinària i un mes després tenim a molta gent, homes, dones, nens, nenes, que estan vivint al carrer, que no tenen l'alimentació, que quan la Creu Roja intenta donar-los alimentació es troba amb veïns i veïnes de Ceuta que intenten impedir-ho, que hi ha alguns que són capaços fins i tot d'anar-los i cremar els quatre cartons que tenen o una tovallola que poden tenir per dormir. I la qüestió essencial és com garantir allò bàsic per a les persones, no? I aquesta crisi humanitària, diguem, el que no ens pot evitar, no? Que fem és pensar en com donem aquesta resposta. I que un mes després la disputa política tingui a veure amb qui governa, com governa, què m'interessa a mi, i no estiguem fent això, doncs em sembla que és extremadament perillós com a societat. I no només això, sinó que estem justificant que hi hagi gent que pugui agredir-los, que pugui tirar-los pedres, que pugui cremar-se les poques coses que tinguin, que els persegueixi, que no deixi que se'ls alimenti. Mm. Això em sembla...
0: Jo quan llegia, que ara deies crisi humanitària, no? que s'ha dit molt crisi migratòria, he pensat molt en les paraules, tu, que afines tan bé. Deu haver indignat molt del vocabulari que s'ha utilitzat.
1: A mi m'ha preocupat molt que hi hagués una coincidència, fins i tot entre partits que estan, diguem-ho així, normalment molt enfrontats, en dir, per exemple, des de l'inici, que aquí havia quedat vulnerada la frontera, no? Llavors, la integritat territorial d'Espanya...
0: La paraula invasió.
1: Llavors, tractar aquestes persones com a invasores, quan el que estan fent és fugir per cames o buscar una solució a les seves vides, crec que és una estratègia... A més, això podria ser accidental en un primer moment, perquè tots a vegades podem expressar-nos d'una manera que després pensem que és inadequada i ho corregim, però quan insistim en aquesta idea, i per exemple fa pocs dies José María Aznar va estar allà i en la seva intervenció no va fer cap referència a les condicions de les persones migrants, va ser tot relacionat amb la integritat de la nació, defensar la nació de les persones que l'han envaït, i d'alguna manera establir, diguem-ho així, un escenari, un imaginari, en què això et permet fer amb aquelles persones invasores qualsevol cosa, no? Perquè si alguna persona entra a casa teva, doncs tu estàs legitimat a atacar-la, a disparar-la, a expulsar-la, diguem, de mala manera, i dius, però no estem parlant d'això, no és algú que ha entrat a casa teva per robar-te, per segrestar-te, per violar-te, que són coses que ens diuen que faran.
0: Això és el que t'anava a dir, això és el que s'està...
1: Si no, són persones que estan buscant una solució, i quan ara, per exemple, es parla molt de la violència sexual que s'està vivint, amb la boca molt petita, o directament no s'explica que qui està patint essencialment aquestes violències són algunes de les persones que han arribat. I com a mínim, les persones identificades fins ara, entre les persones identificades... Hi ha persones d'origen migrant com a causants de les violacions o de les agressions, sí. Hi ha persones espanyoles, hi ha una persona belga. Llavors, aquesta voluntat de crear uns altres perversos, demoníacs, que venen a acabar amb el teu país, que et permet després de tu fer coses que una part de la població no voldria que fessis, però si tu li generes aquesta por i li generes aquest imaginari, segurament acceptarà que les facis, va en contra de la realitat, per una banda, i va en contra del que hauria de ser essencial des de que vam decidir que les persones, només per ser persones, tenen uns drets que hauríem de garantir.
0: Deixa'm preguntar-li, Massip, allà, com tema de vocabulari, com s'ha explicat, perquè ha arribat segur allà a les notícies?
2: Sí, però és un tema que evidentment toca menys de prop, perquè com que queda molt lluny, passa al sud, el que passa al sud d'Europa és una crisi migratòria amb poca, diguem, rellevància. Toca potser una mica tangencialment quan es treu el tema de dir, clar, això no deixa de ser una herència postcolonialista, Ceuta i Melilla, perquè llavors toca també Gibraltar, que és un tema que els anglesos sí que la tenen més clar. Però sí que això crec que entra dintre d'aquest debat més ampli que aprofiten personatges com el Nil Farage aquí, com el Donald Trump als Estats Units, com tota l'extrema dreta a Europa, de posar, com dèiem, aquesta idea, no?, de que ens ataquen, ens envaeixen, és un tema de defensa i de fronteres. Sí, jo crec que pot tirar-ho cap al meu terreny, cap al costat científic o mèdic. Si veieu el tipus de llenguatge que s'ha utilitzat amb el tema de les infeccions, del perill possible de que portin contagi de malalties infeccioses, mai ha sigut preocupant-se per la salut dels nens migrants o de les persones que han arribat. És perquè no ens contagin a nosaltres. nosaltres.
0: Totalment.
2: O sigui, són els de fora que ens porten les malalties. Hi ha una crisi, com bé deia el Jordi, una crisi humanitària molt important en aquest moment, i els primers afectats no són la gent de Ceuta, sinó són els pobres que han intentat entrar a Ceuta i que estan en aquests moments en unes condicions infrahumanes que es presta, doncs, efectivament, a que hi hagi infeccions, a que hi hagi pandèmies, plagues, el que sigui, en aquest lloc, i que després passi a la població de Ceuta, d'acord, però els primers afectats són ells. Per tant, el llenguatge hauria de ser una mica més realista en el fet que tots som humans, en diferents situacions, però tots tenim un dret a que es preocupi per nosaltres la nostra salut i el nostre benestar.
1: El Salvador ens corregirà, però això va insistir molt Núñez Feijóo, que proposava que es confinessin, però clar, el que ens han dit els especialistes, la gent tècnica en això, és que algunes d'aquestes malalties que es poden desenvolupar són precisament per les condicions en les que estan vivint.
0: No, és no que les portin, sinó que les adquireixen de la insalubritat que viuen.
1: I llavors la qüestió és que aquestes malalties estem contribuint a causar-la nosaltres amb el tracte que els estem donant. I, en canvi, determinats discursos, el que ven a dir, no, vigileu, perquè ens violaran, ens portaran malalties, vulneren la integritat territorial de la nostra nació. I dius, segur que és aquesta la realitat de la que estem parlant, o aquest és un imaginari que busca una altra cosa?
0: Connectat a dimecres. Dimecres hi ha també l'alcalde de Badalona, ha convocat manifestació, és el dia de Ceuta, hi haurà diferents manifestacions. Avui les xarxes estan incendiades per un homicidi que hi ha hagut a Manresa. Tot això, al final, està escalfant una olla molt perillosa.
1: Sí, jo crec que algú pot pensar, bé, aquestes persones que estan parlant per la ràdio aquí tenen simpatia per les persones migrants, està molt bé, això tenen bones intencions, bon cor, però, per exemple, l'episodi que està passant aquesta tarda i que no el teníem previst per parlar-lo avui, però que és una connexió que hem de fer, no? Un assassinat que hi ha hagut aquesta matinada a Manresa i que presumptament hi ha dos menors que podrien ser les persones responsable, està generant una gran quantitat de missatges d'odi a les xarxes i fins i tot atacs personals també contra persones de Manresa i de la comarca que estan intentant demanar una cosa tan senzilla com no confondre el que pugui haver fet una persona o dues persones amb el que és tota la comunitat, perquè aquesta és una pràctica també que hauríem de tenir molt ben identificada, no? I entendre que és una pràctica que és molt nociva. A vegades la podem fer involuntàriament, però en moltes ocasions qui la fa voluntàriament, no? És a dir, aquesta confusió del que pot haver fet una persona pel que fan totes les persones, no? I m'ha agradat molt una intervenció que ha tingut un activista veïnal de Ceuta, que quan li preguntaven per la inseguretat que podien estar tenint les dones davant d'aquest episodi...
0: Ahir la nit, amb Hora 25, amb el sastre.
1: Exacte, i ell deia, bueno...
0: Mustafà.
1: Potser el que està passant és que hi ha més homes, i això genera més dret, perquè, clar, és que són els homes els responsables de moltes de les violències masclistes, però no necessàriament els homes migrants. Per tant, aquesta idea de convertir un col·lectiu, sigui el que sigui, amb els responsables dels nostres mals, i dir, bé, veieu com el que ha passat aquí a Manresa és una mostra de que totes les persones migrants venen aquí a matar-nos, diu, bueno, si malauradament, per desgràcia, ha hagut aquest episodi, haurem d'entendre què ha passat, haurem de saber quines són les circumstàncies, qui és el responsable, però saber que això no pot culpabilitzar el conjunt d'aquest col·lectiu que tu estàs construint.
0: Connexió indispensable. I tens un antídot. Aquest llibre em sona antídot. Està publicat ja?
1: Aquest llibre acaba de sortir, crec que el presenten dilluns, i em sembla que serà una lectura imprescindible. A més, una lectura que té un element també que em fa connectar amb un dels bons propòsits que teniu per aquesta nova temporada, que és una tertúlia amb persones migrants.
0: Migrades, sí.
1: Perquè el que han fet el Joao França i la Sonia Calvo, que són dos periodistes... amb una llarga trajectòria per lo joves que són, el Joao més antropòleg que està fent una tesi doctoral, ha fet un llibre que porta per títol I tu d'on ets? Veus d'un país
0: boníssim
1: divers, en què han entrevistat a un conjunt de persones que totes elles tenen o han vingut d'altres països en aquest o tenen vincles, diguem-ho així, amb el que són els processos migratoris i que són bones coneixedores, per primera persona i més com a especialistes d'aquesta realitat. I em sembla imprescindible perquè, un, ens porta aquelles veus que no acostumem a escoltar. Es parla molt de les migracions, molt de les persones migrants i molt poc amb les persones migrants, i això ho canvia tot quan obrim la perspectiva, no? I per altra banda ens planteja reflexions molt profundes i molt necessàries per entendre on som i on estaria bé que fóssim. Algunes veus més optimistes, altres potser no tant, però molts elements que ens poden ajudar. I jo crec que en un escenari com el que vindrà els propers mesos, que té l'horitzó de les eleccions municipals, i això serà un element molt, molt rellevant, la migració, les migracions i aquest tipus de discursos estaran molt presents, i està bé que tinguem eines per poder tenir un bon debat amb totes les veus necessàries per tractar tots aquells elements que són imprescindibles.
0: El portaré en alguna d'aquestes tertúlies. I tu d'on ets?
1: Publicat per Pagès Editors, un projecte del Joao França i la Sònia Calvo.
0: Molt interessant. Massip, que us hem posat el dimarts perquè tingueu més temps, i ara el Massip em dirà, no ho estic notant això, no ho estic notant amb la ciència. Jo crec que hem de començar per la píndola de l'exercici. Ja s'estan fent proves amb aquest nou medicament experimental que fa creure al nostre organisme que està fent exercici intens i redueix la gana. N'havíem apuntat un dia, eh? Jo crec que n'havíem fet una pinzellada. És a dir, que serà una mica l'Ozempic dels que odien anar al gimnàs?
2: Us agrada això, eh? Després de vacances,
0: sí.
2: A més a més.
0: Quin titular, a més, eh?
2: Amb sobrepès i tal. Doncs sí, és un titular una mica potser escandalós, no? De dir que amb una píndola podem substituir l'exercici. No és ben bé així, però sí que és una troballa interessant i va amb la línia una mica que deies de l'Ozempic, perquè el que es busca aquí és simular el que passa al cos després de l'exercici, quan s'envien una sèrie de senyals que fan que baixi la gana. Per què és això? O sigui, perquè quina utilitat tindria aquesta píndola? L'avantatge seria que en lloc de, a diferència de l'Ozempic, això no tocaria la massa muscular. Penseu, recordeu...
0: És a dir, no fas bola, no et sortirà bola.
2: Al revés, no et caurà la bola si la tenies. Va. Perquè l'Ozempic el que passa és que quan et prens aquest tipus de fàrmacs, d'aquesta família de fàrmacs, una de les coses que passa és que perds pes, però també perds múscul.
0: Val.
2: Això és una cosa que té problemes no tan sols estètics, sinó de salut. Mm. Això seria una manera de que el cos creiés que està fent exercici, perdés la gana i no perdés el múscul, que seria una millora sobre el que tenim amb l'Ozempic.
0: I com es fa químicament? És a dir, t'allibera el cos el mateix que t'allibera quan estàs fent exercici?
2: Exactament. És una mica enganyar-lo de la mateixa manera que fa l'Ozempic, en aquest cas, jugant amb les hormones que s'alliberen just després de l'exercici. Fan doncs, que hi ha una hormona que és la leptina que s'allibera durant un temps curt i fa doncs, que perdis una mica la gana després d'un exercici intens. En aquest cas, aquest fàrmac el que fa seria perllongar la vida d'aquesta leptina a la sang i faria doncs, que el cos creies doncs, que ja té prou menjar, el múscul no el tocaria i, a més, sembla que no tindria tants problemes intestinals gàstrics, que és el que dona també l'Ozempic, per
0: clar,
2: tant, podria tenir una millora.
0: Però jo imagino un metge que sempre suggerirà que és millor fer exercici que fer això.
2: 100%, evidentment.
0: Perquè èticament, jo no sé si
2: sí.
0: Estic veient... jo miro sempre les celles d'en Mir, de com s'ajunten, de dient això, però imagino que també és per gent que no pot moure's massa.
2: Sí, a veure, tornem amb el mateix, i l'Ozempic hauria de ser el mateix. L'Ozempic és un fàrmac molt potent i molt poderós i molt útil per persones que tenen problemes. En principi, no és per la població general. Si tu, fent una mica de dieta sana, que és el que hauríem de fer tots, ja controles el pes, no t'aprenguis una pastilla. El mateix amb l'exercici. L'exercici té més beneficis més enllà de perdre pes. Té una sèrie, allibera una sèrie de substàncies, fa una sèrie d'efectes al cos que va més enllà de perdre pes i que és important. Per tant, això hauria de ser, com bé dius, només en casos concrets en els quals no funcionen les altres coses.
0: Clar, estic pensant en la farmacèutica. Que sí. Tingui això, és a dir, ja pot estar reservant viatges a Honolulu d'aquí fins a l'eternitat.
2: Clar, per molt que diguem nosaltres, al final s'usarà de la mateixa manera que s'usa l'Ozempic, que és d'una forma errònia, que és, per exemple, em sobra amb 5 quilets, vaig a prendre amb l'Ozempic. No és això, no és la manera, no és per la idea d'aquest fàrmac i no substitueix realment el que és tenir una dieta equilibrada i un exercici moderat, constant, que és el que hauríem de fer tots.
0: Mir, manifesta't.
1: No, jo a favor d'aquest... No té cap contra... element contraproduent que s'hagi
0: identificat. Clar, contraindicació...
2: En principi, no, aquest ha sigut el primer estudi que s'ha fet, la notícia és això, que s'ha fet, presenten els resultats del primer estudi preliminar, i demostra que no té cap efecte secundari ni tan sols aquests lleus que té a l'Ozempic, la qual cosa és prometedora, i passem doncs a la segona fase, que és veure si realment fa que perdis pes o no i realment manté el múscul, que és el que es vol fer.
0: L'altra bona notícia, Salvador, tenim els resultats d'una nova vacuna terapèutica per a lluitar contra el melanoma, el càncer de pell. Ara que ens hem passat, tu em vas dir abans d'acabar les vacances, no, de començar-les, protegeix-te bé.
2: Sí.
0: M'ha fet gràcia, dic, mira, que importantíssima aquesta vacuna. Què vol dir una vacuna terapèutica?
2: No, i això sí que realment, aquesta sí que és revolucionària i això ja ho tenim en principi ja. A veure, abans de començar, això és una notícia que, una nota de premsa que ha donat la Merck, que és la companyia que està fent aquesta vacuna. Per tant, encara no tenim totes les dates. Les publicaran aviat, diuen. Evidentment, segurament no seran tan bones com diuen les companyies, perquè sempre ja sabeu que les farmacèutiques inflen els resultats, però el que sembla cap a on va això és important per diversos motius. Va cap a, la primera aplicació d'una vacuna terapèutica pel melanoma. Què vol dir terapèutica, com preguntaves? Estem més acostumats al concepte de vacuna com a un fàrmac que frena les malalties, sí, o evita les infeccions. Això seria al revés. Un cop, en aquest cas, tens el melanoma ja, o sigui, no preveu el melanoma, sinó que un cop el tens, el que fa és activar el sistema immune, com faria una vacuna, perquè lluiti contra aquest melanoma. És a dir, és més un tractament que no una prevenció.
0: I va també estar fet amb RNA, com la de la Covid, sí, per entendre.
2: I aquesta és la segona cosa important. Seria la primera vacuna d'aquesta mena que aprofita aquesta tecnologia que vam desenvolupar durant la Covid. Les vacunes de la Covid van ser un gran avenç científic, vam aconseguir fer vacunes de tota castanya, i això va ser molt important, però ja vam dir llavors, un dels efectes secundaris, diguéssim, d'aquest sprint que vam fer, va ser que havíem posat a punt una tecnologia que es podia utilitzar per moltes coses. Exemple, aquesta vacuna terapèutica que utilitza el mateix concepte d'injectar trossets d'ARN, sí, per fabricar, en aquest cas, proteïnes. En el cas de la Covid, fabricant proteïnes del virus. En aquest cas, fabriquem unes proteïnes que es detecten en el càncer i el sistema immune s'activa per reconèixer les cèl·lules que tenen aquestes proteïnes. I aquí ve una altra cosa molt important, que això també és totalment nou. És el primer cas també d'un fàrmac que està fet a mida dels pacients. És a dir, cada pacient tindria el seu fàrmac, la seva vacuna concreta, feta a partir de les proteïnes que hi té el seu càncer. Això és molt revolucionari, és el concepte aquest de la medicina de precisió o medicina personalitzada, que ja s'està fent, però portada a l'extrem, perquè no hi hauria dues vacunes iguals. El que funciona això, tal com ho hem fet amb aquesta prova clínica, és agafar el càncer de la persona, el treus, una mostra, estudies quines mutacions té aquest càncer, quines coses hi ha que són diferents, esculls algunes proteïnes concretes que són úniques per a aquestes cèl·lules del càncer, per a aquest pacient i per a aquestes cèl·lules, i llavors generes amb aquest ARN una vacuna específica per a aquest càncer. És el més personalitzat impossible.
0: Hem dit melanoma, però està oberta aquesta vacunes terapèutiques a altres tipus de càncer? Rem en 10 segons?
2: Si això funciona així, tenim la porta oberta per fer el que sigui. Ara, atenció, això segurament serà molt car, perquè això que us he explicat és un procés que no és senzill.
0: Ja riuen, no, Mir. Què dius abans d'acabar?
1: Imaginava que seria molt car, però clar, la pregunta clau és, des del desconeixement, és clar, això que s'està aconseguint per aquest càncer, tu veus que pot ser viable per alguns altres?
2: En principi, sí. El melanoma és un càncer que és bastant peculiar, és molt agressiu, és un dels més agressius que hi ha, però també, sí, si es tracta, es pot controlar bé. Per tant, hauríem de veure quants més es podria beneficiar. En principi, jo crec que sí, obre la porta a vacunes terapèutiques personalitzades amb ARN i contra tot tipus de càncers. Doncs, molt cara, segurament, i que ja veurem
0: com seguirem parlant. Mir Massip, contenta que estigueu els dimarts. M'ha agradat els dimarts. Ara m'aniria de cap de setmana perquè venia divendres. No, queden 3 dies i ens aguantarem. Ara arriben 2 minuts l'Andrea Villoria per explicar el dia en 5 minuts. Després tenim la graderia del balcó amb l'Anna Palet. 2 minuts i comencem.
3: El balcó.
4: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
5: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
7: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
8: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
7: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
3: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
8: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
11: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
12: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
13: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
12: ¡Qué buen servicio!
13: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Es dimarts 1 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: El sindicat de professors USTEC assegura que sí o sí hi haurà vaga de mestres el primer dia de curs. Ho ha dit la seva portaveu aquí a SER Catalunya.
16: Aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta que faci que es desencalli aquesta vaga. La vaga, al final, és una mostra que el malestar encara està molt present.
14: USTEC reclama 15.000 nous professors, una xifra inassumible, tenint en compte que aquest any han entrat 1.800 nous mestres. Tot i així, a la Conselleria d'Educació han tornat les reunions amb els sindicats en les que el govern insisteix a demanar realisme. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
17: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
14: Els que han parat avui són els bibliotecaris de Barcelona, que porten mesos en vaga reclamant millores. I els següents seran els metges, que vaticinen un any calent a la sanitat pública.
18: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat. És ara o mai.
14: Després de les vacances d'estiu, els facultatius reprendran les protestes amb vagues incloses, Susana Ruiz.
19: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en declaracions a SER Catalunya.
20: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates.
19: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilització.
14: Hi ha encara un conflicte laboral més que us estem explicant avui aquí a SER Catalunya. Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. És una informació de l'Oriol Soler.
21: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la Inspecció del Treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
22: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
21: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
14: A Manresa, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial pel crim d'un home aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. El consistori també ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia a la plaça Major, a l'Excalatrava.
0: En un comunicat, l'Ajuntament ha expressat la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat i que han causat consternació al municipi. I és que la víctima, un home de 45 anys, pare de dos fills, era el jardiner de Castellnou de Bages, molt conegut a Manresa, ja que estava vinculat als Diables i la Festa Major. L'home ha mort aquesta matinada en una baralla amb quatre menors, un dels quals li va clavar una navalla al pit. Els Mossos han identificat ja dos dels agressors i estan escorcollant aquesta tarda al pis on sospiten que vivien.
19: I a Balaguer, a la Noguera, els Mossos també han tingut un menor d'edat relacionat amb el crim d'un altre home. El detonant de la investigació va ser un accident de cotxe que es va produir ahir a les 11 de la nit al municipi. Dins del vehicle, els agents van trobar el cadàver d'un home que havia mort ja abans de l'accident. Poc després van detenir el jove que ha passat ja a mans de la Fiscalia de Menors. I acabem amb tres noms propis.
1: Som una cuina tan bona com qualsevol del món.
19: És la del cuiner Ferran Adrià, que juntament amb la física Alba Caterina Viscari, directora del Sincotró, rebran la medalla d'or de la Generalitat. L'executiu vol reconèixer amb la màxima distinció dues trajectòries, diu, extraordinàries. I encara ens falta un altre nom.
2: Aquí se les cortava el cuello a las jóvenes ofrecidas.
23: Tardava mucho en dormirme.
19: El de l'actriu Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu del cinema del Festival del Cinema de Sitges per la seva trajectòria dins del gènere fantàstic i de terror. La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
15: El dia en 5 minuts.
19: I són 9:15 i això vol dir que us deixem amb l'Anna Palet i la graderia del balcó.
24: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 9:15 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 1 de setembre. Queden ara mateix exactament menys de 3 hores i mitja per tancar les últimes operacions del mercat amb noms propis en aquests últims minuts, com el de Jonathan David, que fitxa per l'Atlético de Madrid, o Voltemade, que se'n va a la Juve, o el fitxatge milionari de rècord d'Enzo Fernández pel Manchester City. El gran serial de l'estiu, però, ha estat l'interès del Barça per Julián Álvarez. Fixeu-vos què ha dit Lamine Yamal aquesta tarda sobre el rendiment golejador del Barça sense Julián.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo que goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Content Lamine amb la plantilla del Barça, diu que van ben servits de gol. Anem a veure si també estan ben servits o no en aquests últims moments de mercat.
2: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I pendent, com sempre, de qualsevol moviment del mercat de fitxatges està el Nil Solà. Què tal, Nil? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: A veure, l'últim a arribar al Barça va ser el davanter brasiler Gabriel Jesus, que de fet ha estat presentat fa poques hores. Abans, però, de parlar d'ell, la gran pregunta és: el Barça fitxarà algú en aquestes últimes hores o no?
3: No, el Barça no fitxarà ningú en aquestes últimes hores. De fet, el mercat de fitxatges del Barça a aquesta hora el podem donar ja per tancat, a l'espera de que es faci oficial, perquè ho serà, la cessió simple de Marc Casador al Deportivo de la Coruña, una operació a la qual el Barça, a més, assumirà la majoria de la fitxa. És una informació que ha avançat el nostre company de l'esport, Carlos Monfort, i que ara mateix doncs, podem explicar el que t'hi jugues, que aquesta operació es troba en el tram final ja per completar-se. Per tant, la sortida de Marc Casador, que serà una realitat, i amb aquesta sortida el Barça que donarà per tancat aquest mercat de fitxatges.
0: Per tant, no hi haurà una incorporació d'un altre central. Marc Casador ha costat, però acabarà sortint, i també han marxat jugadors joves, com per exemple els cosins Fernández.
3: Sí, els cosins Fernández, Guille Fernández, que marxa al Mallorca per una xifra que rondarà els 4 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista. Toni Fernández marxarà al Venècia, és una informació que ja m'ha estat explicant aquests dies a Ser Catalunya i que, a més, a palet amb aquestes marxes de futbolistes. Parlàvem avui al matí que tot quedava pendent del que passés amb Marc Casador, però el Barça, que haurà recaptat 60 milions d'euros en aquest estiu, només amb futbolistes de la Masia, començant pels 11 d'Ansu Fati, pels 11 de Tomi Marquès, els 8 i mig d'Héctor Fort i companyia. Per tant, doncs això que alliberarà Fair Play pel Barça i permetrà que es puguin inscriure futbolistes com Livakovic, que vam explicar en exclusiva el que t'hi jugues, que seria el porter suplent de Joan Garcia, i així serà. També de Gabriel Jesús, que portarà el número 9, i també de Brian Farinhas. Per tant, el Barça, que soluciona amb escreix aquests possibles problemes de tenir el Fair Play, i avui, abans de les 12 de la nit, que haurà acabat ja tota la feina, no arribarà finalment Ruud Nistad, perquè el Twente, com ha explicat Santi Ovalle aquest matí, ha rebutjat una oferta de 8 milions d'euros, pretenia treure més rèdit després d'haver-lo renovat. Per tant, aquesta és la situació del mercat del Barça, així l'expliquem, pendents de l'oficialitat de la cessió senzilla, sense opció de compra i pagant la majoria del salari, de Marc Casador al Deportivo de la Coruña.
0: Esmentaves, Nil, el nom de Gabriel Jesús, que aquesta tarda ha tingut el seu moment de presentar-se a les oficines del club. Què tal, que ha dit Gabriel Jesús?
3: Doncs mira, era una cosa que teníem tots el dubte de com s'havia produït aquesta operació amb Gabriel Jesús, perquè des del club l'altre fa pocs dies deixaven clar que era un Julián o ningú. És veritat que és Julián o ningú perquè aquesta operació no li tancava la porta a Julián Álvarez, però el propi Gabriel Jesús ha reconegut que fa menys d'una setmana que va saber que tenia les possibilitats de poder arribar al Barça.
4: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien para que todos estén contentos.
3: Aquest és Gabriel Jesús parlant d'agafar una setmana amb prou feina, sabia que tenia l'opció, el somni de poder jugar com a blaugrana, firma per 3 temporades finalment en fixes, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables en funció del rendiment, un Gabriel Jesús que reconeix que els seus companys estan a un gran nivell i que ell ve a ajudar.
5: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que haga. Entonces va a venir este día, yo pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Li ha sortit de l'ànima, aquesta expressió.
3: Sí, sí, sí. Sí, és que realment és això. És un futbolista, pel que ens expliquen. Anna, ho dèiem ahir a la transmissió del que té jugues Barça, que és un home molt familiar, molt centrat, molt i molt professional, i que arriba a Barcelona per complir un somni, per aportar, sobretot, a nivell de grup, a nivell d'equip.
0: Doncs sense Julián Álvarez, però amb Gabriel Jesús, així tancarà el Barça aquest mercat de fitxatges. Moltíssimes gràcies, Nil. Qualsevol novetat, ja saps que tens les línies obertes.
3: A tu, com sempre, bon debut i una abraçada.
0: Una abraçada. Anem a repassar la resta del mercat.
2: La graderia amb Anna Palet.
0: I és que són últimes hores frenètiques del mercat de fitxatges. Per exemple, ho estan sent per l'Espanyol, primer mercat de fitxatges de Monchi com a director esportiu, i tenim seguint aquests últims moviments a l'Helena de Diego. Què tal, Helena, com estàs? Helena de Diego.
6: Hola, Anna, què tal? Hola, Anna, què tal? Molt bé.
0: A veure, sobretot important que es desencallés l'operació Rubén Sánchez, que ja sí és oficialment nou jugador de l'Elx.
6: Sí, estem ara pendents de la confirmació de l'últim moviment del mercat de l'Espanyol, com dius. Té a veure amb aquest lateral dret. Fa uns minuts s'anunciava aquesta sortida de Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx, el jove format a la 21, amb més de 50 partits disputats amb el primer equip. No entrava als plans de Manolo González i es buscava una sortida per ell des de l'inici del mercat, ho reconeixia el propi Monchi. I el seu substitut a l'Espanyol serà el basc Andoni Gorosabe, lateral dret de l'Atlètic de Bilbao, que s'espera que arribi en qualitat de cedit i amb una opció de compra. Als seus 30 anys, Gorosabel té una àmplia experiència primera, amb més de 200 partits entre la Reial Societat, Alavés i Athletic Club. No havia estat convocat a les tres primeres jornades perquè Terzic no comptava amb ell, i Manolo l'espera ja a l'entrenament de demà. En els propers minuts es farà oficial, i amb ell, amb Andoni Gorosabel, es dona ja per tancat, Anna, al mercat de fitxatges perico.
0: Déu-n'hi-do com de ràpid va l'Espanyol amb això de les inscripcions, perquè ara mateix, fent F5 a la web de la Lliga, ja apareix aquest traspàs de Rubén Sánchez de l'Espanyol a l'Elx, i també apareix la incorporació de Gorosabel a Can Perico. Per tant, van ràpids. Quina nota li poses, Helena, al primer mercat de Monchi?
6: Doncs veurem, com diria ell, Anna, les notes a final de temporada, no? Però és veritat que jo crec que ha competit bé en aquest mercat Monchi, sobretot tenint en compte que el fair play que tenia l'Espanyol era molt limitat, estava molt lligat. Ja els últims mercats que feia Garagarza eren a base de sessions, així que va, mullo i direm un 7, però m'espero a final de temporada acabar de reconfirmar-lo.
0: Molt bé, gràcies, Helena. Qualsevol cosa, també línies obertes.
6: A tu, Anna.
0: I de l'Espanyol anem a veure com estan els equips catalans de segona divisió. Seguint-los està la Núria Vilamala. Núria, bona tarda.
7: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Comencem, si et sembla, pel Girona, que està esperant a veure si hi ha moviment o no, sobretot d'un nom propi com és el d'Unagi. Passarà alguna cosa? Sortirà del Girona? Què en sabem ara mateix, Núria?
7: Doncs, Anna, bàsicament tot passa per aquí. Si surt Unagi, el Girona podria fer algun moviment al mercat de fitxatges. Si Unagi no surt, el Girona no farà cap moviment. Veurem com acaba tot plegat, Anna, perquè és veritat que, clar, en el moment que el Girona baixa a segona divisió, era un nom que tots posàvem a les quinieles perquè acabés sortint del Girona, però estem a 1 de setembre, gairebé 8:45 de la nit, i Unagi continua sent jugador del Girona. El club gironí ha rebut ofertes per Unagi. Cap ha acabat de convèncer el Girona, que òbviament no vol malvendre a un jugador que va fitxar l'estiu passat i pel qual va fer una bona inversió, i des del club no tanca la porta que pugui sortir, perquè evidentment, Anna, a última hora tothom corre per intentar aconseguir els objectius al mercat de fitxatges. Per tant, veurem. La idea del Girona era, si sortia Unagi, fer 2-3 fitxatges. Clar, jo veient l'hora que és, veig complicat que si al final Unagi...
0: Comencen a fer tard, no?
7: clar, clar, si al final un Unaji, Anna, acaba sortint avui, el Girona es va quedant sense temps, i si no surt Unaji, Anna, aquí hi ha un altre tema, que és que el mercat d'Aràbia Saudí i de Grècia tanquen el 6 i el 15 de setembre cada un, per tant, la partida podria no acabar del tot tancada avui, per tant, haurem d'estar pendents del que pugui passar.
0: Sí, això també és una variant a tenir en compte, que avui tanca, per exemple, el mercat de fitxatges, entre d'altres, de la Lliga Espanyola, però n'hi ha altres lligues més exòtiques que queden obertes. Veurem si Unaji surt o no del Girona en aquestes menys ja de gairebé 3 hores mal comptades de mercat de fitxatges. I del Sabadell, què s'ha mogut en aquestes últimes hores?
7: Doncs s'ha mogut bastant, Anna, perquè avui el Sabadell ha anunciat 3 fitxatges. El de Marc Vidal, porter de 26 anys que l'any passat va jugar al Celta, un bon fitxatge, la veritat, pel Sabadell. També ha anunciat Àngel Baena, que ve de la primera divisió polonesa, és davanter. I també a Yusif Owusu, és un pivot de 20 anys format al futbol anglès. I són 3 noms que ha anunciat el Sabadell avui, Anna, que tampoc dona el mercat de fitxatges per tancat a aquesta hora. Està pendent de les sortides de 2 jugadors, de Miguelete i d'Agustín Cossia, són 2 jugadors que a priori haurien de sortir en les properes hores, i encara també hi podria haver alguna entrada al Sabadell en aquestes poc més de 3 hores que queden del mercat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria. Qualsevol cosa, t'escoltem a la graderia del balcó.
7: Perfecte, Anna, una abraçada.
0: Repassats els mercats dels equips catalans, tant de primera com de segona divisió, us he d'explicar que quan acabem aquesta graderia a les 9 de la nit, el mercat no acaba. De fet, en farà un seguiment exhaustiu en un especial de tancament de mercat el nostre company, el Bruno Alemany. Bruno, què tal, com estàs?
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: És un especial que es podrà seguir pel YouTube del Larguero, per l'aplicació de la SER, també al web de cadenaser.com. Què ens portaràs en aquest especial?
8: Per començar, que ens posem en uns minuts, a les 9 de la nit i arrenquem, seran 2:30 fins que comenci el Larguero, explicant totes les últimes hores. Tindrem connexions amb la seu de la Lliga, amb l'Anton Meana i el José Palacio. Anàlisi del que ha estat el mercat del Barça amb l'Ovalle, del Madrid amb Javier Herráez, de l'Atlético amb Miguel Martín Talavera, i també farem alguna cosa especial amb els històrics. Anirem fins a València perquè el Frank White ens expliqui com veu tot el que ha passat al València aquest estiu, que ja et dic que està
0: enfadat,
8: una mica...
0: No?
8: Ja et dic que, no, spoiler, està una mica emprenyat. Anirem fins a Sevilla perquè ens expliquin Sevilla i Betis, quins moviments han fet i com estan ara mateix les plantilles dels dos equips, i evidentment farem també un espai pels nouvinguts. Farem una tertulieta amb l'Òscar García Mayo, l'Enrique Aparici i el Fran Hermida, perquè es barallin una mica i ens diguin quin dels recent ascendits s'ha reforçat millor.
0: Segurament un dels moviments del dia que s'esperen, sobretot per xifres, Bruno, és el d'Enzo Fernández, que canviarà el Chelsea pel Manchester City per una autèntica milionada.
8: Hi ha un, per sobre de tots, Anna, que és el d'Enzo Fernández, jugador fins ara del Chelsea. El va fitxar el Chelsea per més de 100 milions d'euros. L'ha fitxat el Manchester City per 145 milions. Estem parlant que entra al top 5 de la història dels fitxatges més cars, igual a Alexander Isak, i a més suposa que el Manchester City s'ha gastat gairebé 400 milions d'euros només en migcampistes.
0: Mare de Déu.
8: És a dir, li marxa Rodri, li marxa Bernardo Silva, dos jugadors molt importants. Els últims 2 anys li han marxat Gundogan i Kevin De Bruyne. Què han fet? Apostar per jugadors que creuen que seran diferencials des d'ara i en un futur, i s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Què ha provocat això? Que el Chelsea

0: també per l'especial, perquè tant Manu Koné com Lamine Camara, jugadors de Roma i Mònaco, fins al moment li han dit que no a la Roma. Hi ha hagut fitxatges a França, a Alemanya, a Itàlia, però el més destacat per mi és aquest nom de aquest jugador, Enzo Fernández, que serà nou jugador del City.
1: Gràcies, Bruno. T'escoltem a les 9.
0: A tu, Anna, que vagi bé.
1: I ja és oficial que l'Espanyol, com ha fet abans també el Barça, tanca ja aquest mercat de fitxatges. L'Espanyol ho fa amb la incorporació de Gorosabel. Arriba amb una sessió amb compra obligatòria si es compleixen certs objectius. Així que amb Barça i Espanyol ja tancant el mercat de fitxatges, són ja 9:45 del vespre i a la graderia del balcó comencem la tertúlia.

0: I és que una de les novetats d'aquesta temporada seran les tertúlies dels nostres narradors del Barça en els dies de postpartit. Això implica que tinguem aquí el Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. També l'Albert Bermúdez. Hola, Bermú.
2: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: Tu tenies una proposta.
2: El títol, sí, era el Sanedrink.
0: Va ser rebutjada per l'equip editorial d'aquest programa.
2: Però, vaja, més que res, perquè és com poca cosa, no? És com... Bueno.
0: I com sabia que el Bermú entraria rajant, i perquè no us volia deixar sols en aquest debut, he convocat també el Sique Rodríguez. Sique, què tal? Bona tarda.
3: Hola, jo que sóc l'àrbitre.
0: Si vols ser-ho, et podem donar aquest rol, sí, sí.
3: Et dic una cosa, Palet. Volia fer una tertúlia d'ells dos que havia batejat com la cabina dels narradors. D'altra banda, una tertúlia que fa 10 anys que vull fer el que t'hi jugués i mai amb el Flaqui posat en antena. I el Bermúdez em va dir, és que la Paleta ha tingut la mateixa idea.
0: Ostres.
3: I vaig dir, cas un seu-me, li deixarem a ella.
0: Doncs t'ho agraeixo, sí que... Mira.
2: El primer que em vas dir no va ser això, va ser...
3: No, el primer que vaig dir, però no era una broma, Bermú. Lo primer que vaig dir és, pues no la farà. I després vam dir, bueno, va, sí, li deixem a ella.
0: Veurem com avança, eh? Potser aquesta tertúlia és el primer i últim dia que es produeix en aquesta graderia del balcó.
2: Tot està bé, no patiu, tot està bé.
0: A veure, va, desviant-nos
3: del... No, però si vols el nom, el passem a la graderia, no? La cabina dels narradors, no sé.
0: Val. Sí, sí, jo m'apunto. La cabina dels narradors, ja pel pròxim dia.
2: Sí, que te'n recordes amb la Clani.
0: Vinga, el convoquem. Clar, també.
3: No té veu encara. El Cristóbal el va deixar sense veu. Es va quedar fònic. Tan crava separadors.
0: Pobre Marçari. Encara crec que el tenim tancat per algun sòtan d'aquesta casa. L'anirem a buscar. Us demano a tots tres, per començar, que em digueu nota, és a dir, de l'1 al 10, que li poseu al mercat de fitxatges del Barça d'aquest estiu. Sí, que tu quina nota li poses?
3: A mi m'ha faltat el davanter centre Julián. A mi m'hauria agradat Haaland, òbviament, ja sé que és pica molt alt. Li poso 8,5.
0: 8,5 pel Sique.
3: Sí, va, 8,5. Clar, és que està condicionat perquè els tres primers partits de Lliga han anat bé, perquè ho deia avui el que t'hi jugues. Hem parlat durant molts anys històricament de les cruifades, no? I crec que ja hem normalitzat les flicades, que t'agafa un tio que és migcampista i el posa de lateral esquerre, rendeix, Xavi Espar, que resulta que s'inventa Rafinha de fals davant de centre i marca 5 gols en 3 partits, que tu mires l'alineació del Barça en alguns dels èxits de Hansi Flick i és que al·lucines, no? Llavors, és que ha millorat a qualsevol jugador. Per tant, m'agrada del mercat que s'hagi trobat un substitut per a Joan Garcia, Livakovic, estic més tranquil.
0: Això era una pedrada teva que... forta, que no,
3: sí,
0: no dormies,
3: sí, no,
0: tranquil.
3: No, és que no dormia tranquil. Òbviament, amb Joan Garcia sí. Chesney em cau superbé. Comparteixo que pugui fer pinya i això és important en un vestidor. Ha rendit per sobre de les expectatives, però crec que el Barça necessita un porter suplent de més nivell i millor forma. Rodri em sembla un fitxatge top, que puja al nivell de la plantilla i a nivell de personalitat aportarà un plus. A més, sempre apareix als grans partits i això és important. I a dalt compro lo de Gordon. Compro lo de Gordon i lo altre em deixa una mica de Yemi. Va. I Gabriel Jesús és un grandíssim jugador, però clar, és que mires les últimes temporades i ha jugat molt poc i ha fet pocs gols. Sí que parlen molt bé d'ell i penses que amb Hansi Flick segur que millorarà. És cert que fa 2 anys parlàvem molt dels problemes que

0: tenir el Barça amb el gol i al final va pulveritzar rècords, o sigui que espero que sigui una gran temporada, però l'estrella és Lamine, això és cert, però clar, quan portes tot l'estiu parlant de Julián Álvarez o Lautaro, no sé, i acabes amb Gabriel Jesús...
1: Et quedes fred, sí, sí. No sé si ho comparteixes, Flaqui, i quina nota li poses.
2: Jo li poso un notable alt, amb l'expectativa de que pugui ser un excel·lent en funció de com avanci la temporada, però em fa l'efecte que s'ha fet un bon mercat. El que passa que hi ha aquesta incongruència de que abans de l'estiu les prioritats eren un central i un davanter centre, i no ha arribat ni un central ni un davanter centre. I això et pot pensar, no, aleshores com li poso un notable alt a aquest mercat? Doncs perquè crec que veig a Flick molt i molt content amb el que té entre mans. Rodri, com diu el sí, que ha estat un gran fitxatge. Amb l'Ivakovic podem estar més tranquils si Joan Garcia es refreda. Ja no hi ha tanta distància amb el porter suplent, en aquest cas. I crec que després és veritat que l'objectiu era Julián per donar una cirereta a aquest gran pastís que té Flick entre mans i que no ha pogut ser, i que això ens ha frustrat a tots, el primer el propi jugador. Però em fa l'efecte que ho comentava avui al Carreras del que t'hi jugues, que s'han fitxat 3-4 jugadors de notable que et poden assolir un excel·lent, que crec que a Flick li donen una sèrie d'alternatives brutals. Rodri em sembla un fitxatge que ningú contemplava, i per la qualitat del futbolista i pel fet d'haver-li dirlat al Madrid em sembla que és un tros de fitxatge. Gordon ens donarà moltes alegries, Adeyemi ens posarà nerviosos, i crec que això de Gabriel Jesús tindrà més importància de la que li estem donant en un principi. A mi em preguntes, sabent que l'objectiu de Flick és la Champions, hi ha més ingredients a l'equip per estar més a prop d'assolir la tan necessitada Champions? Doncs a mi em fa l'efecte que sí. Em fa l'efecte que amb aquesta plantilla respecte de l'any passat, el Barça té més arguments per somiar en la Champions que no pas fa una temporada.
1: Bermon, el teu cas em sap greu perquè al final Mica Utadze mira que vas picant pedra, però no hi ha manera,
3: llàstima. Quina llàstima, perquè realment era el meu davanter, però igualment, de veritat, jo estic supercontent amb com han anat les coses, perquè crec que serà per primera vegada un estiu en què acabarem no dient ostres, tu, és que si aquest se'ns trenca, no sé quantos, és que si aquest se'ns trenca estem venuts, és que si perdem aquest, no sé què. Evidentment tot equip té estrelles i la Lamine Yamal és l'estrella i l'hem de cuidar i hem de pregar perquè no se'ns trenqui. Evidentment Rafinha és un jugador importantíssim, però ja estic fins als nassos d'estius en els que hem dit oh, és que si se'ns trenca aquest, quin merder, quin drama. Coi, se't pot trencar un mig, se't pot trencar un jugador de davant, se't pot trencar, una mica més de respectes, un defensa. Tindràs recursos, per fi tindràs recursos, i la profunditat de plantilla jo crec que és alguna cosa que venim demanant de feia molt de temps. Molt important, molt important.
0: Sí, el que ha dit el Lluís Carreras al que t'hi jugues, ho citava el Flaqui, és que no plantejava la pregunta, què prefereixes, un jugador de matrícula o tres de notable a l'excel·lent? I el Barça, segons el Lluís Carreras, el que deia el Flaqui, ha triat fitxar tres jugadors de notable a l'excel·lent, en lloc del que suposaria matrícula. Bueno, estic d'acord en que té moltes variants, que ja vam explicar abans de l'estiu que la idea de Flick era que els davanters fossin mòbils, que poguessin intercanviar posicions durant el mateix partit, una mica com el Paris Saint-Germain. I en aquests tres primers partits de Lliga hem vist, no?, com un Barça molt versàtil, a més que mossega, que va a la pressió. Això és interessant. I és veritat que, per exemple, Gabriel Jesús, tens els dubtes del seu estat físic, però no tens dubtes de que en grans partits, si ell està bé, respondrà, perquè ja ho ha fet, no? I Rafinha també, Lamine igual, Gordon,
1: sí,
0: tot i que no
1: guanya
0: títols
1: amb
0: el Newcastle, sí, és campió d'Europa amb Anglaterra sub-20, Gordon, que hi ha futbol... O sigui, l'any passat el diagnòstic que va fer el departament tècnic, àrea esportiva i cos tècnic, és que als grans partits van faltar aquells jugadors que marcaven diferències i feien gols. Clar, el Barça també estava condicionat perquè Rafinha es va lesionar, Lamine Yamal al tram final també, Lewandowski ja estava al tram final de la seva carrera, i serà molt important el tema físic i que els futbolistes estructurals, tot i que hi pugui haver recanvis, que els recanvis juguin als partits de dimecres, jornada 15 de Lliga, però que quan es juguin les garrofes, si Rafinha està bé, el Barça tindrà més opcions de guanyar títols, si Lamine està bé, tres quarts del mateix, si Rodri aguanta igual, I en defensa doncs haurem de conscienciar-nos de que sempre viurem patint, perquè és la manera de jugar del Barça de Hansi Flick. Tot i això, la temporada passada amb Joan Garcia crec que van aconseguir 15 porteries a 0 i aquesta de moment 2 de 3.
1: No sé si us atreviu, però... sense dir el nom del títol com a tal, quants títols guanyarà el Barça aquesta temporada? Què preveieu?
2: Uf, aquestes apostes les carrega el diable, eh?
1: Jo no trauré factures després, ho prometo, eh?
2: Entre els flaquicinis de què t'hi jugues.
0: Bueno, però vas a un nivell bastant alt, eh, amb els teus vaticinis abans dels partits.
2: Sí,
0: claves
2: sí,
0: bastant,
2: sí,
0: eh, flaquí. Ahir 4 de 5, l'altre dia 3 de 5. Eh? Està bé, eh?
2: Conservador.
0: No et
2: jo vull pensar, i posats a somiar, perquè no, que aquest any tornarem a conquerir Europa.
1: Carai. Us hi sumeu o no tampoc voleu...
3: No, a veure, per mi és que conquerir Europa depèn de massa factors que jo no controlo a mes de setembre, però és veritat que ets més candidat que possiblement en els últims 10 anys, i això ja és molt. Perquè sí, és veritat que si el Barça perd Lamine, doncs tindrà menys opcions. Si el Barça perd Rafinha, tindrà menys opcions, però bueno, si el PSG perd a Kvaratskhelia, tindrà també menys opcions. Si perd a Vitinha, tindrà menys opcions. Vull dir... Al final tots els equips tenen equips, o sigui, diguéssim, la primera línia i la segona línia. I, evidentment, perdre jugadors de la primera línia és fotut. Però almenys aquest any el Barça té una bona segona línia, que és que, de veritat, jo feia... És que des de pre-Covid et diria que no teníem una bona segona línia.
1: Doncs amb aquests...
0: Sí, però que és perquè Flick i Deco treballen en sintonia.
1: Sí.
0: Deco, que té molt mèrit, perquè si mires els mercats des que ell està al Barça, en aquest ha pogut gastar diners, però en els anteriors és que n'havia guanyat. El Barça havia ingressat més diners dels que s'havia gastat. En aquest és la primera vegada que opera amb certa normalitat. Jo crec que ha actuat de manera molt discreta en alguns casos, ràpida en altres, deixant coure a foc lent el producte en alguna incorporació també. Vull dir, és un tio del que parlen molt bé al món del futbol a nivell d'altres directors esportius, sobre Deco, i té caràcter, i a més va en sintonia amb Hansi Flick, ho deia ara el Flaky, no?, que s'ha fitxat jugadors que el tècnic volia. Ahir va dir, no?, que s'havia sorprès perquè el Barça pogués fitxar Gabriel Jesús a última hora, no?, i Gordon, per exemple, està encantat i el Barça va anar tan ràpid per evitar que el fitxés el Bayern de Múnich o el Liverpool, que també el volien. Però que la clau és que Flick millora les plantilles. És que avui ho repassàvem, potser Valdés l'únic que no ha millorat en Flick. És que quina és la defensa titular del Barça? És que la defensa titular del Barça és Eric García de lateral dret, ara mateix, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar. És que si baixa un marciano i ho mira, és que no s'ho creu.
1: Es queda al·lucinant. Doncs moltíssimes gràcies per ser amb mi aquí en aquest debut de la graderia del balcó i també analitzar aquest debut pràcticament que estem fent de temporada. Sí que, Flaky i Bermu, moltes gràcies i ens escoltem demà al Que t'hi jugues.
4: Vinga, demà.
1: Adéu. I acabem repassant unes últimes qüestions del dia. Andrea de la Torre, què tal?
5: Bona tarda, Anna.
1: Com que ja tenim data pel clàssic.
5: El primer duel que enfronti a Hansi Flick amb Mourinho serà diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou.
1: I que continua la polèmica a Vallecas.
5: El Rayo denuncia en un comunicat que encara no pot jugar a Vallecas i acusa el govern autonòmic de retardar-ne la tornada. La comunitat, però, manté que no reobrirà fins que sigui segur.
1: Parlant de fitxatges, n'hi ha 4 del Barça de bàsquet que estan a Barcelona.
5: Es tracta de Gibson, Ebouman, Balcerowski i Nkamua, que han arribat avui a Barcelona i han passat la revisió mèdica. Demà s'incorporaran a la dinàmica de l'equip.
1: Aquí acaba, doncs, la graderia del balcó. Us deixem amb l'especial de mercat del Bruno Alemany. Fins demà.
6: La gradería amb Anna Palet.
7: Con línea directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Calor, cuidarse parece difícil. Como en el juego, la solución está cerca. Caliente, caliente. Bebe agua. Busca sombra. Lleva ropa ligera. Cuida a mayores, niños y mascotas. Gestos que marcan la diferencia. Este verano, protege a quien más lo necesita. Cruz Roja. Caliente, caliente. Más información en cruzroja.es.
10: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una sabutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: 5, 6, 7, 8, valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges...